0: club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari, i això és millor que en el teatre.
2: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
4: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
5: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.com.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
4: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
5: Un dietista de torracollons, no? Val,
4: sí, una mica, sí, dit
3: escolta'm,
4: així.
3: No sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
4: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
3: I tapa uns tàpers de 10.
4: És veritat.
3: I Dani?
5: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
3: Doncs mira, és bona
4: idea,
3: Dani,
4: jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Estàs escoltant?
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salat.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els plors i l'escuma.
2: Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!
5: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
7: Jazz It.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It. Jazz It.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Però la primera idea surt d'una conversa que teníem amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de casa.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Aquest 27 de juny...
3: Eloi Salat.
4: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
3: Juno Sibling.
5: Els plors i l'escuma.
3: Fumi Suzuki.
2: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
6: Se m'acaben opcions.
2: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
3: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
2: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
3: No t'ho perdis!
7: Tony Modulation.
8: Una persona de lo más particular.
9: Recuerda hablar lo menos posible.
10: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com objectiu dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I sobretot adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops.
0: To the flow now, ooh.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Però la primera idea surt d'una conversa que tenim amb el Marco Mezquida i que es dona la casualitat que ell es dedica doncs, més al món del jazz i jo al món clàssic, però es dona la casualitat que tots compartim una admiració per la música de Gesualdo. La música de Gesualdo parla contínuament del dolor i ens semblava que en aquest món actual en el qual estem vivint no podíem ser insensibles al dolor de totes les víctimes de la guerra de Gaza.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: els transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
3: Jo, el tema de la pasta, els espaguetis, quan els treus i els tires contra la paret, si es queden enganxats a la paret, és que estan al seu punt perfecte.
4: Ho he escoltat, aquest truc, sí. L'he escoltat, però clar, després deixes la paret a veure, una mica al revés. A veure.
5: Vull dir, tu agafes els espaguetis.
6: Manel,
5: vols dir un espagueti o tota la olla sencera?
3: A veure, veig que s'estan obrint, ara el Danilo també participa. No és el saber vivir de la cuina, això, eh?
6: Tenim un crac a l'entrevista del dia.
3: Doncs mira, ara li preguntarem. Fora d'entrevista, fora carta, mai millor dir, et fem aquesta pregunta, Cisco. Té algun tipus de base o això és una cosa que m'he inventat jo?
7: En teoria és cert, és a dir, que és una cosa certa.
3: Clar, entenc, Cisco, que en el teu cas un xef de la teva reputació no va tirant els espaguetis contra la paret. Crim, això, seria un crim.
7: Alguna vegada, quan fem el dinar del personal i això, sí que jo, per fer la gracieta, doncs... Veus un espagueti encrastat contra la rajola i dius, ja estem jugant al joc de l'espagueti.
3: Molt bé, Dani, tot teu, va.
2: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: 1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
3: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futur.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
1: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
2: Pues la cosa es así, verá.
3: Es impresionante.
4: Me encanta, me encanta.
5: Mola.
6: Me gusta como suena.
7: Qué bonito.
1: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
8: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
9: Això no estava previst.

0: dels transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Doncs aquests armaris refrigerats és un recurs de la Diputació de Barcelona i que tenen com a objectiu doncs, de dinamitzar i promoure el mercat municipal i les compres de producte fresc, no? I, sobretot, adaptar-se a aquests hàbits que estan canviant, aquests hàbits de compra.
4: De facilitat de poder venir a qualsevol hora, que els hi vagi bé a ells a buscar-ho.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
6: Ladies and gentlemen.
5: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
7: Jazz It.
5: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: A menys d'un quilòmetre de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, riu avall, travessant-lo per un pont medieval, hi ha el disseminat de Sors, un petit poble presidit per la seva església, dedicada a Sant Esteve. Les campanes toquen 9:15, i cada dia cap a aquesta hora, a una masia de ben a prop, se solen sentir uns altres cops metàl·lics. Són intensos i molt més seguits. Els fan tres joves al voltant de la trentena, sobre una enclusa centenària que, com l'ofici de forjador, estan entestats a mantenir, tot reivindicant l'artesania i la importància del ferro. Som a Can Menargues, casa de la família de Liu Gironès, que avui no hi és. Ell, el Llorenç Rodríguez i el Jordi Rourejou, fa uns quants anys que són amics, i ben just uns pocs mesos que forgen peces de ferro en una nau contigua a la masia. Liu, aficionat de les armes i armadures medievals, va començar a forjar-ne el seu garatge anys enrere.
2: Ferro el que té és que un cop el treballes i el comences a saber tocar, t'enganxa moltíssim. I ja vaig tornar-hi a caure de plens, vam començar a conèixer amb Liu, que ens vam conèixer per tema forns de llenya, perquè a mi em va començar a cridar molt l'atenció la forma de cuinar amb llenya, i vam construir un forn de fang de casa, com es feia abans, descalços, trepitjant el fang i la palla. El vam fer, ens vam començar a portar superbé, vivíem al cantó, per dir alguna cosa, ens vam anar trobant més. Vaig començar a descobrir molt el tema dels forns, de cuinar i tot això. Em lio el tema de les màquines, que sempre hem sigut de tenir moltes màquines a casa i estar tot el dia tocant amb màquines. I a través d'aquí ha començat a quedar molt, després va començar a aparèixer en Llorenç, em lio també per aquí a casa, anant a fer muntatges de fires medievals, construint escenografies, construint màquines de guerra, havent de forjar els eixos de les màquines de guerra i tot això, i aquí començar a descobrir la forja i dir, hòstia, em mola molt, perquè te pots fer totes les eines que tu vols. I aquí va ser on ens vam començar a conèixer, vam començar a treballar junts, vam començar a estar molt de rato per aquí investigant i provant coses i vam veure que ens enteníem, però brutal. Mai ens hem discutit, mai ningú ha cridat a ningú, si hi ha hagut algun problema s'ha parlat i s'ha solucionat de seguida, i això va ser el que va dir, hòstia, tu, si ens portem tan i tan bé junts, ens entenem tan corrent i tot, què fem? Pues creem una empresa o treballem junts.
1: La cosa, entre ells, com el foc que cal per acalentar el ferro, ha anat a poc, però des d'aquest mateix 2025 ja són socis de la cooperativa Forja del Terri. Segons el Gremi de la Ferreteria, el 75% de les ferreteries no té assegurat el seu futur per manca de relleu generacional. Ells, però, han obert la seva. Entre amics, entre companys i afins, a contracorrent, a la seva i en sortint-se'n. Calentem cafè a la Farga i seiem a la taula que hi ha al mig del taller, amb tot a l'abast. La Farga, l'enclusa, el martinet i totes les eines. Ens expliquen la seva història, el seu ofici i com el viuen i en viuen. El ferro, diuen, és la matriu de l'artesania. És el material de què es fa bona part de les eines que fan falta, i aquesta és la seva voluntat. Malgrat tot, les destrals que veu i fa servir el Llorenç per llevar el suro, es lamenta, arriben de Sardenya o de Mallorca. Ells han nascut per mirar de capgirar aquesta realitat amb el seu treball, però sobretot s'han unit per aprendre. Tots han fet el seu camí fins a petar aquí, sense cap precedent familiar en l'ofici ni ningú que es pugui considerar mestre. I així, autodidactes i sobretot fascinats pel ferro, s'han convertit en els forjadors d'entre els més joves del país i una nova generació compromesa i en el camí de la professionalització. L'oportunitat de treballar a Caliu, per sort, els ha ofert la facilitat de no haver d'assumir, des del punt de partida, una necessitat bàsica com és tenir un espai aixoplugat i prou gran com perquè hi treballin els tres.
3: Clar, fer aquest mateix projecte sense l'espai hagués costat. De fet, va aparèixer primer l'espai després va aparèixer el projecte. Que... No, no, això ha ajudat molt.
2: Bueno, i l'inversió, que clar, no hem hagut de fer una inversió milionària com fa molta gent, perquè màquines, útils, eines i tot això, com que som tan friquis, pues, un ja havia comprat això, jo què sé, un ja tenia 1.000 pinces que havia estat comprant de Forja, o ja se l'havia començat a crear... L'altre, aquí hi ha un altre Martinet, que és vell, que ja també teníem. Un altre ja havia comprat una enclusa, un altre ja tenia mais, un altre portava les radials, un altre té el tabatro, i ha sigut no haver de fer una esquinxada de molts de diners per poder obrir el taller i el tenir un lloc gratis, que no hagis de pagar lloguer, que no hagis d'invertir-hi molts de diners, però això ens ha sigut una facilitat gegant, perquè si no, de l'altra manera, segurament haguéssim acabat llogant una part d'un taller d'algú per poder anar a treballar, treballar per aquell, després ja segurament cadascú hagués anat tirant més a la seva. Sí, sí, és que o sigui, s'ha fet quasi sense voler. A quedar i quedar un rato, que no quedar per treballar, quedar un rato i què fem? I sense adonar-te'n ja estàs forjant, o ja estàs soldant un carro, o ja estàs creant de zero un carro medieval per anar a la fira.
1: Organitzar-se en forma de cooperativa els dona confiança i més fortalesa, més enllà d'estalviar-se multiplicar la paperassa per 3.
4: Fer una cooperativa i ser que és el ser dels 3 a mi em dona molta confiança. I motivació, també, de crear coses més grans que jo sol no m'atreviria a embolicar-me. I el ser els 3, que és això, doncs xerrem, tenim aquesta comunicació, que és moment de debat, i dir, vinga, així sí que ho veig clar i fem alguna cosa gros, el més gros que vulguis.
2: O que si t'encalles, no? A vegades que
4: correcte.
2: Estàs en un projecte i de cop t'ha sorgit un problema en aquest projecte...
4: Hi ha dos caps més que diuen, ostres, mira, prova de fer-ho així, provem-ho així.
1: No són gent d'estar en un polígon. Els agrada veure el campanar de sorts i les alzines ben a prop. Tenir els gossos i l'asa a tocar. I en un espai com aquest s'han anat construint el taller des de zero.
2: Després van aparèixer les màquines de Narcesa, que Narcesa és una empresa molt grossa i potent d'aquí a Garrigàs, que és un poble de per aquí a prop de Figueres, que ens ha fet cessió d'ús d'aquestes màquines a canvi de crear contingut per internet explicant com funcionen i què es pot arribar a fer amb aquestes màquines, que és el Martinet i la premsa hidràulica. I, clar, amb aquestes dues màquines pues, hem fet un...
4: El soroll el fem nosaltres.
2: Correcte. I, clar, ell treballa molt. El que tu pots fer en 10 minuts amb una màquina d'aquestes, tu t'hi estaries 4 hores. O sigui, ho acabaràs fent tot el mateix, però el que hem aconseguit amb això és amortitzar temps i poder arribar a fer més encàrrecs o poder ser més eficients a l'hora de treballar. I això també és una gran ajuda que ha sigut que també ens centrem més en la forja i que ens puguem ficar més en tota la forja.
1: L'artesania, diuen, d'altra banda, també ha de caminar amb la innovació, així com les xarxes també són un canal de comunicació, d'aprenentatge, de negoci, d'oportunitats, un suport que estalvia tràmits i processos. Però les eines són la base de l'ofici, i el taller l'han omplert també d'eines recuperades, entre altres, de forjadors que es jubilen o es veuen obligats a tancar el negoci perquè ja no els accepten en entorns urbans. El Joe recorda l'emoció d'un home que es dedicava a muntar bicicletes a qui van comprar una taula.
2: I el tio, què va passar? Que el lloc on estava, doncs per herència s'havia de vendre tota la finca, ell no podia comprar el taller, no sé quantos, i vam anar a veure, vam descobrir que tenia aquestes màquines. Doncs el dia que vam anar a buscar aquest plat, tu hauries d'haver vist aquella persona plorant allà com un nen petit. Per què? Perquè s'està desprenguent d'una peça que li ha donat la vida, que és la seva feina, i que està veient que ell ha acabat, que se n'ha d'anar a soldar una empresa gegant. Per què? Perquè no té l'espai i l'ha de vendre per tema d'herències i per tonteries d'aquestes. Saps? I nosaltres tenim la sort que el podem agafar i li podem tornar a donar una vida. I clar, això també fa que aquesta gent estigui contenta, saps? No ho està tirant a la xatarra, no ho està venguent a un ricatxo perquè vol fer-se la seva tauleta maca abans d'entrar a casa. Saps? Ho està cedint o ho està venguent a una gent jove que està motivada, que està tornant a crear un ofici d'abans i que vol recuperar les eines antigues i que li agrada treballar. Perquè a nosaltres ens encanta treballar. Vull dir, jo el diumenge curro, jo el dissabte curro. A mi m'és igual, la meva parella n'està farta. El pal diu, tu, prou, saps? El pal, què faràs aquest fin de dia? Ah, no ho sé. Diu, no et tancaràs el taller tot el cap de setmana. Bueno, saps? Ja, és el que ens passa i és que ens encanta, saps?
1: I ara que portem una estona xerrant, en Llorenç engega la farga per escalfar motors i així poder començar a forjar. La forja és un procés en què, a base de la calor del foc i l'ús de la força i la tècnica, s'aconsegueix donar forma al metall.
5: Ja és ficar el ferro amb calent per canviar-li la forma.
2: Sí, o sigui, és a través del foc, el que ell deia.
5: Per fer foc, modificar l'estructura que té, com estovant, per poder-lo puntejar.
1: El Llorenç i el Jou ens ensenyen el procés donant forma a unes fulles que conformaran una rosa que, ara que s'apropa a Sant Jordi, estan ensenyant per xarxes. Ha estat tot un èxit. Ens ensenyen com tallen el ferro, a la manera tradicional, estovant-lo tal com poden per partir-lo i modelar-lo.
2: I ara estem, doncs ara, a través d'una rea vella que teníem per aquí, doncs la plastem i traurem aquestes fulles. I tu vas traient aquesta, la plastes, intentes donar una mica de forma i després amb la radial acabes de tornejar.
1: La forja tradicional té les seves arrels en les antigues civilitzacions, on la manipulació del metall amb força i habilitat es va convertir en una necessitat per a la supervivència. I així com una màquina pot fer la feina que farien ells amb molt menys temps, un ferrer o un forjador amb dècades d'experiència també fa la feina en menys hores. L'artesania, diuen, és un llenguatge que s'aprèn i que es recorda.
4: Al final és com tot, no? Vas, a través de la teva experiència vas aprenent. El ser un ofici no artesanal o així, però és bastant físic, a mi em passa també amb el suro. Quan anem a llevar, és només a l'estiu. D'estiu a estiu has passat tot l'hivern fent altres coses. El primer dia que vas, amb tots els nervis i les ganes, vas, aviam si me'n recordaré. Una mica com anar en bicicleta. Un cop aprens a anar en bicicleta, més o menys hi saps anar. Quan et plantes allà davant de l'arbre, pues sí, funciona, però funciona sol, perquè tens aquesta memòria dels músculs. Amb la fusta també passa, però amb el ferro jo encara no l'hi tinc. No, i aquesta memòria muscular no, encara no hi és. Anar aixecant el martell, anar picant, doncs, de mica en mica, doncs, es va creant aquesta
2: simbiosi.
4: Però ja... Sí, de... Bueno, d'entendre com pica el martell. Hi ha martells amb diferents formes, amb diferents pesos, els ferros calents, no tan calent. Hi ha moltes variables, igual que la fusta.
1: És important mantenir el coneixement acumulat de ferrers com el Roger Ferralla o en Cristof. No els fa por preguntar, ni que la gent sàpiga que no en saben prou. Creen xarxa i comunitat, i mentrestant van provant, entenent els processos.
2: Sí, comença des d'un esbós o una idea mental que té algú, la traspasses a un paper, aquest paper dibuixes o... El que ens agrada molt a nosaltres és dibuixar a escala les coses. Dibuixem les coses a escala i un cop aquest dibuix està realitzat, ja et diu si quan el portis a la realitat et sortirà bé o no. I després, un cop tenim aquest esbós, ho tenim tot, es parla, es comunica una mica com el faries i a partir d'aquí ho proves. I vas debatint, ho vas mastegant entre tots i un cop arribes a una conclusió o ja sol surt que tots diem el mateix, doncs ja sabem que allà és el que ha d'anar bé. No ho sabem segur, però és el que creiem. Ho proves, ho fas, realitat, i si és el que ha tocat, has triomfat. Doncs ja saps fer una cosa més.
4: Com que no surt de la primera...
2: Correcte.
4: És l'aprenentatge aquest, de dir, ostres, aquí ens hem imaginat aquest pas, però no va després, per exemple.
1: El ferro permet certa facilitat per reutilitzar i així provar i experimentar amb més confiança, sense pressa.
2: Jo moltes vegades vinc a treballar i és com si no vingués a treballar. He vingut a passar el matí, m'ho he passat de perles, he estat disfrutant tot el matí, no sé què. I sí, hem estat creant que si ahir un prototip d'una rosa de Sant Jordi, que si... jo què sé, i poder arribar a casa, jo arribo a casa i de cop, hòstia, em sento realitzat avui. Per què? Perquè avui he après a fer la meva primera cunya per estellar-me la llenya.
4: Aquesta és la part política. Que no...
2: Sí.
4: Que ens ho fem nosaltres perquè nosaltres volem. No?
2: I...
4: És a dir, que som lliures de... Aviam, lliures en un sentit de la creació. No, ningú ens marca...
2: No tenir aquest estrès d'ara, d'haver-hi una pressió que necessito produir molt per fer molt de diners, necessito amortitzar molt el temps perquè, si no, no hi surto guanyant, necessito, ui, que comprar-ho tot el més barat que pugui i vendre-ho el més car que pugui perquè la gent així hi guanyaré més i em podré comprar o me'n podré anar de vacances de no sé on i podré portar una roba de no sé quina marca. No, nosaltres preferim reutilitzar roba, reutilitzar coses, tenir reclams de les eines, poder-nos crear les eines, poder-nos crear els nostres mobles de casa, i tot això és el que ens ajuda i ens agrada, i poder recuperar un ofici d'una eina que et durarà tota la vida. A mi m'agrada alguna cosa. Bueno, com...
4: Una mica autosuficients, de les necessitats més materials.
1: El ferro, com diuen, és el centre de l'artesania, a tot arreu. I la forja, creuen, i ho intenten, ha d'estar al servei dels artesans, reproduint aquest món, atenent les seves necessitats. Productes fets a mida, perquè no s'hagin d'adaptar al producte. Aquesta és la diferència que ells poden oferir.
2: Per això a nosaltres ens encanta recuperar eines antigues o peces antigues. Per què? Perquè estan fetes perquè durin tota la vida. I tu aquell martell l'agafaràs i el meu fill o el meu net o la meva fillola o qui sigui potser em farà servir d'aquí 50 anys. Per què? Perquè és una peça que no es farà malbé. És el que nosaltres creem, el del consumisme i tot això. A nosaltres no ens agrada el consumisme. A nosaltres el que ens agrada és poder tenir una cosa i que si realment vols una cosa, doncs vens a buscar-nos i ens dius tu, que necessito, com és el cas del cistellaire, que necessito una eina...
4: Una rèplica d'aquesta eina.
2: Sí, jo què sé, l'altre dia van venir amb una eina que ara mateix no et sé ni dir el nom, perquè canal. És el primer... La canal, perquè és el primer cop que la veia, jo mai a la meva vida havia vist aquella canal, doncs va venir la Beix, que és un cistellaire... molt de la família, també, que està molt amb nosaltres, que ens apoya, que ens encarrega moltes eines, i va venir amb una canal que va dir, diu, mira, aquesta canal, diu, jo fa més de 20 anys que no en veig cap o que no sé que ningú fabriqui cap. Ara mateix ningú els està fent, costa molt de trobar, no sé què. Doncs li vam replicar una canal exactament igual, personalitzada, marcada amb les seves inicials, amb el nom de la seva empresa, amb tot, i que, doncs, vam forjar una canal que feia 20 anys que ningú forjava una canal. I que ara hem donat la solució a tot el món d'aquest de cistellaires a poder tenir aquesta canal, perquè aquesta canal és catalana i només ho fan servir els cistellaires catalans. I ara què passa? Que tothom va buscar les eines a França. Doncs com que els francesos no fan servir aquesta canal, ningú feia canal. Buscar ara el món dels cistellaires, saben que la forja del Terri poden venir a encarregar-nos la canal catalana per poder fer el seu cistell. O et poden venir a demanar un foer per poder estallar-se les seves llenyes, les seves canyes, o pot venir un picapedrer o un verger a fer-se el seu martell que vol per picar pedra. Saps? Pues a nosaltres és una mica això, poder-te crear i poder fer això és el que ens fa trempar, el que ens fa estar contents, el que ens fa motivar o el que ens fa tirar endavant.
1: En el futur més pròxim, els agradaria combinar més materials, com fusta o pedra, i apropar-se a altres oficis a través de la matriu del ferro. Volen continuar fent xarxa amb persones com ells, ja introduïdes a l'ofici, però també el volen divulgar. Perquè allò que més volen, tal com diu el Llorenç, és conservar l'ofici, les tècniques i els seus coneixements. Per a ells és una forma de vida i és per això que no ho troben gens estrany. L'edat, diuen, tant és. El que importa és l'esperit i les ganes. En tot cas, sent tan joves, recorden, tenen molt camí per a davant. Units en una cooperativa amb artesans en camí de la jubilació, de fet, creuen que podria ser una alternativa per garantir la continuïtat dels tallers i de l'oferta. Ells, mentrestant, es van embrutant les mans, que és el que els agrada. De moment, no les duen gaire brutes, però ara que ens acomiadem, començaran a fer-ho. Això és senyal que treballen, és a dir, que s'ho passen bé i són feliços junts.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: El final de la Guerra Civil Espanyola va suposar la caiguda de la República i l'inici d'una llarga dictadura feixista. Franco va governar Espanya de forma autoritària i cruel, especialment amb els vençuts. Durant la guerra, allà on els franquistes tenien el control, s'afusellava i empresonava gent per les simpaties que haguessin pogut tenir amb el govern democràtic i legítim de la República. Però un cop acabada la guerra, els afusellaments i empresonaments no només es van sistematitzar, sinó que van esdevenir només dues de moltes formes de repressió vers la població civil. Franco no acceptava una Espanya plural. Els feixismes només conceben la societat d'una sola manera i la diferència i la dissidència no hi tenen lloc. Per això, el règim franquista va perseguir qualsevol mena d'oposició, va exercir un control estricte sobre totes les facetes de la vida de les persones i va castigar durament aquelles que havien tingut qualsevol lligam amb el règim anterior. La repressió serà present al llarg dels prop de 40 anys de dictadura i molts dels mecanismes que farà servir encara perviuran durant molts més anys. Avui ens endinsem en una època en què ningú no estava lliure de sospita i on viure era passar por. Una època en què, tot i la duresa i la crueltat de la dictadura, sempre hi va cremar una flama de resistència i d'esperança per un món millor. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 6. Càstig i control. La repressió franquista.

0: La derrota republicana a mans de les forces franquistes, feixistes i nazis va suposar la pèrdua de llibertats i drets adquirits durant la República. Franco instaurarà un règim de terror que perseguirà de forma sistemàtica qualsevol oposició i exercirà un control exhaustiu sobre la vida pública i privada de les persones. Els mecanismes que farà servir seran diversos i implicaran multitud d'agents, des de la policia i l'exèrcit fins a la pròpia ciutadania. Aquesta xarxa servirà per exercir la repressió de forma extensa i exhaustiva i es mantindrà viva fins després de la mort del dictador. Durant la guerra i els moments immediatament posteriors, es voldrà generar veritable terror entre la població civil amb l'únic objectiu d'apaivagar qualsevol intent de rebel·lió. Assassinats indiscriminats, violacions, humiliacions públiques, empresonament i treball forçat seran algunes de les tècniques que es faran servir de forma sistemàtica i organitzada en aquells llocs sota domini franquista. Escoltem l'historiador i expert en repressió franquista, Joan Montblanc Lasaga.
1: Per part del general Mola hi ha aquestes instruccions, no?, que parlaven bàsicament de sembrar el terror, d'eliminar qualsevol tipus d'adversari i de generar un pànic i exercir amb càstigs exemplars. Aquestes eren unes instruccions i responia, evidentment, amb una lògica militar i, per tant, una lògica d'extermini i eliminació de l'enemic.
0: A les zones controlades pel franquisme s'aplicarà la llei militar des d'un principi i se sotmetrà qualsevol persona sospitosa de simpatitzar amb la República a judicis sumaríssims. Molts d'ells acabaran en afusellaments. Però a banda d'aquestes execucions, al bàndol sotllevat també s'exercirà la repressió per part de grups afins a Franco com els falangistes. Aquestes morts no quedaran registrades i deixaran milers de persones desaparegudes sense que se'n sàpiga el destí final. La violència contra adversaris polítics durant la guerra no serà exclusiva del franquisme. Durant els mesos posteriors al cop d'estat franquista, alguns grups anarquistes i comunistes assassinaran simpatitzants de la dreta, empresaris i, sobretot, religiosos. Aquests actes, però, eren accions que no formaven part de l'estratègia republicana, ni tan sols dels principals partits anarquistes i comunistes que lluitaven contra Franco, sinó que eren accions individuals, fruit de l'odi, la revenja i el fanatisme. De fet, el règim dictatorial de Franco utilitzarà les víctimes a favor seu, inflant-ne el nombre i fent-la servir com a excusa per una repressió que no esperarà que acabi la guerra per posar-se en marxa. Els territoris conquerits pels franquistes passaran també per aquest procés. A la fi de la guerra i els mesos posteriors, el règim crearà i perfeccionarà estructures i metodologies pensades únicament per castigar els vençuts. Les presons estaran plenes de republicans, anarquistes i comunistes amuntegats en espais minúsculs, sense gairebé menjar o aigua, passant fred i sent objecte de vexacions per part dels carcellers.
1: Només per posar xifres i volums, parlem de que es considera que a finals del 39 a l'estat espanyol hi ha 300.000 persones empresonades. I hem de partir de la base de que hi ha una capacitat penitenciària d'unes 20.000.
0: Amb en Joan Montblanc hem visitat la presó Model per entendre bé com va ser aquell empresonament massiu. Us proposem un exercici mental. Imagineu-vos una habitació de 4 metres de llarg per 2,5 d'ample. Probablement us vindrà al cap una sala petita, potser un dormitori individual. Doncs aquesta era la mida d'una cel·la de la presó Model a Barcelona. Durant la postguerra, en una sola cel·la, en aquestes habitacions de 4x2,5, hi van arribar a estar tancades fins a 18 persones. Precisament sobre això, la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta.
2: Quines eren les condicions a les presons franquistes?
1: Les condicions eren terribles i infrahumanes. Primerament perquè estem parlant d'un empresonament

d'unes infermeries que no tenien de res, que estaven plenes de malalts, sense medicaments, sense llits, dormint al terra, i això no només els malalts. I tot això en un context general de gana i de misèria de la postguerra, que encara als presos serà més greu. Era un escenari que era perfecte perquè qualsevol malaltia es convertís ràpidament en una epidèmia i afectés la majoria de la població penitenciària. I així tenim brots de tifus, tenim brots de tuberculosi, disenteria. Però a més de tot això, hem de veure la violència extrema amb què el règim franquista va aplicar el seu afany de venjança contra la població penitenciària, no? Els presos i preses eren persones inadaptables a aquesta societat. Havien de purgar els seus pecats, no? Fer penitència per tots els mals que els hi atribuïen, i això genera una atmosfera també de violència, de constant maltractament, en forma d'un adoctrinament humiliant amb els principis del nou règim, de treballs forçats, de violència física, tortures... Per tant, en definitiva, estem parlant d'unes condicions de massificació, de gana, de misèria, de violència, que són la causa dels milers de persones que moriran a dins de les presons. I no per sentències judicials, sinó per aquestes condicions terribles.

0: Les dones també seran represaliades pel franquisme i ho seran amb un component vexatori i humiliant. A moltes dones acusades de simpatitzar amb la República o de ser roges, se les rapa i se les obliga a prendre laxants amb l'únic objectiu de fer-ne escarni públic, assenyalar-les i convertir-les en objecte de mofa per part dels afins al franquisme. Moltes dones patiran també violacions i maltractaments. Les que no siguin empresonades seran obligades a treballar de forma gratuïta, netejant latrines, servint a esglésies o cases de particulars. Les xifres de les dones represaliades d'aquesta manera no són clares, perquè normalment no en quedava rastre oficial. Sobre la repressió vers les dones, l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta. La respon la historiadora Caral Soler i Barjau.
1: Les dones també van estar empresonades?
2: Dels consells de guerra que es porten a terme a Catalunya, a partir del 1938, es jutgen unes 70 i pico mil persones, arribant a 80. I d'aquestes, 7.000 són dones. I 7.000, per tant, passen per Consell de Guerra. No totes van a la presó, perquè també moltes són absoltes. Però, bueno, són 7.000 dones que van passar per Consell de Guerra. I això és una qüestió que ha estat poc estudiada i poc analitzada.
0: La gran quantitat de persones empresonades després de la guerra va fer que el règim franquista dediqués més espais a l'empresonament. En un primer moment, es van fer servir convents o edificis religiosos com a espais de reclusió, fins que més tard es van erigir noves presons. Les dones patiran l'empresonament gairebé sempre sota el control de comunitats religioses.
2: Amb un maltracte, sobretot psíquic, també físic, però en el cas de les dones molt psíquic, amb molta obligació de la religió, la presència de la religió, havent de fer tasques i, bueno, doncs, podent-se recollir a la redenció de penes, que era, en principi, tu treballaves i llavors això et reduïa per 4 dies treballats, doncs et reduïa un dia. És a dir, hi havia tot un règim establert que, més o menys, no era molt diferent en els homes. El que passa que les dones, doncs, clar, tenen noves circumstàncies, doncs, que tenen la regla, no?, el període menstrual, i això fa que, bueno, doncs, no tinguessin cap mena de facilitat per poder netejar-se bé, no?, per poder mantenir aquesta higiene. Bueno, és a dir, tota una sèrie de qüestions que el que traslladen és aquesta voluntat de denigrar constantment que sentien quan estaven a la presó.
3: La repressió que va dur a terme el franquisme va incloure execucions, empresonament, exili, censura i altres formes de persecució contra aquells considerats com a enemics del règim franquista. Travessem, doncs, els miralls de memòria per traslladar-nos a una època marcada per la violència i la repressió sistemàtica de qualsevol forma d'oposició política o cultural.

0: merda, m'entens? Si et mira com et mira, no és perquè sospita, és perquè és un porc.
1: No barregis. Ells han d'amagar-se i aguantar uns dies. I tu fes veure que no veus com ens mira. El sargento...
0: Joana! Porten amagats mesos. I amb aquest fred. Si no mengen calent, es moriran en dos dies.
1: Han de fugir. Els has de convèncer tu. A tu t'escolten. Han d'anar cap al nord. No hi ha cap altra solució. El millor que els hi pot passar si els agafen és que els matin ràpid, que a la Modelo no hi caben més.
0: Són els nostres germans. Els nostres amics. I són l'única esperança de fer una mica de justícia. I jo els penso ajudar. Aquesta nit els hi duré l'escudella. Punt.
1: Maria, no els pots ajudar, ja està. Hem perdut la guerra. I encara que tenim el que tenim, que n'hi ha d'altres que estan molt pitjor. Dóna gràcies a Déu que pots estar cuinant escudella i posant llenya a la llar de foc.
0: A Déu? Déu és a l'altre bàndol, Joana. Gràcies a Déu ens diuen com hem de viure, com hem de ser, què hem de pensar i agir, i com hem de parlar. I callades, i esclaves dels homes i sense feina. A casa tancades, i patint pels maleïts trajos de la Guàrdia Civil. Caminen com si el poble fos seu, i ens miren com si nosaltres fóssim seves. Em fan fàstic, i vull que en Tomàs i en Roger els facin mal. Vull que pateixin.
1: Maria, ja està, ho entens? S'ha acabat. Ara toca baixar el cap i passar els dies sense que aquests cabrons ens mirin. I ja pots despertar de tots els llibres que amagues sota el llit, perquè si te'ls troba, ens mataran a totes dues i a la mama també.
0: Deixa'm. Acaba d'omplir la petita que vaig a buscar la bossa.
1: Que no et vegi la mama, per favor.
0: La mama no s'entera. És com si no se'n recordés el papa. Com si no hi hagués passat res.
2: I ara què collons volen aquests? Nenes! És el camió de la Guàrdia Civil.
1: Merda. Tira-ho tota l'olla un altre cop i amaga les fiambreres ja.
0: Merda, merda, merda, merda, merda.
2: Venen a preguntar pel Tomàs i els vostres germans, segur. Es pot saber què feu?
0: Merda, merda.
2: Serveix tres plats. Posa vi als gots i seieu com bones minyones i no digueu ni una paraula de més. Va, mengeu.

0: Però la repressió no va quedar només amb els afusellaments i l'empresonament. Aquests són els vessants més visibles i cruels. Però la dictadura va crear tota una maquinària repressiva pensada per estendre la por entre la població i perseguir qualsevol persona que desafiés el règim. Per fer-ho, però, calia desfer-se de qualsevol persona simpatitzant amb idees republicanes. El franquisme va expulsar tothom qui no era afí al règim dels seus llocs de feina i en el seu lloc hi van entrar persones que simpatitzaven amb la dictadura. Això passarà també amb la Guàrdia Civil.
1: Un cop acaba la guerra, evidentment, a la Guàrdia Civil se la depura, com tants altres cossos funcionarials de l'administració pública. La universitat, els docents, totes les institucions estatals que podien tenir una importància, sobretot a la formació i el control de la població, van ser depurades de manera dràstica, radical. Això es fa també en el cas de la Guàrdia Civil.
0: Hem escoltat l'historiador Pau Casanella Espanyalbé, amb qui hem recorregut diversos espais vinculats amb la repressió franquista a Barcelona. Un d'aquests indrets és l'antiga Jefatura Superior del Cuerpo General de Policía, un altre cos policial franquista que, entre les seves funcions, hi havia la d'investigar la ciutadania per assegurar-se que no hi hagués activitat contrària a la dictadura. D'aquest cos policial en depenia el que es coneixia com la Brigada Político-Social.
1: Era el cos de la policia destinat a indagar, a espiar, a recollir informacions de confidents, de col·laboradors, sobre gent que pogués tenir algun tipus d'activitat política o social que també fos considerada perniciosa pel règim.
0: La feina de la Brigada Político-Social no depenia només dels agents que en formaven part. La dictadura va teixir una xarxa social que s'encarregava de delatar. Qualsevol veí podia denunciar al règim les activitats sospitoses d'alguna persona i posar-la al focus de la investigació criminal. Durant el franquisme, qualsevol activitat política va passar a la clandestinitat, al secretisme. La policia es dedicava a fitxar gent sospitosa d'actuar contra els interessos del règim i mantenir-les controlades, i si calia, detenir-les. Això suscita una pregunta a la Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat.
2: Què li passava a algú quan l'enxampava la policia?
1: Amb totes aquestes fitxes, amb totes aquestes informacions i amb les notes informatives que s'anaven elaborant periòdicament, és quan es practiquen les operacions policials, les detencions i també, en alguns casos, les tortures. Es donaven casos, per exemple, d'aplicació d'elèctrodes, de descàrregues elèctriques sobre el cos de la persona detinguda. Això, al llarg dels anys, va anar desapareixent, cosa que no vol dir que desaparegués la tortura física. Però la tortura física que s'intentava fer cada cop, sobretot a partir dels anys 60, de manera que no deixés marques visibles en el cos, s'hi afegia tot allò que s'anomena la tortura psicològica. Amenaces, per exemple, d'afusellament, el fet de col·locar una pistola allà i fer veure que la dispara sobre el detingut, la privació del son, el fet de fer-te estar dempeus sense poder-te moure durant hores i a vegades dies seguit.
0: Un dels indrets on es practicaven aquestes tortures era la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, a Barcelona. Però no gaire lluny d'allà, hi ha un altre indret on també s'hi detenien i torturaven persones, la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Sant Pau de Barcelona. Si bé el Cuerpo General de Policía actuava principalment a les grans ciutats, la Guàrdia Civil va ser el principal òrgan repressor del franquisme a les zones rurals.
1: Tenia un component de cos molt polititzat durant el franquisme. Entre altres qüestions, perquè el servei d'informació de la Guàrdia Civil, que seria, per entendre's, l'equivalent a la politico-social a dins del cos general de policia, amb unes funcions molt semblants, en documentació d'aquest servei d'informació ens trobem que diuen que tenen ordres per tenir informes personals, i no només amb informació política, sinó també amb informació de la vida personal, de si aquesta persona anava a missa o no, de si blasfemava al bar quan s'anava a prendre una canya després de la feina o el dissabte al matí, etc. Per tant, una informació molt completa sobre tota la població de cada demarcació de la Guàrdia Civil. I això implicava no només els que pertanyien de manera exclusiva al servei d'informació de la Guàrdia Civil, sinó que per recollir totes aquestes informacions tots els agents de la Guàrdia Civil havien de participar-hi. Per tant, tots ells, qualsevol Guàrdia Civil, tenia funcions de policia política.
3: Aquelles famílies associades al bàndol republicà van ser objecte de discriminació, vigilància i repressió. Molts dels seus membres van ser empresonats, executats o es van veure obligats a viure a l'exili. Escoltem, doncs, el patiment i la inestabilitat d'una d'aquestes famílies.
4: Abran la puerta, la Guàrdia Civil.
5: A las buenas de Dios, señoritas. Señora, con Dios.
6: Buenas noches, sargento. ¿En qué les podemos ayudar? Es que nos ha pillado en medio de la cena.
5: Muy tarde, me parece, para que tres mujeres solas cenen sopa. Y mucha sopa veo yo para tres pajaritos. Esperaban a alguien. ¿Y estas niñas? ¿Se les ha comido la lengua al gato?
6: Saludad al sargento, nenas.
7: Buenas noches, sargento.
8: Buenas noches, sargento.
5: Las lleva muy bien educaditas, ¿verdad?
6: Hago lo que puedo, sargento.
5: Hace muy bien, muy bien. ¿Saben por qué he venido?
6: Disculpe mis modales, sargento. Quiero un plato de sopa y una copa de vino. Siéntese, que hace frío. ¿Y los hombres quieren sentarse también, sus hombres?
5: Muy amable, señora. Mis hombres no se sientan en mi presencia, pero yo no me voy a negar a una copa de vino con esta sopa que huele que alimenta. Gracias.
6: De nada, faltaría más, siéntese. María, Joana, servid al sargento. Las niñas hacen una escudella como mi difunta madre. Dios la tenga en su gloria, ¿eh?
5: La verdad es que huele muy bien. Y ya que han cocinado para un regimiento, estará bien que un sargento coma en esta mesa. Gracias, niña. Tiene unas hijas muy guapas y muy espabiladas. Se nota. Deliciosa, niñas. Son guapas, cocinan bien, pero no son muy educadas. Cuando un hombre celebra un guiso, se le da las gracias. Más si es un invitado. ¿No creéis, niñas?
7: Gracias, sargento.
8: Gracias.
5: ¿Gracias?
7: Sargento, gracias, sargento.
5: Así me gusta. Qué bien huele esta sopa al fuego. Madre mía. Y cómo calienta el cuerpo. Tengo que confesaros algo. No lo digáis por ahí, que creo que no sería bueno para mi reputación, pero estoy enamorado de la comida de esta tierra. Vengo de León, y ahí comemos bien. Pero tengo que decir que la comida catalana me tiene cautivado. Tengo una teoría de por qué me pasa esto. Yo no entiendo nada de cocina. No es mi terreno, claro está. Pero con los años me he dado cuenta de que la comida de una región es el reflejo del alma de las mujeres de esa tierra. Y claro está que una gallega o una valenciana no son iguales y por eso la comida es distinta. Y la comida catalana es como sus mujeres. Difícil, pero jugosa. Como la alcachofa, por ejemplo. Comer todas esas primeras capas de las que no se saca casi nada, pero luego llega al corazón. Tierno y sabroso. Así sois, ¿verdad?
7: Tienes razón, sargento.
5: Bueno, y ahora me vais a decir dónde están vuestros hermanos y sus amigos. Voy a sacaros por el cuello al patio y os voy a arrancar el corazón tierno este que tenéis las catalanas.
7: Por favor, no sé nada, sargento.
6: No me toquis, fill de puta! En aquesta casa mengem l'escudella acabada de fer. I ara, menja-te-la tota!
9: Ai, fill de puta!
7: Ara, home! No paris, Maria, corre! Corre cap a dins del bosc!

0: La dictadura no només va castigar la població, sinó que en va treure profit. En una època en què les famílies pràcticament no tenien menjar i havien de subsistir amb el racionament alimentari, el règim feia servir presoners com si fossin esclaus per fer grans infraestructures que haguessin costat milions i venent la imatge que el franquisme aconseguia refer l'Espanya destruïda per la guerra.
1: Es van dedicar això, a la reconstrucció de ponts, de pobles, les zones devastades que es deien, esglésies, etc. I treballar per fàbriques directament, mines, construcció de pantans, etc. Llavors, la utilització d'aquesta població penitenciària com a mà d'obra semiesclava en condicions infrahumanes.
0: La manipulació de la informació i de la història també va ser una constant. A les escoles s'ensenyaven els principis franquistes com normes morals. El nacionalcatolicisme era present arreu. Els nens es formaven en l'espíritu nacional, mentre que les nenes havien d'aprendre a ser bones esposes, és a dir, a estar sotmeses al marit.
2: I el missatge era que la dona havia d'existir i viure per servir al marit en tots els aspectes, per mantenir-lo a casa, fer-li el dinar, fer-li el sopar, mantenir-lo net, netejar la casa, tenir relacions si només es podia, volien tenir fills i tenir-lo sempre content. I si l'home resulta que té relacions extramatrimonials, se li ha d'acceptar, no? És a dir, totes aquestes qüestions eren les que el missatge que s'enviava a la dona, que era de patir, sofrir i aguantar tot el que calgui per tal de que el marit estigui content. La dona, si no es casava, si no estava casada, sí que podia tenir una feina, però òbviament era una feina sempre secundària, de secretària, de dependenta, de mestra, res de responsabilitat. I a més, si es casava, aleshores havia de deixar de treballar i si aleshores volia tornar a treballar, necessitava el permís explícit del seu marit per fer-ho.
0: El Patronato de la Mujer serà un organisme que s'encarregarà de vetllar per aquest ideal de dona sotmesa. Ho farà a través de la imposició de la doctrina religiosa, el càstig i tota mena de mecanismes de control. Però això ho veurem en un altre episodi de Miralls de Memòria. La repressió franquista va ser molta, variada i cap a tothom. Des d'expropiar cases a condemnats fins a empresonar o multar dones que feien estraperlo per poder comprar menjar. Però durant els 40 anys que va durar, la dictadura també va evolucionar, segons ho feia la societat.
1: A la postguerra castigarà els delictes polítics i de les persones més significades durant la República o durant la pròpia guerra, i a partir dels finals dels 40 una de les grans obsessions és la guerrilla, són els moviments del maquis, crea la llei de bandidatge i terrorisme. Als anys 50, per exemple, és l'obsessió del règim són els delictes de la propietat, i per tant els tribunals ordinaris, es crea la fiscalia de taxes, s'endureixen les penes per tots els delictes de propietat, i com diem, ja a partir del tardofranquisme, l'obsessió de l'ordre públic, on el càstig anirà dirigit a tots aquells moviments que estiguessin reconstruint els partits polítics, sindicat, moviment obrer, moviment estudiantil, moviment veïnal, etc, i totes les pràctiques de vagues, de manifestacions, etc.
3: Molts cops també un interès, per exemple, per les noves formes de vida que es generalitzen als anys 60, aquests joves que vesteixen amb cabell llarg, que comencen a consumir droga, que coses molt més innocents, que ballen barrejats nois i noies en sales de festa, això jo he vist, no?, atestats policials que s'escandalitzen, no?, d'haver entrat en una sala de festes i d'haver trobat nois i noies amb una llum baixa, ballant tots junts, una cosa que avui ens podria fer riure. Hem d'entendre que era motiu també de persecució política, en aquest cas podia comportar una multa, per exemple, en el propietari d'aquest local.

0: El franquisme serà una dictadura d'inspiració feixista que sobreviurà a l'Europa democràtica de postguerra, més preocupada per l'auge del comunisme que pels drets humans a Espanya. Franco serà dels pocs dictadors que mori plàcidament al llit, exercint la duresa de la repressió fins als últims dies. L'assassinat de l'anarquista Salvador Puig Antic serà un dels últims actes de terror del dictador. Però mort Franco, la dictadura sabrà reconvertir-se i adaptar-se al context. Una llei d'amnistia permetrà alliberar presos polítics antifranquistes, però també perdonarà tots els crims del franquisme. Les grans institucions del règim, com el TOP, el Tribunal d'Ordre Público, que havia perseguit sindicalistes, manifestants o militants antifranquistes, es converteix d'un dia per l'altre en l'Audiència Nacional i molts dels jutges que formaven part del TOP també tindran seient al nou tribunal. El Cuerpo General de Policía esdevindrà el Cuerpo Nacional de Policía i ni aquí ni a la Guàrdia Civil s'hi depuraran les persones vinculades a la tortura i la persecució política. De fet, a la comissaria de la Via Laietana, on hi ha documentats centenars de casos de tortures i abusos policials, encara l'ocupa el cos policial hereu d'aquell creat pel franquisme específicament per reprimir la societat. En aquest capítol hem parlat amb l'expert en repressió franquista Joan Montblanc La Saga, llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i arxiver de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona, amb qui hem visitat la presó Model. Amb la Caral Soler i Barjau, doctora en Història Contemporània i professora agregada del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, hem visitat l'espai que ocupava l'antiga presó de dones de la Diagonal, ara ocupada per un gran centre comercial. També hem parlat amb Pau Casanellas Peñalbé, historiador del grup de recerca sobre dictadures i democràcies de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en repressió franquista. Al pròxim capítol tornarem enrere en el temps, als anys 40, per viure un dels moments més durs de l'exili republicà, la deportació a camps nazis. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració d'Almudena Maluenda Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: L'univers infinit.
4: Els rellotges de sol. La Terra gira al voltant d'un eix imaginari de rotació i per això a nosaltres, que estem a la seva superfície, ens sembla que és el Sol, la Lluna i tots els astres els que giren al nostre voltant. Si som capaços de mesurar aquest moviment celeste, podrem mesurar el pas del temps. De nit ho hem de fer amb el moviment de les estrelles i les constel·lacions, però de dia ho podem fer amb el moviment del Sol, l'astre rei. Les primeres civilitzacions ja van entendre la importància de mesurar aquest moviment i ben aviat es van inventar els rellotges de sol. Els rellotges de sol són instruments que mesuren el pas del temps basant-se en l'ombra projectada per un objecte, un pal que anomenem gnòmon, quan és il·luminat pel sol. Són un dels dispositius de mesura del temps més antics de la humanitat i reflecteixen una profunda comprensió dels moviments del sol i de la Terra. Van néixer fa uns 3.500 anys, cap al 1.500 abans de Crist, en les antigues civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte. Aquests primers dispositius per mesurar el temps es basaven en la projecció de l'ombra d'un objecte vertical, com ara un obelisc, i van ser els precursors dels rellotges de sol més elaborats. Els egipcis van utilitzar obeliscs per determinar les hores del dia i els moments claus, com el migdia, quan l'ombra era més curta. També van desenvolupar rellotges de sol portàtils de disseny més petits, uns rellotges en forma de T, que dividien els dies en intervals. A Mesopotàmia, els babilonis, grans astrònoms, van establir sistemes per mesurar el temps amb precisió, aprofitant els coneixements astronòmics sobre el moviment del sol. A partir del segle VI abans de Crist, els grecs van perfeccionar els rellotges de sol mitjançant teories geomètriques. Per exemple, Anaximandre de Milet és considerat un dels primers en introduir el gnòmon, aquest pal per mesurar l'ombra de la llum del sol i establir les hores més precises. Els romans, al seu torn, van popularitzar l'ús de rellotges de sol per tot arreu de l'imperi, fent-los habituals a places públiques i desenvolupant models portàtils. El funcionament d'un rellotge de sol es basa en el moviment aparent del sol en el cel, que és conseqüència de la rotació de la Terra sobre el seu eix. A mesura que el sol es mou d'est a oest durant el dia, l'ombra del gnòmon també es desplaça, formant un arc al llarg d'una superfície plana o corbada on es marquen les hores. Tenen dues parts diferents, el gnòmon i el quadrant. El gnòmon és l'element vertical o inclinat que projecta l'ombra. I el quadrant és la superfície sobre la qual es marquen les hores.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Nutrició amb Laura Crosas.
7: La conservació dels aliments. Mantenir una bona higiene alimentària tant a la compra com a la manipulació com a la conservació dels aliments és imprescindible per a prevenir infeccions i intoxicacions alimentàries. Cal prendre consciència tot l'any, però especialment a l'estiu, degut a les altes temperatures que compliquen encara més poder assegurar un bon estat dels aliments en tot el procés fins al seu consum. Per evitar les toxiinfeccions alimentàries, cal manipular correctament els aliments. És molt important no trencar la cadena de fred, sobretot si es transporten aliments refrigerats o congelats. Cal evitar baixades i pujades brusques de temperatura per evitar la proliferació de bacteris en intervals de temps. Un cop a casa, primer de tot i el més important és la higiene, no només dels estris que usarem des de taules o ganivets de pelar i tallar, sinó dels propis aliments i de les mans. Al llarg del dia es toquen diners, objectes que han passat per altres mans, animals i ens moquem o anem al lavabo. Per tant, abans de tocar un aliment que consumirem, i sobretot si ho volem fent cru, caldrà rentar-se molt bé les mans amb aigua i sabó. Seguidament, cal passar per aigua l'aliment en qüestió, doncs si el tallem o el pelem abans, es pot contaminar l'interior de l'aliment. I finalment, assegurar que els estris que usarem han estat correctament netejats. A continuació, cal conservar-los correctament a la zona de la nevera que els pertoqui segons temperatura per evitar canvis. Per exemple, no deixar els ous de la porta ni treure's de les oueres per evitar el contacte amb d'altres aliments, separant envasos correctes, nets i aptes per productes alimentaris i mantenir el frigorífic higiènicament correcte. També serà important mantenir separats els aliments encara crus dels cuinats per evitar les contaminacions creuades. I a l'hora de preparar els aliments, pel que fa a proteïnes animals com carn, peix o ous, caldrà cuinar-los a temperatures superiors a 70 graus per assegurar que s'eliminen tots els agents patògens. Un cop cuinats, caldrà esperar que es refredin per poder-los posar a la nevera. I si al seu moment els hem congelat, caldrà fer previsió i descongelar-los a poc a poc dins del frigorífic. Finalment, fixeu-vos en les dates de caducitat i de consum preferent abans de consumir un aliment. Aquest estiu i tot l'any, procura seguir totes les recomanacions per mantenir una correcta conservació dels aliments i evitar toxinfeccions alimentàries.
8: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
9: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
10: Us ve de gust fer un tomet amb barca per la mar salada? Aquest poema ens convida a fer aquest passeig. El sentim?
11: Hola, sóc la Clàudia. Vaig a quart de primària de l'escola Els Cosetans. El poema que he escollit es diu Vora l'aigua i ho ha escrit Marina Antúnez. He escollit aquest poema perquè m'agrada l'aigua. Vora l'aigua, com el mar que abraça el sol rere l'horitzó blau, el tir s'asseu a la popa de la nau i amb mans cansades subjecta una canya vella, mirant la mar que s'allunya mentre un peix neda. La llum groga ara ja és roja i decau, i es geu tranquil i somriu perquè el raig de sol s'ha fet suau. Ja fa falta menys per tornar a estar amb ella, la lluna més blanca, la més vella.
10: Gràcies, Clàudia, per llegir aquest poema i per portar-nos a tots els embaladits a fer un tomet pel mar. Fins al proper Embaladits. Adeu!
11: Adeu, Embaladits!
8: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una seixantena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa, en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats dels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. 3 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues incidències actives. Parlem d'un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida, en aquest cas en direcció Barcelona, on precisament doncs, en aquest tram s'obren desviaments senyalitzats per la sortida 470. Per altra banda, també registrem una avaria des d'ahir a la tarda a la C25, doncs, que a hores d'ara encara talla un carril de circulació a l'altura d'Arbúcies en direcció Lleida. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, doncs, a hores d'ara, de moment, tranquil·litat arreu de la xarxa viària en aquest sentit, però sí que és cert que de moment doncs, ja trobem lentitud i intensitat als primers trams de les dues rondes de Barcelona des del Nus de la Trinitat en direcció Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, ens espera una jornada completíssimament assolellada, avui sense tempestes al Pirineu i sempre amb aquesta calor intensa. De fet, una altra vegada al matí desperta idèntic pel que fa a temperatura respecte a ahir, per tant, molt xafogós a la costa i de núvols molt poquets, alguns cap a l'Ebre, d'altres de prims que han de ser molt poc destacables. Així també continuarà aquesta tarda un cel gairebé ras, una miqueta de polsim en suspensió i 4 núvols al Pirineu per fer bonic. També la temperatura elevada, sobretot on més calor ho farà, és a l'interior de l'Empordà. Cap de setmana calorós. De fet, el diumenge més que no pas dissabte. Tornarem a la xifra dels 40 graus a les comarques de Ponent i amb força sol. Només diumenge a la tarda, sobretot al Pirineu, tindrem alguns trons. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. A més, eleva a 80 el nombre d'espanyols que no han pogut ser localitzats. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
4: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Una 15 d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana, ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
5: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
6: La ayuda ha de ser urgente, ha de ser rápida, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny. I, per tant, és molt important coordinar-se.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat el compromís del govern de desplegar la màxima ajuda a Veneçuela. Ho ha dit aquest dijous durant la presentació de la Memòria Econòmica de Catalunya 2025, des d'on ha enviat el seu suport i solidaritat al poble veneçolà.
7: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons s'ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principis de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. El cos d'agents rurals vol fer un salt de cara a l'any 2030, duplicant la plantilla, i afronta també una renovació integral de la flota de vehicles. L'objectiu del cos és arribar als 1.300 efectius, el doble dels que hi ha actualment. Pel que fa als recursos materials, per ara han incorporat 20 vehicles que per primera vegada estan pensats per a unitats especialitzades, com ara la canina, la de drons o la de testats, que incorporen més mitjans tecnològics. Tot plegat respon a una estratègia per reforçar el cos i dotar-lo de més i millors recursos per ser més eficient sobre el terreny, segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
8: És l'objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques.
1: La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivades de les temperatures extremes. És una informació que ens amplia ara la Maite Polo.
9: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
10: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquests moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
9: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
1: Tot coincidint amb la primera onada de calor de l'estiu, diverses entitats de Badalona han instat a l'Ajuntament de la ciutat a garantir l'accés a equipaments municipals com a refugis climàtics i evitar el que va passar l'any passat, quan els 14 refugis que hi ha a Badalona van tancar durant les setmanes amb més calor. N'informa Mateo Cachipuendo des de Televisió de Badalona.
11: Les dades de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i gravetat dels episodis de calor extrema. Per enfrontar-ho, els refugis climàtics es tornen indispensables per prevenir riscos per la salut. A Badalona n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Una preocupació que enguany creix arribada la primera onada de calor i que des de Declaració de Badalona, recorden, ja se n'havia avisat.
12: Tothom sabíem que viuríem una onada de calor. Bé, ho sabíem, però a Badalona qui hauria d'actuar no actua.
11: Declaració de Badalona ha presentat diferents propostes per assegurar una gestió efectiva dels refugis climàtics, com garantir el seu servei durant l'agost o, com expliquen des de l'entitat, ampliar els acords amb establiments com les farmàcies i que duguin un distintiu de refugi climàtic.
12: Buscar la col·laboració amb la societat civil, la societat que també té recursos on poder, en un moment determinat, que algú es pugui entrar a refrescar o a protegir-se de la calor i fins i tot que tenia accés a líquid.
11: Des de les entitats aclareixen que el consistori no hi ha contactat i demanen a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu.
1: Un quart de vuit, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres han recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol per finançar el nivell mínim de la dependència entre aquest any i el 2027, després que el Consell de Ministres aprovés dimarts el decret llei per ampliar aquestes quanties. Concretament, Catalunya rebrà 189 milions d'euros més el 2026, arribant als 605 en total, i 378 milions d'euros més el 2027, assolint la xifra de 794 milions. Llum verda del Congrés dels Diputats a la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i, a més, ha comptat amb el suport dels seus aliats, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Víctor Gutiérrez es diputado del PSOE.
13: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
1: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per a convertir-se únicament en requisit. Els ateneus mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català, però els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de la Plataforma per la Llengua fet a una quinzena d'ateneus del territori. Els proposa definir una programació activament en català i oferir formació als responsables dels tallers. Ens ho explica l'Esther Minguell.
14: Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
15: És una lluita. Les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
14: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
16: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits, i això és important repartir-nos-ho, tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que faci un taca d'oli i que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
14: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
1: Els Mossos d'Esquadra han fet dues detencions en relació amb el tiroteig en un pis del barri del Born de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Segons la policia catalana, es tracta d'un enfrontament entre dues bandes de narcotraficants. Almenys hi va haver un ferit. La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i va desencadenar el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscap de la Regió Policial Metropolitana, destaca la importància que Barcelona i Catalunya deixin de ser atractius pel narcotràfic.
17: Tot sembla indicar que possiblement ens trobem en un cas d'enfrontament entre grups rivals pel tema del narcotràfic, que l'objecte de l'atac o l'objecte de l'acció criminal per part de les persones fos cometre un robatori. El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs, lògicament, Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal, que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: Llibertat vigilada i tractament terapèutic per al noi de 17 anys detingut per l'atropellament mortal de l'usuari d'un patinet a l'Horta de Lleida. El succés, recordem-ho, es va produir aquest dimarts al vespre. La causa està oberta pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís. Minuts, arribarem a 8:15. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Murcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
18: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per els de Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
19: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo, lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. L'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre els centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó. Ja hi ha en marxa una nova edició de la Granollers Cup, un dels tornejos internacionals d'handbol base de referència. La competició, que arriba a la 26a edició, compta amb 6.000 jugadors d'un total de 374 equips procedents de 24 països. Fins diumenge competiran entre Granollers, les Franqueses del Vallès i Canovelles en la cita de l'handbol base més important del sud d'Europa. I aquest diumenge es disputa a la vall de Camprodon la Gran Fondo Pirineus, una marxa cicloturística que proposa tres recorreguts de 78, 122 i 144 quilòmetres. L'organització ha adaptat la prova a les elevades temperatures previstes per al cap de setmana. Ens ho amplia la Judit Espert, de Televisió del Ripollès.
20: La Vall de Camprodon acollirà aquest diumenge la tercera edició de la Gran Fondo Pirineus. La marxa cicloturista recorrerà diferents carreteres del Ripollès i la Garrotxa i reunirà més de 550 participants, una xifra superior a la de l'any passat. L'organització ha preparat tres recorreguts i ha activat mesures especials per fer front a les altes temperatures previstes. L'organització destaca que són itineraris especialment valorats pels aficionats al cicloturisme.
21: La zona de Oix-Veget pues és una de les millors carreteres per poder fer cicloturisme, tant a nivell de paisatge com d'entorn, no? És algo molt xulo.
20: La prova ha crescut en participació respecte de les dues primeres edicions.
21: Estem contents perquè això vol dir pues, que bueno, a la gent que ha vingut a fer el recorregut els hi ha agradat i estan repetint i s'està afegint gent nova.
20: La cita arriba només una setmana abans del pas del Tour de França pel Ripollès, en uns dies en què la comarca tornarà a convertir-se en protagonista del ciclisme internacional.
1: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha fet davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
22: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant, es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall, amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200, i aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
1: I Blanes ja escalfa motors per al concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava, que se celebrarà del 23 al 27 de juliol amb la participació de 5 pirotècnies de la Xina, Portugal i Espanya. El certamen incorpora un augment de la dotació econòmica.
0: La xarxa de comunicació local.
23: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
24: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
25: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
24: Suma-t'hi escoltant cada setmana

Al Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. Al Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 les persones mortes i a uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. Espanya ja ha destinat una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergència al país. De seguida analitzarem al detall les característiques d'aquests sismes tan fort que no s'havien registrat mai al país en els últims 100 anys. Ho farem en conversa amb Eulàlia Massana, catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 26 de juny. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 41 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places per al curs vinent només amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, torna a flexibilitzar el requisit per cobrir vacants i baixes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hi ha un accident a l'A2 que obliga a tallar la calçada a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on s'obren desviaments per la sortida 470. Un segon accident a la B23 deixa els vehicles al voral a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció a Barcelona. També hi ha un tercer accident, en aquest cas a la C32 a Sitges, on es talla la calçada en sentit nord amb 1 quilòmetre de lentitud. I pel que fa al temps, ens espera un divendres assolellat, amb calor intensa i un cap de setmana també calorós. Diumenge, més que dissabte. Avui la tònica serà la de xafogó a la costa i més calor a l'interior de l'Empordà. Pocs núvols i alguns cap a l'Ebre i sense tempestes al Pirineu.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El Ministeri

0: d'Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts, com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien, de moment, les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60ena d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
1: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
0: Una 15ena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels 2 terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per a un valor de 300.000 euros, que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana ASOCAVEN, expliquen que cal esperar a saber quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
2: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
3: La ayuda ha de ser urgent, ha de ser ràpid, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern veneçolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
0: Us ho expliquem, Veneçuela viu sacsejada per 2 terratrèmols molt forts i gairebé consecutius, un fenomen poc habitual que ha deixat el país en xoc. Avui volem entendre què ha passat exactament, perquè aquests 2 sismes han estat tan seguits i tan violents, i si un episodi així es pot tornar a repetir. Li preguntem a Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona i especialista en tectònica activa. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
4: Bon dia.
0: Doncs això, ajudi'ns a entendre què ha passat exactament al nord de Veneçuela perquè en menys d'un minut s'hagin produït 2 terratrèmols tan forts.
4: Cal entendre primer que tot que un terratrèmol està produït perquè quan rellisca una falla de cop, perquè la falla va acumulant la deformació que hi ha als 2 blocs a banda i banda d'aquesta fractura, que és el que en diem una falla. Aquests 2 blocs es van movent poc a poc, any a any, mil·límetres, centímetres a l'any, en aquest cas, i això, en canvi, no s'absorbeix en el pla de falla. El pla de falla està clavat, està travat, perquè hi ha fregament. I aleshores, al moment en què se supera el fregament, perquè aquests 2 punts externs, aquests 2 blocs externs sí que es van movent contínuament, perquè és el moviment de les plaques litosfèriques, al moment en què això llisca és quan hi ha el terratrèmol. Aleshores, el que ha passat és que no sabem exactament si ha sigut una cosa o una altra, però pot haver estat que ha començat la ruptura en un tros d'aquest pla de falla, en un tros gran, s'ha aturat una mica, la transmissió de la ruptura és molt ràpida, molt pocs segons, s'ha aturat un moment aquesta ruptura perquè ha trobat un altre tros del pla de falla on costava relliscar, on hi havia potser una mica més de fregament, en la que l'ha aconseguit superar, ha fet com una altra onada important que ha sigut com el segon terratrèmol. Però aquesta és una possibilitat que encara no hem pogut descartar de l'altra, que és que siguin dues falles les que s'hagin mogut. Dues falles diferents, diguem. Perquè està el terratrèmol s'ha nucleat en un lloc on hi han, arriben diverses falles. Per tant, encara ara costa una mica saber quina és la que s'ha mogut.
0: Era previsible, això? Es podia predir? Ho dic perquè hem sentit a vosaltres que heu anat parlant, vostè i altres tècnics que heu anat parlant, altres especialistes que heu anat parlant als mitjans de comunicació, que aquesta falla podria portar gairebé un segle acumulant energia i ha quedat durant tot aquest temps en silenci. Això es podia preveure? Són fenòmens que vosaltres, estudiosos, ho podeu detectar?
4: Nosaltres no sabem dir quan exactament lliscarà la falla. Si no, en aquest moment encara no entenem exactament com funciona fins al punt de poder dir quan es mourà. El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques, que van una mica més lentes, però aquestes són molt ràpides, les que limiten les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols, i sabem que hi ha hagut terratrèmols a la zona cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
0: Molt ràpidament, ara s'estan registrant rèpliques de magnitud, m'ha semblat sentir que parlàvem de 30. Què podem esperar els pròxims dies o setmanes?
4: Podem esperar moltes més rèpliques, perquè el que ha passat és que el moviment de la falla ha alliberat tota l'energia que hi havia en el pla de falla, en el tros que ha lliscat, però totes les vores del que ha lliscat han quedat desestabilitzades. I això és el que produeix normalment les rèpliques. El que passa és que exactament què pot passar en el futur no ho sabem, perquè a l'hora de desestabilitzar aquestes vores de la falla també pot haver empès alguna falla, o podria acabar empenyent, o pot haver desestabilitzat alguna falla veïna, i això podria acabar produint un altre terratrèmol gran. Si són les rèpliques específicament, que són les que estan lligades en aquest gran terratrèmol en la seva zona de ruptura, el que hem d'esperar és que n'hi vagin havent, i n'hi hauran segur, n'hi vagin havent i que vagin baixant paulativament de magnitud. No sabem a quina velocitat baixarà de magnitud, però aniran baixant. Però tampoc sabem quant temps duraran.
0: Déu-n'hi-do. Eulàlia Massana, doncs gràcies per aclarir-nos-ho i bon dia. Que vagi bé.
4: Bon dia a vosaltres.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons s'ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat també un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupat les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles amb risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. La primera onada de calor hauria deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. Ens ho amplia tot plegat la Maite Polo.
6: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho explicat a la xarxa.
7: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
6: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
0: 7:45, el ple del Congrés ha aprovat aquest dijous una moció del Partit Popular que insta el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a sotmetre's a una qüestió de confiança. Ho ha fet amb el suport de Junts, Vox i d'Unió del Poble Navarrès. En contra, hi ha votat el PSOE, Sumar i els seus socis d'investidura. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir precisament ara el suport dels de Míriam Nogueres. Junts també ha donat suport a un altre punt del text que reclama a Sánchez que assumeixi responsabilitats per la corrupció en forma de dimissió. Malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa, fonts del grup de Míriam Nogueres ha recordat que els motius pels que el PP presenta la moció no són els mateixos que els seus. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català per accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo així o sí en un futur. D'aquesta manera, proposant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició ara hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que reclama, per primera vegada, actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. És una crònica d'en Jordi Casino.
8: Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
9: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
8: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
10: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat, Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control. Aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
8: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: Les obres de transformació de l'estació de Sants a Barcelona avancen segons el calendari previst. La plaça dels Països Catalans, actualment tancada, reobrirà a finals d'aquest any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Tot plegat forma part d'un projecte de reforma integral que vol convertir Sants en una estació més gran, més moderna i millor connectada. La Judit Vallès ha visitat les obres.
11: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
0: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Múrcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou, Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes per 3 anys després. El primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
12: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga... En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
0: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornarà a dosificar els minuts de Lamine Yamal.
13: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo, lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad, que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
0: Els abonats del Barça ja poden demanar el passi per a la propera temporada. L'abonament inclou els partits de Lliga, Copa i Champions i té un preu que oscil·la entre els 550 i els 1.200 euros en funció de la zona escollida. En aquesta primera fase, el club ha deixat fora els socis no abonats, però assegura que més endavant se n'obrirà una segona on sí que podran accedir a les localitats que quedin disponibles. La ripollesa Aina Archer seguirà una temporada més defensant la samarreta del Fraga. La jugadora ha renovat amb l'equip aragonès després d'haver aixecat aquesta temporada la Supercopa d'Espanya i la cinquena Champions en el seu palmarès. Archer ha fet balanç del curs a Televisió del Ripollès. És una informació de Paula Sayago.
11: La de Ripoll ha avançat la seva renovació per l'equip fregatí després d'una temporada que valora positivament. El conjunt aragonès va començar el curs aixecant la seva primera Supercopa d'Espanya femenina i va encarar la recta final alçant la segona Champions League a Coimbra. Tot i que enguany la ripollesa ha aixecat la seva cinquena Champions i es col·loca així entre les jugadores amb més copes europees, assegura que sempre es pot millorar.
14: Ens va servir per aprendre molt a nivell de staff, de jugadores, directiva. El primer any que vam disputar ja ens va caure la primera Champions, era tot com molt bonic i al final l'esport no tot és això. Amb la qual cosa jo crec que ens va servir per aprendre. Són dos títols de quatre que podíem aconseguir, amb la qual cosa jo penso que hem fet bona temporada, però sempre es pot fer més.
11: Un dels moments més especials de la temporada per Archer va ser cedir l'aixecament de la Copa d'Europa a Vignetflix, qui recentment va anunciar que penjava els patins.
0: Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletx, la més gran dels Alps. Una fita històrica al nivell del pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la colla vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Un dels castellers, Mario García, es mostrava feliç per la fita assolida.
15: L'alçada és un condicionant. Es nota a partir dels 2.500 que vas pujant. Es nota l'alçada, no? Però les vistes, sobretot les vistes i el lloc és absolutament impressionant, aquesta vall. Amb el Jungfrau al fons, que puja fins als 4.200. I aquí que és un luxe poder fer aquí castells i portar la nostra cultura aquí a Catalunya, aquí al vell mig d'aquesta vall tan impressionant.
0: Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. Ens ho explica el David Navarro.
16: El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
17: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys. I a tothom que la coneix l'ha impactat.
16: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
0: El Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, presenta per primera vegada una selecció de més de 300 fotografies procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX, amb fotografies domèstiques o escenes de vacances trobades per Barón en llocs com subhastes i habitatges buidats de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Una cigarreta.
20: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
21: Aquest 27 de juny...
22: Eloi Salat.
23: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
19: no, sibling? Els plors i les
21: comas. Fumi Suzuki.
22: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia. Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
21: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
22: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
21: No t'ho perdis!
23: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Dos ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des del Notícies en xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció d'un fenomen d'aquestes característiques.
2: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 26 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. 43 persones haurien mort i 250 han hagut de ser ateses en la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya. És la primera estimació del sistema del Ministeri de Sanitat que en fa el seguiment. Sigui com sigui, caldran 3 setmanes per confirmar quantes de les defuncions són atribuïbles específicament a les temperatures extremes. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa de places amb el compromís, això sí, d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, aquesta acreditació ja no serà un mèrit, sinó només un requisit. Dels esports, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre El Pozo en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio, al temps extra, han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Parlarem tot seguit d'aquesta fita amb Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona. Passen ara mateix 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant volem saber a aquesta hora i sent divendres com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Molt bon dia, Eduard.
3: Molt bon dia. Doncs, de moment, algunes incidències que hem de destacar d'alguns accidents d'aquest matí. De moment, volum de trànsit es va mantenint més o menys a la xarxa viària amb alguns punts d'aturades, però res remarcable. Però el que dèiem, sí que tenim, en el cas de l'autovia 2, des d'aquesta matinada, el trànsit tallat a l'altura de Lleida, en sentit a Barcelona, per un camió que ha bolcat en aquest punt de la via. De moment, obliga a desviar el trànsit abans per la sortida 470, que és la sortida dels Alamús. En aquest punt de desviament sí que tenim un quilòmetre llarg d'aturades, més o menys a l'altura del col·legi en sentit Barcelona. D'altra banda, a l'autopista C32, en aquest cas a l'altura de Sitges, això és els túnels del Garraf, hi ha hagut també una topada aquest matí. Queden aturades en aquest punt, més o menys puntuals en el cas d'autopista, sobretot el que va molt carregada ara és la C31 a les costes del Garraf, amb diferents trams de lentitud i aturades, en aquest cas en sentit Barcelona. Ja situats a la capital catalana, en general, com dèiem, menys trànsit, tot i que és cert que queden punts, sobretot amb lentitud, amb algunes aturades d'entrada, com és la C58. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: És temps pel temps. La previsió meteorològica, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez i ens diu que, si volem sol, aquest cap de setmana ens n'afartarem. Bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet ens n'afartem ja a aquesta hora perquè les dues horetes que portem de dia ha estat el cel ben destapat i, de fet, ho continua sent. Sí que veiem alguns núvols que són poc importants, la veritat, i són resposta a la humitat i a la xafogó, bàsicament, que hi ha cap a la Costa Daurada, sobretot cap al Delta de l'Ebre. Però la resta del país el cel està més aviat serè i ja la temperatura té ganes d'anar remuntant. Per tant, l'ambient que és molt dolç a hores d'ara. La tarda també serà solellada. Avui no tindrem ni tan sols núvols al Pirineu. Per tant, una jornada diàfana en general i, per tant, moltes hores d'un sol que escalfarà i farà que la temperatura torni a fregar els 37, 38, 39 graus. Per tant, és molta calor. Sobretot avui a l'interior gironí, a la vall de Fluvià, especialment, i també cap al Pla de Lleida. Compta amb el vent que tornarà a reforçar-se aquesta tarda, per tant, condicions adverses pel bosc i pel risc d'incendi. El cap de setmana no varia aquesta situació, calor intensa, fins i tot el diumenge tornarem als 40 graus a Ponent i algunes tempestes de vespre i nit demà cap a diumenge, sobretot a Ponent, i diumenge a la tarda sí que tindrem tempestes al Pirineu, però a la costa un temps de platja al mil per mil. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Tanquem el sumari i obrim ara ja sí en el relat informatiu d'avui. El Ministeri d'Exteriors ha confirmat, dèiem, la mort de dos ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien de moment les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
5: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
1: Doncs busquem ara el testimoni i la mirada directa d'algú que és allà, sobre el terreny, perquè ens expliqui quina és la situació 24 hores després de la forta sacsejada que ha deixat col·lapsada una part d'aquest país andí. Parlem amb Juan Andrés Pinto, fotògraf i comunicador social, testimoni, com deia, directe del que està passant. Senyor Pinto, buenos días y gracias por atendernos.
6: Hola, muy buenos días, Elena, ¿cómo estás?
1: ¿Dónde estás en este momento? Entiendo que estás en tu casa por el contexto. ¿Cuál es la situación aquí en Caracas?
6: Bueno, estoy ahorita en mi casa. La situación es que en La Guaira, sobre todo, mucha gente sigue desaparecida. Los equipos de rescate se están organizando para recibir insumos, donaciones, para bajar. Decimos bajar de Caracas porque, bueno, es una pendiente que lleva hasta la costa para ir a La Guaira mañana a seguir con los operativos de rescate entre voluntarios y los equipos competentes. En Caracas hay bastantes sitios de acopio para también ayudar a los equipos de rescate, a los familiares, a las personas que no tienen ahorita, bueno, que han perdido sus casas o que no pueden entrar de nuevo a sus edificios. Hay bastantes puntos en la ciudad. Esa es más o menos la situación.
1: Juan Andrés, ¿qué tipo de edificios han colapsado en la capital? Lo digo porque las cifras de muertos y heridos aquí, e incluso desaparecidos, nos llegan con cuentagotas. Se teme por eso que el número de muertos pueda ser muy alto. La sensación es que estamos ante una gran catástrofe. Lo digo porque tú conoces el sitio, sabes qué tipo de edificios, si eran grandes edificios, si estaban preparados para un tipo de sismo, de terremoto como este.
6: Sí, en Caracas, la zona de Los Grandes y Altamira son zonas sísmicas, pero aun cuando las construcciones ya tengan las protecciones antisísmicas, bueno, colapsaron porque son edificios muy viejos o la falla de la ciudad sencillamente no permitió que permanecieran en pie. Esas son las zonas más afectadas. Hay un edificio en San Bernardino también que queda hacia el norte de la ciudad, está más cerca del Cerro El Ávila, y también colapsó. Entonces, bueno, la concentración de las fuerzas está ahí, la gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias, necesitan, eso es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones.
1: Juan Andrés, entonces, ¿qué sería lo que más pronto ahora se necesita? Lo que más necesita la gente, pero también estos equipos de rescate que, por lo que veo, son insuficientes.
6: Bueno, en las diferentes redes sociales han pedido mucho gasas, martillos, mandarrias, esmeriles, mientras hacen llamado de la ayuda internacional que ya está llegando. Entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador. Se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos, que es lo que están haciendo. Cascos, lentes, guantes, y comida también, hidratación, alimentos no perecederos, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
1: Obviamente. Juan Andrés Pinto, gracias por tu testimonio y mucha suerte, la verdad. Un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Cataluña.
6: Abrazo fuerte también para usted. Muchas gracias.
1: Més coses. Veneçuela és un país situat en una zona molt activa pel que fa a terratrèmols perquè es troba enmig de dues plaques tectòniques que van acumulant moviment i energia any rere any, fins que desencadenen, com ho hem vist, aquests sismes. Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, assegura que no es pot predir quan hi haurà un terratrèmol d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
2: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
1: Una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços aquest dijous a Barcelona per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats pels dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. El propi Collboni i també José Luis Acuña, president de l'Associació Catalano-Venezolana Socavent, expliquen que cal esperar encara a saber uns quants dies quin material és més necessari abans d'enviar els ajuts.
7: Nos hemos reunido unas 14 entidades venezolanas que hacen vida acá en la ciudad de Barcelona para aunar esfuerzos y crear una sola línea de trabajo que nos ayude a ser mucho más efectivos en nuestros aportes, en nuestras ayudas. ¿Qué vamos a enviar? Estamos esperando desde el gobierno de Venezuela que trasladen esa información de cuáles son reales, las reales necesidades que hay.
8: L'ajut ha de ser urgent, ha de ser ràpid, però ha de tenir sentit, ha d'estar ben coordinat, ha de respondre a les necessitats i a les peticions que faci, en aquest cas, el govern venezolà i les ONGs que estiguin treballant sobre el terreny, i per tant és molt important coordinar-se.
1: I quan és un quart de nou, també us expliquem que continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment, ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. Tres pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. Malgrat tot, el final de l'onada de calor també ha fet baixar el risc d'incendi a Catalunya. A dia d'avui hi ha 81 municipis amb un risc d'incendi forestal molt alt, davant dels gairebé 300 que tenien aquesta consideració a principi de setmana. Els pobles en risc molt alt es troben a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Solsonès, l'Urgell, el Segrià, les Garrigues, l'Anoia, la Conca de Barberà, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Priorat. En aquests indrets, per exemple, no es poden cremar rostolls, no es pot fer servir material pirotècnic i tampoc es pot utilitzar maquinària agrícola que pugui generar espurnes. Una primera onada de calor aquí a Catalunya que hauria deixat 43 morts, segons la primera estimació del sistema de monitorització de la mortalitat diària que fa el Ministeri de Sanitat. Salut Pública, però, especifica a la xarxa que caldran 3 setmanes encara per confirmar quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les temperatures extremes. En el mateix període, des de diumenge i fins dimecres, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És una informació que ara ens amplia la Maite Polo.
9: 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho explicat a la xarxa.
10: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
9: A Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en els darrers 6 dies per deshidratació, síncopes i insolació.
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur. D'aquesta manera, posant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit. La Diputació de Barcelona ampliarà a una vuitantena de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable, un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 municipis. Ho ha aprovat la Junta de Govern de l'ens supramunicipal i ens ho explica la Carina Bellver.
11: El programa permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les seves xarxes d'abastiment d'aigua potable. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
12: Tot i que encara no estigui de moda parlar de la problemàtica de l'aigua, perquè ja no estem en un moment de sequera, la Diputació de Barcelona segueix apostant per això, perquè hi hagi una xarxa que sigui l'òptima, que sigui la millor, i que l'aigua de consum doncs, sigui aquella aigua que tot consumidor necessita poder consumir.
11: La implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: L'Ajuntament de Camprodon aprofitarà una subvenció de més de 300.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua per millorar la xarxa del municipi i també de Font-rubí. Les obres, que duraran uns 2 mesos, serviran per digitalitzar els comptadors i arranjar les canalitzacions. A més, per minimitzar les molèsties als veïns durant l'estiu, els treballs es dividiran en 2 fases. La primera s'executarà al juliol i la segona al setembre, amb l'objectiu de tenir-ho tot enllestit i justificat de cara a la tardor. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre el Pozo Múrcia en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez s'han avançat a la primera part i han situat l'1-4 amb les dianes d'Eric, Touré, Pito i Joao Víctor. La mala fortuna d'Antonio, però, amb 3 gols en pròpia i un altre de Rivera, han portat el duel a la pròrroga. En el temps afegit, de nou Eric i Antonio han fet pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després. El primer, amb Javi Rodríguez a la banqueta.
13: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo. Creo que por momentos ellos nos han apretado mucho. Ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga... En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
1: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als 16ens de final del combinat sud-americà i els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat dirigit per Marcelo Bielsa. El tècnic no ha aclarit si tornará a dosificar los minutos de Lamine Yamal.
14: La actuación del otro día de los jugadores me invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento. Y sobre todo, lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. Vamos a valorar con ambos, y con esto, tanto con Lamine como con Nico, como con el resto de compañeros, lo que consideremos más importante en esos momentos para el equipo. Eso es la prioridad. Que su aportación sea lo mejor que necesita el equipo.
1: Us ho hem destacat en els titulars. Els castellers de Barcelona han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació s'ha desenvolupat al que es coneix com a Top of Europe, davant de la glacera Alteix, la més gran dels Alps, i que forma part del patrimoni de la UNESCO dels Alps suïssos. Una fita històrica al nivell del Pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Montblanc la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Volem parlar d'aquesta fita històrica i ho volem fer amb la Maria López, que és presidenta de la Colla dels Castellers de Barcelona. Maria, bon dia i enhorabona per aquesta fita.
15: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Un dia després d'aquests castells històrics, quines són les sensacions que teniu, que hi ha dins de la vostra colla?
15: Tothom està contentíssim. O sigui, crec que ahir ho deia parlant amb altra gent, que fins que no baixéssim, fins que no ho paguéssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt en l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la cosa és contentíssima. Tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal, perquè al final poder fer castells també et porta a nivell personal a poder anar a llocs que possiblement no hi haguessis anat d'una altra manera, perquè no és a nivell de costos i a nivell de recursos és un lloc molt car en arribar-hi. Per tant, estava tothom absolutament contentíssim i fer-ho com a colla i amb aquesta família que tenim, doncs encara és millor.
1: Esteu al núvol, eh? I mai millor dit. D'on va sorgir la idea de pujar a fer castells a una glacera dels Alps, Maria?
15: Doncs mira, és bastant curiós, perquè nosaltres ja teníem emparaulat amb els castellers de Lausanne, que són els nostres fillols, que ells farien el seu bateig, vindríem, etc. I pel camí ens va aparèixer l'oficina de turisme de Suïssa a Catalunya, a Barcelona, que ens va contactar perquè estaven fent un workshop, un taller, amb la gent d'allà a Barcelona, que nosaltres això ho fem normalment. És una font dels ingressos de la colla, és fer aquest tipus d'actuacions i esdeveniments i tallers. Total, que llavors, a partir d'aquest contacte, va ser quan dues persones de la colla, o sigui, una persona de la colla amb el responsable de l'oficina van començar a xerrar de possibilitats de fer alguna cosa, i un antic casteller de Barcelona, que és del casteller de Lausanne, i un altre casteller de Barcelona, vam començar a xerrar i van dir, i si miréssim de fer alguna cosa a algun lloc xulo? I llavors van dir la bogeria, se'ls va acudir la bogeria de dir, els ho feu jo. I mira, al final així ha estat, l'oficina de turisme s'ha voltat moltíssim i hem tingut també el suport d'altres empreses com ILOPDF o Som Connexió, que ens han ajudat a poder arribar fins aquí, perquè a més, com us deveu imaginar, no és el país més barat del món, precisament. No. Llavors, portar 184 persones fins aquí ha estat una autèntica bogeria logística i econòmica, també.
1: Maria, llavors, molt ràpid. Molt
15: així
1: ràpid.
15: Va ser com es va anar tan en tot.
1: Molt ràpid. Quines són les principals dificultats? Això ens ho preguntem, no?, d'aixecar castells a 3.450 metres d'altitud.
15: Mira, doncs primer tot pensàvem que seria de fred, però quan vam arribar feia un dia esplèndid, feia molt bon temps, o sigui, fred va ser zero problemes. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada. També quan portes tanta gent, al final és probabilitat, bàsicament. I després, d'altra banda, tot i que al final van fer recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un Maria. Cop allà dalt et cansaves molt.
1: Maria, gràcies i enhorabona. No tenim més temps. Que vagi molt bé.
15: Gràcies. Adéu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
4: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que 2 ciutadans espanyols han mort i 80 més han desaparegut en el doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela en les últimes hores. Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors mentre els equips d'emergència treballen sense descans sobre el terreny per intentar rescatar les persones que han quedat atrapades sota la runa en punts com la zona costanera de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas. El govern veneçolà fa un balanç provisional que eleva a 235 els morts i uns 4.300 els ferits en la tragèdia. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. El fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents. Són declaracions al Notícies en xarxa.
2: La gent està haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: Un impacte sísmic d'aquestes característiques és del tot excepcional i feia més de 100 anys que no es produïa al país andí. La catedràtica en geodinàmica interna de la Universitat de Barcelona, Eulàlia Massana, ha parlat des de Notícies en xarxa de les característiques i les possibilitats de predicció del fenomen.
3: Sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Tamarit de Llitera, a la Franja de Ponent, i que ja ha devastat 1.000 hectàrees en un perímetre de 4.000. Han hagut de ser desallotjades 240 persones de 3 pobles veïns. L'origen del foc podria estar en la guspira d'un vehicle de maquinària agrícola. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les partides que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. En parlarem tot seguit amb la presidenta de la coordinadora de residències 5+1 i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuaris de Residències. Un apunt de serveis, l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida en sentit Barcelona a causa d'un camió que transportava porcs i que ha bolcat. S'està fent desviaments per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. Pel que fa als esports, avui hem destacat que el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala amb un triomf a la pròrroga sobre El Pozo, en el quart partit de la final. Els de Javi Rodríguez han vist com els murcians igualaven l'1-4 aconseguit en el primer temps, però les dianes d'Eric i Antonio al temps extra han certificat el títol després de 3 anys sense guanyar-lo. I com cada divendres ens fixem en les principals novetats de la cartellera de cinema. Arriba a la gran pantalla Viatge al País dels Blancs, un film basat en una història real amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu també arriben les superheroïnes, en aquest cas Supergirl. Els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. Maria López, presidenta de la colla dels castellers de Barcelona, acaba de parlar de la fita al Notícies en xarxa.
4: I fins que no baixéssim, fins que no paguéssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt amb l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la cosa contentíssima. Tothom estava molt content a nivell que s'ha de

0: a nivell personal.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El Ministeri d'Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i la desaparició de 80 més com a conseqüència dels terratrèmols que han afectat Veneçuela en les últimes hores. Tot plegat, mentre els equips d'emergències treballen a contrarrellotge sobre el terreny per intentar rescatar els centenars de persones que han quedat atrapades entre la runa per l'ensorrament d'edificis a punts com la zona costanera de La Guaira, a menys de 30 quilòmetres de la capital, Caracas. El govern veneçolà ha fet un balanç provisional que situa en 235 el nombre de morts i uns 4.300 els ferits per aquest desastre natural. Pel que fa als desapareguts, les xifres encara són incertes, però algunes informacions apunten que superarien, de moment, les 40.000 persones. Els efectes del doble sisme han motivat la mobilització de l'ajuda internacional per part de l'ONU, que ja està coordinant l'enviament d'equips de rescat. Espanya és un dels 7 països de la Unió Europea que ha respost a la crida del govern veneçolà i ja ha traslladat al país una 60 d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Jorge Rodríguez és el president de l'Assemblea Nacional.
3: Esta es la hora de salvar vidas. Esta es la hora de rescatar gente. Esta es la hora de atender a las personas que se encuentran en este momento bajo los escombros de todas las construcciones, edificios, centros comerciales, puentes, vías que se dañaron y que actuaron directamente contra las personas. Lo que de primera intención ha solicitado la presidenta Rodríguez es la presencia, la llegada a Venezuela de grupos de rescate especializados.
2: Hem volgut conèixer de primera mà quina és la situació al territori afectat. I per això hem parlat amb el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto, que està a la capital, Caracas, i que ha explicat al Notícies en Xarxa quines són les principals necessitats hores d'ara per ajudar els ciutadans, però també i sobretot els equips de rescat.
4: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, porque mucho del rescate se está viendo es a través de las ayudas de voluntarios y donaciones. Mientras hacen llamado de la ayuda internacional, que ya está llegando, entiendo que hace unas horas en la noche llegó la primera ayuda de El Salvador, se está esperando también ayuda de Estados Unidos para mover escombros fuertes que no son capaces los propios hombres y mujeres hacerlo con sus manos.
2: Veneçuela és un país situat en una zona molt activa pel que fa a terratrèmols, perquè es troba enmig de dues plaques tectòniques que van acumulant moviment i energia any rere any fins que desencadenen aquests sismes. Eulàlia Massana, catedràtica de Geodinàmica Interna de la Universitat de Barcelona, assegura que no es pot predir quan hi haurà un terratrèmol d'aquestes característiques, d'aquestes dimensions, però sí que es pot intuir la seva intensitat. Ho ha explicat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: El que sí que sabem, i en aquest sentit sí que es pot predir, és on hi ha perill i quina mena de perill. I sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas, doncs, sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Cada 100 o 200 anys hi ha hagut terratrèmols molt grans. Per tant, sí, era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies.
2: Aquí, a casa nostra, una quinzena d'entitats vinculades a Veneçuela han unit esforços, aquest dijous a Barcelona en concret, per recollir material humanitari per al seu país. Les organitzacions s'han reunit per crear un equip de treball que coordini la captació de tots els béns necessaris per als afectats, per a tots dos terratrèmols. La intenció és obrir punts de recollida a tot Catalunya i, amb la col·laboració del Consolat i les ambaixades veneçolanes a Espanya, fer arribar el material a les zones devastades. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit amb aquestes entitats i els ha anunciat que l'Ajuntament obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela. Estem pendents també a aquesta hora del desnonament previst a una família de Barcelona d'un edifici que la propietat vol destinar a pisos turístics i de lloguer de temporada. Davant d'aquest bloc, al carrer de la Marina, de la capital catalana, hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix, en aquests moments?
0: Bon dia, Helena. Doncs en aquests moments un grup de veïns, també d'activistes al voltant del sindicat de llogateres, bloqueja la porta d'accés d'aquest immoble ubicat al carrer de la Marina número 124. La majoria dels pisos d'aquest bloc ja estan destinats a l'ús turístic. També són pisos de temporada i la família que s'enfronta a un desnonament imminent perquè d'aquí uns minuts, a partir de les 9, s'espera l'arribada de la comitiva judicial, viu en aquest pis. És el Jordi i la seva família són els únics llogaters residencials que continuen resistint en aquest edifici. I en Carme Arcarazo, ella és portaveu del sindicat de llogateres. Carme, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació en aquests moments per a la família del Jordi?
6: Bueno, el que està a punt de passar aquí és una autèntica tragèdia. És a dir, estem parlant que avui volen fer una família fora de casa seva per fer-hi un pis turístic o per fer-hi un lloguer de temporada. És a dir, tenim uns serveis públics, una policia, que avui el que vol fer és deixar una família al carrer per que aquest pis no es faci servir mai més per allotjar-hi famílies, sinó per allotjar-hi turistes. És una vergonya, i el fort és que això no és un accident, no és que ningú pogués preveure, això és el resultat d'una sèrie de lleis que s'han tombat. En primer lloc, el mes de febrer, Junts per Catalunya va tombar la moratòria contra els desnonaments. I el que estem veient avui aquí és l'inici d'una allau contra la gent treballadora d'aquest país. En els mesos que venen veurem centenars, milers de desnonaments per culpa de Junts per Catalunya.
0: Precisament i en aquest sentit, la caiguda de la moratòria està agreujant la situació, com és el cas de la família del Jordi. Preveieu, llavors, tal com anuncies, una activació dels desnonaments un cop va caure aquesta protecció, aquest escut, com a conseqüència dels vots de Junts?
6: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020, l'han aixecat de cop, i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
0: Carme, moltes gràcies. Ella és portaveu, ja ho sabeu, del sindicat de llogateres. Aquesta és la situació, Helena, en aquests moments. A l'espera que arribi aquesta comitiva judicial, recordem que aquest és el segon intent de desnonament que en menys d'una setmana enfronta la família del Jordi.
2: Doncs aquí et deixem, Anna, vigilant què pot passar a partir d'ara i sobretot pendents d'aquesta comitiva judicial que, com ens deies abans, ha de venir a les 9 del matí. N'estarem pendents, està clar que sí. Gràcies, Anna. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
2: Per arribar a 9:15 del matí, continua sense control l'incendi que es va declarar ahir al migdia a Tamarit de Llitera, a la franja de Ponent. De moment ja ha cremat 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000, segons ha informat el govern aragonès. 3 pobles, Calassanç, Alins i Sanuí, han hagut de ser desallotjats, una mesura que afecta unes 240 persones. A més, s'ha confinat un quart municipi, Fons. Treballen en el foc més de 100 efectius, entre els quals hi ha també els bombers de la Generalitat, que s'han unit a les tasques d'extinció. L'incendi té molt preocupades les autoritats, segons el president del govern aragonès, Jorge Azcón, que admet que no es preveu que s'acabi ràpid. La causa del foc pot ser l'espurna d'un vehicle de maquinària agrícola. També ara mateix un apunt de serveis. Recordar-vos que l'autovia A2 està tallada ara mateix a l'altura de Lleida, en sentit Barcelona, a causa d'un camió que transportava porcs i que ha bolcat. S'estan fent desviaments ara mateix per la sortida 470 als Alamús. El conductor del vehicle ha resultat il·lès. El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entra en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quanties que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255 mil persones amb prestacions i amb aquesta ampliació el finançament estatal superarà els 600 milions aquest any i els 790 milions el 2027. Busquem una primera reacció parlant amb Maria José Carcelén, que és presidenta de la coordinadora de residències 5+1, però també és portaveu de la plataforma estatal d'organitzacions de familiars i usuaris de residències. Senyora Carcelén, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
7: Bon dia i gràcies a vosaltres, com sempre, per cridar-nos per parlar de les coses que ens preocupen. Gràcies.
2: Ho dèiem ara, 567 milions d'euros més per al nivell mínim de dependència. Aquesta injecció és realment suficient per revertir el dèficit estructural que arrosseguen les residències i l'atenció domiciliària?
7: No és suficient perquè Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per a la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025, perquè Catalunya, el 2025, va reduir en 90 milions d'euros la seva aportació al sistema. I això tindrà una penalització en aquest any perquè rebrem 15 milions i mig menys d'aportació per la dependència per incompliment dels objectius del sistema. Per tant, està bé, nosaltres estem contents de que hagi assumit l'Estat el 50, però estem lluny, molt lluny, de solucionar el problema.
2: Senyora Carcelén, estem lluny de solucionar el problema, però amb aquest increment, on s'haurien d'abocar avui els recursos perquè tinguin un impacte immediat en la vida de les persones dependents? On és l'urgència més gran ara mateix? Encara que sigui per tapar forats, però on podríem tapar un bon forat amb aquests diners?
7: Hauríem de reduir les llistes d'espera, que són interminables. Catalunya té en aquest moment 80.000 i pico de persones en llista d'espera. Està fent la resolució a 264 dies quan la llei marca que siguin 180. Aquests diners han d'anar a això i han d'anar a millorar les ràtios de personal i per descomptat, les condicions laborals. Perquè si no fem, si no apliquem aquests diners a aquests tres temes, doncs la gent no ho notarà. Perquè miri, no necessitem robots. El que necessitem són que les ràtios siguin millors, que els treballadors tinguin un sou digne, perquè en aquest moment tenim una rotació de personal que és inassumible, perquè la gent no vol treballar, no vol treballar per un sou de misèria, amb una feina poc reconeguda, amb una càrrega de treball inabordable, perquè han d'atendre moltíssimes persones. Si no solucionem això, no posem els diners on toca.
2: Doncs Maria José Carcelén, gràcies per atendre'ns, bon dia, i esperem això, que aquests diners com a mínim vagin en els punts més claus i més necessaris. Gràcies per atendre'ns, bon dia.
7: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Doncs canviem radicalment de tema i abans dels esports us expliquem que la població del Corriol Coma Negra a Vilanova i la Geltrú es troba en estat crític. En les darreres setmanes han desaparegut els pollets i juvenils de les zones de nidificació, cosa que suposa la pèrdua de gairebé tota la primera campanya de postes i part de la segona. S'està treballant en diverses hipòtesis, però tot apunta a la presència de depredadors i al desplaçament forçós d'aquest ocell cap a zones més segures per causa de la pressió humana. Ens en dona tots els detalls la Carla Lanuza, de Canal Blau.
8: Durant la primera posta d'enguany, iniciada el mes d'abril, s'havien detectat a Vilanova 10 nius de corriol Cama Negra, principalment a la platja de Riba-roges. Això feia pensar que la d'enguany seria la segona millor temporada des que es tenen registres. Tot i això, la darrera sessió de monitoratge dut a terme ha portat la pitjor de les dades imaginables. Gairebé tots els corriols nascuts durant aquesta posta han desaparegut.
9: Ha nascut un total de 25 pollets a la platja i d'aquests 25 pollets només n'han sobreviscut 6. El 24%. A no ser que hi hagi un retorn massiu i es produeixi una situació miraculosa, la temporada segurament serà la pitjor de la sèrie històrica.
8: Les raons d'aquesta desaparició massiva encara s'estan estudiant i es barallen diferents hipòtesis, des de l'efecte humà fins a la depredació natural. La nota positiva és que s'han detectat 4 nous corriols a la zona de nidificació de la tèrmica de Cubelles i se sospita que puguin ser alguns dels adults de Riba-roges que s'han desplaçat per intentar fer una nova posta abans del final de temporada.
2: Deu minuts per arribar a les 9. Com sempre, aquesta hora és temps per parlar dels esports i ho fem amb la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
10: Bon dia.
2: El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
10: Sí, ho ha fet amb un triomf. A la pròrroga, a la pista del Pozo Múrcia, en el quart partit d'aquesta final. Els blaugranes van dominar el primer temps i es van avançar per 1-4 per marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Però la mala fortuna d'Antonio, que es va fer 3 gols en pròpia porta, van permetre als locals igualar el marcador i forçar la pròrroga. En el temps afegit, els gols d'Eric i Antonio, ara sí a la porteria rival, feien pujar el 4-6 definitiu que dona el títol als blaugranes 3 anys després, el primer amb Javi Rodríguez a la banqueta.
11: Lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga. En general, creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa.
10: Al Mundial de Futbol, la jornada ha deixat la inesperada victòria de l'Equador sobre Alemanya, que segella el pas als setzens de final del combinat sud-americà. També els triomfs dels Països Baixos davant Tunísia i de Turquia sobre els Estats Units. La propera matinada, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai amb la primera posició del grup H en joc. Després de la reacció en el duel contra l'Aràbia Saudita, Luis de la Fuente no preveu fer gaires canvis a l'11 per enfrontar-se al combinat de Marcelo Bielsa, però no concreta si tornarà a dosificar Lamine Yamal. Més qüestions, l'Igualada continua de festa com a campió de l'Hockey Lliga. 2 dies després de la gesta aconseguida a Riazor, l'equip arlequinat ha celebrat el títol amb una rua pels carrers de la capital de l'Anoia. No s'ho han volgut perdre centenars d'aficionats que han acabat la jornada a la plaça de l'Ajuntament, on l'equip ha fet l'esperada sortida al balcó per aixecar el trofeu i oferir-lo als seguidors. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la incorporació de Caral Casas. L'escorta de Bescanó ha jugat les 7 darreres temporades al València, equip del qual n'era la capitana i amb qui ha guanyat tots els títols possibles. Casas té una llarga trajectòria a la Lliga Femenina i també a Europa. I una altra catalana, Estel Puiggròs, ha fitxat pel Guernica Basc. Serà la primera vegada que la base de Manresa, de 25 anys, jugarà a la Lliga Femenina. Puiggròs fa el salt a la màxima categoria després de 2 anys a la Lliga Femenina Challenge, la segona divisió del bàsquet estatal, on ha jugat el Zamora i l'Unicaja de Màlaga.
12: Des de petita sempre deies ai, vull ser jugadora de bàsquet professional i, òbviament, pues, amb la carrera que he tingut, pues, a poc a poc s'ha anat apropant l'oportunitat i s'ha donat ara i amb moltes ganes i a veure què passa.
10: Doncs arribem a final de temporada, hi ha canvis a les plantilles i especialment a la de l'Uni Girona, que n'hi haurà molts aquesta temporada.
2: Doncs els anirem explicant.
10: I tant.
2: Gràcies, Cristina, i bon cap de setmana.
10: Igualment, que vagi bé.
2: És divendres i, per tant, toca anar al cinema. Si m'acompanyeu, us expliquem quines són les principals novetats d'aquest cap de setmana. Ens l'explica, de fet, en David Navarro.
13: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu. Perquè la resposta és massa dura.
14: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
15: No, hi ha patit molt per arribar fins aquí. I s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
16: Voy a por chupitos.
17: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nikki,
18: Creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
14: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi, una fantasia aparentment inofensiva que es convertirà en un malson pertorbador.
19: ¿Qué hechizo le has echado?
20: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
14: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
21: Te diré algo.
2: I de pel·lícula també ha estat la fita que han aconseguit els castellers de Barcelona, que han alçat aquest dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.450 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana. D'aquesta manera, la colla barcelonina ha fet història, aixecant el 3 de 7 i el 4 de 7 a més altitud que s'ha fet mai. L'actuació ha tingut lloc davant de la glacera Aletsch, la més gran dels Alps, una fita històrica al nivell del pilar de 4 que l'any 2003 va fer al Mont Blanc, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que continua sent la construcció castellera aixecada a més altitud. Sobre aquesta fita dels castellers de Barcelona, n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb la seva presidenta, la Maria López.
22: I fins que no baixéssim, fins que no païssim, no seríem conscients del que hem fet. Crec que ara ja ho comencem a fer, però crec que encara ens falten uns dies. Ara crec que encara estem molt en l'excitació de veure tot el resta que ha tingut tot plegat i com ha agradat en general, però la colla contentíssima, tothom estava molt content tant a nivell castellà com a nivell personal. El problema més gros va ser el mal d'alçada, o sigui, vam tenir algunes persones que van tenir mal d'alçada, i després, d'altra banda, tot i que al final vam fer recomanacions, ens vam hidratar molt, etc. Un cop allà dalt et cansaves molt.
2: Doncs felicitant aquesta colla castellera per aquesta fita, ens serveix també per posar punt final al Notícies en Xarxa d'avui divendres. Gràcies un dia més per la confiança, bon cap de setmana i us esperem dilluns a partir de les 7. Adéu-siau, que vagi bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
4: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari, i això és millor que en el teatre.
3: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
4: Anem al teatre.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que han tingut lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Eulàlia Masana, catedràtica en geodinàmica interna de la UB, ha explicat avui a la xarxa que els especialistes poden predir els punts on es poden arribar a produir terratrèmols i la seva magnitud, però mai poden saber quan.
2: On hi ha perill i quina mena de perill. Sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies. Això no ho sabem dir.
1: També el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents en aquests moments.
3: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran també equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros també per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat també a desallotjar els municipis de Calassanç, Salins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació. Un d'un camió a la 2 a Lleida que deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús. Un altre a la BB-5224 Sant Pere de Torelló que també talla la via. Un altre a la C32 a Sitges que també deixa la via tallada en aquest punt. I un altre a la P7 a Martorell que en aquest cas deixa un carril tallat. A banda també una avaria a la C25 a Arbúcies deixa també un carril tallat en direcció a Lleida. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol entre el 2026 i el 2027 per finançar el sistema de dependència. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons. Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar. Gemma Palet.
5: Un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït de paneroles des de fa un mes i mig, segons anuncien els veïns. Es tracta del bloc que hi ha al número 11-13 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial propietat de la Generalitat. Segons ens han explicat veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar alguns exemplars de paneroles a l'immoble, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga, perquè ja n'apareixen a tots els habitatges del bloc, 18 pisos en 3 plantes, i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Tan aviat com la proliferació dels insectes es va considerar greu, els veïns van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar dues vegades i el dia 21 s'ha programat també una altra fumigació. Les dues seccions anteriors, però, no han donat resultat i encara, segons els veïns, el problema persisteix i no dona signes de remetre. Val a dir que un dels pisos que s'ha fumigat seria el focus de la plaga i resideix una persona en condicions properes a la indigència, sempre segons els veïns amb qui ha parlat Premià Mèdia. A banda d'aquestes fumigacions, de moment infructuoses, tots els veïns del bloc han provat tota mena de mètodes casolans contra les paneroles. trampes diverses, repel·lents, verins, i també han precintat tant com han pogut totes les vies possibles d'entrada de les paneroles als habitatges, però continuen sense trobar cap solució definitiva. I per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. Ara, tal com ens indica en Juanjo Rosell, un dels veïns de l'edifici, s'estan organitzant per tal de reclamar i obtenir atenció de les instàncies competents per tal que hi trobin algun remei. Hem preguntat a l'Agència de l'Habitatge com a l'Ajuntament si tenen prevista alguna gestió, però de moment no hem obtingut resposta. La confiança expressada per l'equip de govern respecte a l'acabament a temps de l'escola Bressol als Corriols continua generant inquietud entre els grups de l'oposició. Dimarts era Crida Premianenca qui, com havien fet ja els grups de Ciutadans o En Comú Podem, aconsellava a l'equip de govern que contempli alguna solució alternativa per si un imprevist impedeix complir els terminis i tenir el centre operatiu l'1 de setembre. El regidor Pere Ramoneda recordava revesos recents en matèria d'obres, com ara la reforma del carrer Girona o el cas de Can Manent, i fins i tot deia que en aquests casos no era tan important tenir un pla B com ho és en el cas d'una escola bressol.
6: Sense anar gaire més lluny, recordar-te que també el carrer Girona fa anys enrere també va tenir problemes i van tenir que aturar les obres. A Can Manent ha sigut etern. Les instal·lacions d'Unió 40, què t'haig d'explicar, que no ho sapigueu? Doncs no sé, amb totes aquestes actuacions que et deia ara, potser tampoc calia un pla B, però amb una instal·lació com aquesta de l'escola Bressol potser sí que hauríem de pensar, com a mínim pensar, imaginar-nos a veure què podria passar, que podria ser que durant tot el mes d'agost, ja sabem tots com funciona tot això de les obres, i més en un mes d'agost, que no arribéssim.
5: El 25 de juny ha estat l'últim dia de matriculacions a les 187 famílies que s'han preinscrit a les escoles Bressol municipals, els Gafarrons i els Corriols, dues escoles que en total ofereixen pel curs vinent 188 places.
4: Matinal Premià Mèdia. Les notícies de Premià de Mar.
5: L'Associació de Defensa Forestal ADF de Premià de Dalt podria aviat assumir labors d'emergències per a casos d'incendi, però també en casos com accidents o rierades a Premià de Mar. N'informava aquesta setmana l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro, a xarxes socials, on assenyalava que la iniciativa la treballa concretament el tinent d'alcalde de territori, Antoni Subirà. Dimarts passava per Premià Mèdia el cap operatiu d'aquesta entitat de Premià de Dalt, Víctor Fernández, que sense donar detalls situava l'acord bastant proper en el temps i justificava la idea en la proximitat geogràfica i el fet que els dos municipis comparteixin tantes coses.
7: Vam parlar de lo que s'està cuinant, no? Que al final som veïns, som una ADF molt operativa, de les més nombroses i sobretot la quantitat de terreny, no? O sigui, que tenim, que no és una gran ADF de terreny, però sí en companys. I molts companys també són de Premià de Mar. Uh-huh. Al final, no? Premià de Mar puja a passejar també a Sant Mateu, a la muntanya, també Premià de Dalt baixa a la platja, no? Som veïns i hi ha la sort aquesta de tenir aquesta ADF molt operativa, no només en tema forestal, sinó també especialitzada en inundacions, catàstrofe. Hem de recordar que vam ser els dels primers d'estar a València, en allà vam aprendre molt tot aquell temps que vam estar allà, i bueno, i al final pues, és enllaçar una miqueta, perquè ja ho fem, eh? Però si hi ha alguna emergència, estem aquí al cantó. Uh-huh. És a dir, que és una ADF nombrosa, operativa, estructurada i formada.
5: Val a dir que ja durant la nit de Sant Joan, segons va dir Fernández, l'ADF ja va col·laborar en tasques de vigilància i prevenció a Premià de Mar. Afegim encara en aquest capítol que dilluns Rafa Navarro també informava d'una visita recent a Premià de Mar del director dels Serveis Territorials Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Albert Vilaterçana, amb qui, entre altres qüestions, es va obrir, deia Navarro, una línia de treball per apropar als ajuntaments del Maresme més professionals tècnics de protecció civil a través del Consell Comarcal.
8: Matinal Premià Mèdia.
5: El Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura, que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol, un esdeveniment de referència a escala mundial, organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes, que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny, edificis d'especial rellevància i es visita, entre altres, l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos i la prevenció dels residus de la primera fase, del qual s'espera tenir enllestida a finals d'aquest any. El Parc Circular Mataró-Maresme és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs d'energies renovables. I des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. Per fer-lo també s'han emprat tècniques de construcció en sec que permeten reduir el consum d'aigua, escurçar els terminis d'execució o minimitzar la generació de residus. Juntament amb el Parc Circular, les visites guiades que es fan aquests dies passaran també per llocs com la presó Panòptica de Mataró, el centre de no turisme Alta Lella o la Biblioteca Enric Miralles de Palafolls. El grup mallorquí Fades ha denunciat a xarxes socials haver patit dimarts a la nit un atac homofòbic quan actuava a la Festa Major de Vilassar de Mar, agressió que els va empènyer a interrompre el concert i abandonar l'escenari. Concretament, segons diuen, els haurien llançat glaçons des del públic fins a 3 vegades. En el seu comunicat, Fades afirma que és la tercera vegada que pateixen un atac semblant en la gira que fan actualment, una de les quals es va produir fa un parell de mesos a la Festa Major de Vilassar de Dalt. També atribueixen aquestes accions i l'odi generalitzat que reben, diuen, a xarxes socials, a l'extrema dreta pel fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. A diferència del que va passar a Vilassar de Dalt, on la banda es va queixar del dispositiu de seguretat del recinte, en aquest cas fa desagraït la resposta de l'organització a Vilassar de Mar. S'ha començat a asfaltar el carrer Jacint Verdaguer. Es tracta de l'última fase de la reforma que s'ha estat fent en aquesta via des de Joan Prim fins a Riera des de finals d'agost de 2025. La previsió és que l'asfaltat ja es completi, si més no, la part principal divendres. Prèviament, des de finals de la setmana passada, es van estar fent treballs preliminars que han consistit sobretot a aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades per al pas i seguretat de vianants, deixar a punt també les tapes de clavegueres i, en general, deixar la via neta de qualsevol element que hi hagués pogut quedar després de les obres, al subsol i a les voreres. Mentre duri l'asfaltatge, s'hauran de fer talls puntuals a les diferents cruïlles de Verdaguer amb els carrers perpendiculars. Recordem que aquesta haurà estat una de les obres de més envergadura del mandat actual, amb un pressupost de prop d'1.130.000 euros. D'ençà que ha començat l'actuació, els treballs sempre s'han desenvolupat sense entrebancs importants, més enllà d'alguna interrupció de poca importància per culpa de la pluja, i les últimes setmanes s'havien alentit, com ens va explicar el regidor Antoni Subirà, perquè la companyia Endesa estava trigant més al compte a fer les connexions de la llum a les cruïlles. A més de la renovació del clavegueram i els serveis al subsol i en la línia del que s'ha fet en altres carrers, els últims temps s'ha optat per la plataforma única en superfície. Però el canvi més important respecte al format anterior de la via és que en el tram central, entre Fleming i carrer de la plaça, el nou Jacint Verdaguer passarà a ser a partir d'ara exclusivament per a vianants i no hi circularan cotxes.
8: L'actualitat de Premià de Mar, al matinal Premià Mèdia.
5: La Festa Major de Premià de Mar recupera aquest diumenge l'acte de presentació oficial del programa, una cita que no se celebrava des d'abans de la pandèmia. L'acte, que tindrà lloc a 1:15 del migdia a l'Espai L'Amistat, servirà per donar a conèixer les principals novetats de l'edició d'enguany, els concerts, els DJs i els actes previstos en una Festa Major marcada per la commemoració dels 30 anys de la Festa de Pirates i Premianencs. La recuperació d'aquest acte és una de les novetats d'enguany, tal com explica Guillem Martín, membre de la Comissió de Pirates i Premianencs.
9: Tots els premianencs, premianenques, que tingueu ganes de saber les novetats, saber els actes, saber els DJs i els concerts que hi haurà, veniu, perquè serà una presentació que fa anys que no fèiem, des d'abans de la pandèmia que no es fa. La recuperem en aquest especial dels 30 anys. Esteu totes convidades a entrada gratuïta i, a més, ens podrem trobar una mica abans de la Festa Major per començar a escalfar motors.
5: A banda de presentar el programa complet de la Festa Major, durant l'acte també es donarà a conèixer el nom guanyador del concurs per batejar el vaixell dels Pirates i s'explicarà la nova dinàmica de bàndols, una de les novetats que s'estrenarà en aquesta edició. L'entrada és gratuïta i oberta a tota la ciutadania fins a completar l'aforament.
10: Hola, bon dia. Avui la jornada ve marcada novament per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. Un divendres en el qual les temperatures més o menys seran com les d'ahir, amb màximes que a l'interior de la comarca arribaran als 34, puntualment als 35 graus i a prop de la costa aniran dels 30 als 32. Per tant, unes temperatures càlides de ple estiu, però encara amb una calor moderada. I diem això perquè sembla que de cara a demà, però sobretot de cara a diumenge i dilluns de la setmana vinent ja, doncs s'esperen temperatures que podrien superar el llindar d'alerta en alguns punts, fins i tot de la franja costanera de la comarca, amb valors que arribarien cap als 34 graus a prop de la costa i cap als 37, fregant els 38 a l'interior de la comarca. Per tant, calor que continuarà ben intensa en aquesta recta final ja del mes de juny. De moment, canvis importants no n'hi haurà. Sí que és cert que a principis del mes de juliol el temps podria fer un tomb, canviar una mica i portar-nos un increment de la inestabilitat per una banda i també un descens de temperatura, però mentre això no arriba continuarem parlant de calor plenament estiuenca. Avui amb unes temperatures, com dèiem, bastant contingudes, demà pugen una mica i de cara a demà passat diumenge la calor serà encara més accentuada. Tot això amb vents fluixos que bufaran amb el típic vent de Garbí, sud-sud-oest, els migdies sobretot i les tardes d'avui, demà i demà passat, mentre que la situació marítima es mantindrà tranquil·la com a molt en petites àrees de marejol poc importants.
4: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons... Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
11: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
12: Aquest 27 de juny...
13: Eloi Salat.
14: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
13: Juno Sibling.
15: Els plors i l'escuma.
13: Fumi Suzuki.
12: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
16: Se m'acaben opcions.
12: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
13: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
12: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
13: No t'ho perdis!
17: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
4: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: El pròxim diumenge 28 de juny, Premià de Mar acollirà una nova edició de la Caminada Solidària de Sant Prem. Els fons recaptats, recordem, es destinaran als projectes que l'entitat impulsa a Sant Nunding, a Gàmbia, especialment a l'Escola Bressol i al menjador escolar. Per conèixer tots els detalls de la jornada, avui ens acompanya la Susana Jiménez i la Mariama Drame de Sant Prem, totes dues. Benvingudes.
1: Gràcies, moltes gràcies.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: En primer lloc, poseu-nos una mica en context com funciona la Caminada Solidària de Sant Prem i amb quin objectiu va néixer la iniciativa.
1: Vale. Doncs aquesta és la quarta sempremada que fem i consisteix en... És una passejada, perquè ni tan sols és una caminada, perquè és per tothom, perquè tothom pugui fer-la, i és un passeig per Premià de Mar, que comença a la plaça Mercè Rodoreda a les 9 del matí i només començar ja hi haurà una sorpresa i durant el passeig aniran passant coses, aniran passant sorpreses com música, teatre, performance, ball... a lo millor gires a una cantonada i et trobes un DJ a un balcó o un coreògraf a una plaça. Fins i tot entrem dins del Museu Romà i també hi ha una sorpresa a dintre, que millor no ho diem, no?
3: No, no, no.
1: Vale. I, bueno, doncs això, i és una... a la sempremada participen moltes entitats del poble, que també això ens agrada molt, que compartir i, doncs, aquest espai tan solidari amb les entitats del poble, i també aquest any col·labora els gegants i capgrossos de Terrassa, de les fonts de Terrassa. I res, i després, quan acabem la caminada, a l'Alió fem una paella i una fideuà i música en directe, també amb bingo musical, i bueno, el coreògraf que ve, també que dona la sorpresa a la plaça, també vindrà i ens farà ballar a la Lió. Bueno, un dia molt divertit, que per compartir-lo amb família, per venir amb la mascota, o sigui, és molt, molt fàcil i molt, molt divertit.
0: Mariama.
2: Sí, ya lo ha dicho todo y nos falta, pues, en los dosales, tenemos dosales, y pues llamar a todos los que nos oyen y las que no, las que oyen, que las transmiten a los otros, que tenemos dosales, pues que se animan a la caminata, niños, personas mayores de todas edades, mascotas.
1: Sí, el dorsal, la caminada son 5 euros y caminada y paella son 10.
2: Son 10.
1: Y también tenemos, por si alguien no, si alguno pot venir i vol col·laborar amb aquest projecte, també tenim el dorsal solidari. I bueno, i dir també que es pot comprar o a la botiga Premià Festa de la Gran Via 184 o per la web, que és samprem.com.
2: Y yo también siempre lo llevo encima.
1: Eso, y si encontráis a Mariama por también. La calle, también
2: siempre
1: porta sobres dorsals. Sí.
0: Noies, parleu-nos també dels projectes concrets de Sant Nunding, on es destinaran els diners recaptats. Què esteu fent allà?
1: Vale. Bueno, tenim molts projectes, però a la sempremada, el que recaptem de la sempremada va directament a l'Escola Bressol de Sant Nunding, on hi ha 150 nens i nenes. I, bueno, i el que recaptem és per comprar el menjar d'un any sencer per l'Escola Bressol. No de tot, però sí que de lo bàsic, de l'arròs, de l'oli, la salsa de tomàquet, de productes que es poden comprar quan anem a l'agost normalment. Fem la compra de tot l'any. I tot això és gràcies a la gent de Premià i del voltant que ve a la caminada.
0: I quants anys ja porteu, doncs, amb aquests projectes en marxa?
1: Més de 20 anys, no?
2: 23.
0: 23 anys,
2: eh? Més de 23 anys, sí.
1: Sí. L'Escola Bressol porta 4 anys. 4 anys. Bueno, i el que sempre diem, que va començar com una escola bressol, però s'ha convertit en un menjador escolar.
2: Sí.
1: I un menjador on venen tots els nens a menjar i és l'única, no l'únic, per tots no és l'única pata al dia, però per la majoria sí que és.
0: Més enllà de recaptar fons, què aporta una jornada com aquesta a la sensibilització i al compromís social del municipi?
1: Bueno, doncs que la gent, que el poble conegui Sant Prem, que vegi que amb les entitats del poble estem totes unides i ens ajudem, que fem poble, que, bueno, no sé què més aporta, és que aporta solidaritat i convivència.
2: Lo que esto aporta para Premia, yo creo que lo que ha dicho ella aporta eso, porque gente viene muy animado y contenta y siempre nos preguntan cuándo es el próximo de 28 en julio. También hay, también tenemos del Festa Mayor, y entonces es una cosa que da mucho en el pueblo y la gente está muy contenta.
0: Heu comentat que aquesta caminada no és el primer any que es fa. Heu notat que cada vegada hi ve més gent i que hi ha més participació, perquè també has dit que vindran els gegants a Terrassa. Cada cop s'afegeixen més col·lectius i més persones.
1: Sí, cada any, o sigui, cada vegada que ho fem, surt algun grup de persones o alguna persona que vol col·laborar l'any següent. Els dos primers anys crec que eren 200 participants. Sí. I l'any passat vam arribar a 400 participants. I aquest any encara anem per al 130 i pico.
2: Sí.
1: I estem una mica nervioses perquè hem començat molt, molt tard a fer promoció de la caminada i necessitem molt que la gent vingui, que també comparteixi amb la comunitat africana de Premià, que comparteixi una estona, un dia bonic, que mengi també, perquè també hi haurà una sorpresa de les veïnes del carrer Núria. Que també vull dir això, que volem apropar també una miqueta de festa al carrer Núria i que les veïnes d'allà gaudeixin també de coses que es fan al poble, no? I les veïnes del carrer Núria tenen preparat també una sorpresa per qui participa.
2: Sí, la poema també, poema en mandinga.
0: Sí, molt
2: va ser muy, muy, muy, muy bonito.
0: I per participar-hi, comenteu que els dorsals estan ja a la venda. Es poden adquirir de forma presencial només o també de forma digital?
1: Sí, sí. O sigui, a la web, a sanprem.com, es poden comprar. Sí, sí.
0: Molt bé. O si no, a la Mariama.
1: I si no, a la Mariama, que
0: si no la trobem.
1: Treballa per premiar a la neteja i segur que la veurem pel poble.
0: Molt bé. Sí. Doncs, noies, voleu afegir alguna cosa més?
1: Bueno, donar les gràcies sempre a vosaltres, a l'Ajuntament per deixar-nos fer la caminada, a les dones també de l'Escoleta Popular de Can Sant Pere, que ens estan ajudant a fer una altra sorpresa. I què més? Bueno,
2: sí, és que hi ha tanta gent que col·labora amb nosaltres. Pues sí. Al Condis,
1: sí, a l'Ametller, també, a la copisteria,
2: la xuleria,
1: és que, sí, i sobretot a les entitats de Premià.
2: Les entitats de Premià.
1: Bueno, és que si volem dir alguna cosa és donar les gràcies i sobretot que vingueu, que participeu a la Sant Premada, que és molt important, que d'això depèn el menjar de 150 nens i l'educació de 150 nens a Sant Unding, i res. Sí. No sé, que fem poble, que ens unim i ja està.
2: I que se anima també i poden ir allí al lloc i veure el sitio també.
1: Sí.
2: Que estan invitats.
1: Sí, sempre ho diem, això, sí. Que aquest any és el primer any que no anem a Gàmbia, però que cada estiu organitzem un viatge molt maco i de convivència amb veïnes d'aquí de Premià, que el seu poble d'origen és en Unding. I bueno, que esteu superconvidades, que és molt fàcil apuntar-se, que només s'ha de dir, i organitzem el viatge per conèixer, o per, no només per conèixer els projectes d'allà, també per participar. Que també, també volem donar les gràcies a l'UPC de Barcelona, que gràcies a ella estem construint el menjador escolar de l'Escola Bressol, I també dir que ara tenim entre mans un projecte molt gran que és per reduir la mortalitat en mares gestants i nadons. Bueno, és un projecte de sanitari de prevenció. Prevenció de mort.
0: Molt bé.
1: A Gàmbia.
0: Doncs esperem que tot sigui un èxit, no només aquesta caminada, també els projectes que ja teniu consolidats i també els que esteu impulsant, i que vagi tot molt bé. Una abraçada.
1: Gràcies, moltes gràcies. Us esperem gràcies, a la caminada.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: espai d'opinió perquè les diferents forces polítiques del consistori premianenc ens expliquin el seu argumentari, tot allò que vulguin explicar-nos també, exposar tant a la ràdio com a la ciutadania, i que aprofitin aquest espai per explicar-se també sobre fets d'actualitat i d'interès. Avui és el torn d'escoltar el Partit Socialista de Catalunya amb la regidora i avui també portaveu Luz Cánovas. Què tal, Luz? Com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Marc. Doncs pues vinga, ja en modo estiu a tope, amb aquesta calor.
0: Vinga, som-hi. Voleu aprofitar aquest espai d'opinió, Luz, per parlar de la segona escola Bressol?
1: Sí, sí, perquè nosaltres vam fer, bueno, vam una espècie de vídeo comunicat la setmana passada, no? I era per, bueno, per les darreres notícies que hem tingut, i sobretot el que es preocupa és aquesta com afirmació de que el 10 de setembre s'obrirà l'escola, i és una afirmació de, bueno, ja hem sentit des que va començar el procés de l'escola infinites dates d'inici, i el que es preocupa sobretot és el tema d'aquesta manca de transparència sobre com s'està portant a terme el procés. Ens hem entrat, bueno, que l'empresa que ho portava ja no ho pot portar, s'han donat informacions que són errònies per part de l'equip de govern, inclús el plenari, no?, sobre el percentatge d'obra que està executat. Llavors, el que ens preocupa sobretot és aquesta manca d'informació per a les famílies, que no és un tema banal, vull dir, és un tema molt important, que han d'organitzar les seves vides a partir del 1 de setembre, que hi ha escoles bressols privades al nostre municipi, que també estan a l'espera de què passa si s'obriran aquestes places, no?, per saber si obren o tanquen. Vull dir, hi ha persones que depenen econòmicament d'aquesta feina i del seu negoci, i el que vam demanar al plenari era exactament el mateix que estava demanant l'equip de govern, o que hem demanat tots junts per Renfe i Adif, sobre les obres de l'estació, aquesta calendarització, i que en tot moment s'estigués actualitzant la informació perquè les famílies sabessin com actuar de cara a l'1 de setembre. Se'ns va negar absolutament. Vull dir, demanem una cosa per un ens tan enorme com és Adif o Renfe, i en canvi per un municipi que és una cosa tan fàcil de controlar, ens diuen que no, que no hi haurà aquesta informació en temps a dia a dia, que no es publicarà a la web. I jo crec que és molt important, que aquesta manca de transparència en aquest sentit és important, perquè no parlem d'arranjar un carrer, que, bueno, evidentment tenim com tema el poble amb els carrers que tenim, que també és important, però sinó que aquí depèn l'economia de persones que s'estan dedicant a la cura dels nostres nadons, i depèn de totes aquelles famílies que han de començar a treballar i han de saber què han de fer amb aquells nadons, no? I llavors jo crec que és un tema tan important, i que si passem per l'escola Bressol i veiem l'estat de les obres, a mi se'm fa molt difícil, potser sóc jo, eh? Se'm fa molt difícil pensar que allò estarà en dates 1 de setembre amb un mes d'agost pel mig, i que hi hagi una empresa que se n'hagi fet càrrec i tingui el compromís d'acabar-ho el 31 d'agost. A nosaltres ens costa això, però clar, no s'està fent pública aquesta informació, no sabem com s'ha contractat aquesta nova empresa, perquè amb aquest import tan elevat parlem de gairebé, però si només ha executat un terç, doncs imagina, gairebé un altre milió d'euros que ens falta per executar, no? I tot això ha d'estar amb transparència absoluta per part de la gestió municipal, i, com dic, per la importància de cara a les famílies, no? Llavors el que preguem és això, tornem a pregar que es facin públiques aquestes dates, que no passa res. Tots sabem que passen coses amb les obres, que passen coses amb les empreses adjudicatàries, i no tenim per què culpar en aquest sentit a l'equip de govern, ocupem d'altres coses, no? Com el tema d'haver perdut la subvenció, i podem parlar de moltes coses, però és igual de qui sigui la culpa o el que hagi passat, és igual, es diu, mira, tenim aquest problema, no sabem quina data, i ja està, no passa res. Però el fet d'anar marcant unes dates a les que no arribem, això, hi ha moltes famílies darrere que es veuen perjudicades.
0: Molt bé, ho seguirem. Últimament, Luz, també heu anat argumentant, no?, que tant és de qui sigui culpa, sinó que s'han de buscar solucions, no? El mateix esgrimies també l'altre dia aquí a la ràdio pel que fa a la brossa, als contenidors, no? Tant és si ens hem equivocat tots, busquem solucions.
1: Exacte. Vull dir, nosaltres es va apostar per una ordenança, per un tema de la brossa, que evidentment s'ha de fer, perquè aquest reciclatge, hem d'arribar a aquests percentatges de reciclatge, però és que només cal passejar per Premià, Marc. Ui, és que jo, és com l'escola Bressol. No és buscar, ni com deia una vegada l'alcalde, és que remeneu la merda. No, és que la merda es remena sola, i la remena qualsevol que passi per un carrer de Premià, perquè la merda està fora dels contenidors. Siguem clars, aquest contenidor no funciona. No funciona aquest model de contenidors, el model que tenim, que hem instaurat. Hi ha coses que no podem fer per contracte, d'acord? Hi ha coses que sí que es poden fer ja. hem d'obrir els contenidors, perquè aquesta taxa que es paga en funció de l'ús que en facis és totalment injusta per tota la població, perquè hi ha illes de contenidors que estan sempre obertes i ni és

0: contenidors que estan tancades, contenidors que funcionen, contenidors que no, com es passa aquesta tasca si a la meitat no funciona, que jo a vegades parlo amb regidors i regidores als debats de la ràdio, que amb ells els hi funciona tot i que jo no sé si vivim al mateix poble, perquè jo que em moc a vegades no puc fer servir l'ús de la targeta a la meva illa de contenidors, em moc per una altra, tenim el mateix problema. No podem tenir una imatge d'aixecar-nos un matí com va ser el 24 de juny i estava tot Premià desbordat de brossa. Quan hi ha una festa com un cap d'any, una festa com és una revetlla, no és que hi hagi menys recollida perquè és festa, és que s'ha de doblar la recollida perquè sabem que hi haurà molta més brossa. No podem passejar per un poble que hem d'anar saltant per sobre de les bosses d'escombraria. I el que no es pot tolerar és que reiteradament es culpi els premianers i premianques d'incívics i de no sé quantes coses que n'hi ha, evidentment, però tots els pobles i la imatge de la resta de pobles no és la que tenim a Premià. Són uns contenidors amb menys capacitat, amb un sistema d'obertura que s'encalla contínuament i al final la gent el que no pot fer és dur-se la brossa a casa si no obre el contenidor. Tenim una extrema calor i si pots, és que t'ho dic, Marc, tu també treballes aquí, passes per davant de qualsevol dia de contenidors, la pudor que fan és absolutament insuportable. Són uns contenidors, evidentment els altres, tu els podies moure, pots netejar per sota, els podies obrir, es podia netejar per dintre. Aquí ja no és només la brossa de dintre, la brossa del carrer, sinó tot el que queda quan la recullen els camions. No? Jo crec que el mateix, escolta'm, ens hem d'equivocar, doncs entre tots, vale, mira, ens hem equivocat, anem a buscar solucions. La solució no passa per culpar els tercers, ni molt menys. La solució passa per prendre accions i se'ns acusa. No heu dit res, ostres, portem des de molt abans de que comencés aquest, s'instaurés aquesta recollida selectiva amb aquest model de contenidors, avisant de tot, des de la manca de comunicació i informació, fins que es posin mesures, que es faci un control. El mateix control que demanaven al senyor Ripollès, que està portant el tema quan estava a l'oposició i volia cada mes una taula de sostenibilitat, que no s'està duent a terme, ni molt menys. I quan ens han reunit no ens han passat cap informació. No hi ha aquesta informació tampoc publicada a la web, amb les taxes de reciclatge. Si no tenim res, igual que amb l'escola Bressol. Zero transparència i una gestió pèssima, de nou. I això no cal que ens ho expliqui ningú i no és ni fer política ni no és fer res. És tenir seny, sortir al carrer, trepitjar el carrer i veure què està passant a Premià. I veure com estan... Bueno, és que ja no és que et passin fotos, és que jo tinc fotos i tinc centenars de vídeos i tots els veïns i veïnes de com estan els contenidors desbordats. I jo crec que la primera cosa que hem de fer és obrim-los i comencem a treballar amb el proper conveni que hi haurà del proper contracte de la brossa, però prenem una decisió. Ja no hem d'esperar a veure aquesta auditoria que vindrà, que també és, si no més, quatre dubtors de per qui l'està fent, perquè també no és ben bé una auditoria totalment externa que no tingui res a veure amb el municipi. Llavors necessitem una auditoria externa, una auditoria de gestió que ens digui què està passant i quina culpa és de l'empresa que no ha complert la seva part de contracte i que se li pot reclamar i quina part és nostra, no? Però jo crec que hem d'escoltar i tenir ulls a la cara, que els tenim tots, i veure que el que està passant no és ni molt menys normal. Tenim un poble brut.
1: Ahir el regidor de Medi Ambient ens deia que properament també es durà a terme aquesta taula de sostenibilitat, que d'aquí pocs dies anunciaria també quan seria aquesta data. Hem tingut també l'UZ taula d'habitatge, on ha destacat el cens de pisos buits, que a priori, de fet, per les primeres dades que tenim serien uns 140 pisos, tot i que s'ha d'acabar d'actualitzar aquesta xifra, i també s'ha parlat del nou pla local d'habitatge.
0: Sí, bueno, un nou pla local d'habitatge que hauria ja de fa molt de temps que està en marxa. Vull dir, és que aquest nou pla d'habitatge és increïble que no estigui ja sobre la taula i el tinguem ja actualitzat. Jo el que em preocupa també és d'aquests cens de pisos buits, és de com s'ha fet, perquè hem sentit també declaracions, sembla que eren d'ahir, del senyor Ripollès, de, bueno, ara tenim aquests cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors. No? O sigui, aquestes dates, com han funcionat, ara hem de picar les portes per veure si els pisos estan buits o no. Jo crec que anem com una mica lents en tot i pues, si són aquests 100 i pico pisos, pues, jo el que vull saber de veritat és que si és cert que han fet les comprovacions, si és real aquest 100, si encara ens hem d'esperar o no, i posar mans a l'obra a veure quines polítiques podem fer per tornar-los a posar al mercat de lloguer.
1: Molt bé, estarem pendents. També volíeu destacar alguna cosa de benestar animal, Luz?
0: Sí, bueno, sobretot el tema de que s'està parlant ara, bueno, es torna a posar en marxa aquesta ordenança, no?, que s'ha de tornar a redactar i s'ha d'adaptar a la nova llei de benestar animal, que, com dic, hi ha una llei que ja porta anys en marxa i encara no s'ha fet aquesta adaptació. Però sobretot el que em preocupa també és que s'està posant en marxa aquesta nova redacció de l'ordenança quan encara no hem tingut cap taula de benestar animal. Estem ja a mitjans del 2026 i no s'ha treballat amb una taula de benestar animal, que és on haurien d'anar aquestes ordenances i tot el tema aquest, no? Jo crec que és una regidoria que nosaltres vam constituir amb moltíssima il·lusió, que creiem que és una regidoria molt necessària a Premià perquè tenim molt volum d'animals de companyia al nostre poble. Som un poble molt conscienciat amb la cura dels animals i jo crec que els hem de donar la importància que es mereix aquesta regidoria. És una regidoria que està tenint poc so, poc ressò i poca presència, no? I aquesta taula de benestar animal que s'hauria d'haver constituït ja, doncs, com a mínim un cop cada any. I és això, crec que necessitem més presència i d'aquesta taula i més accions envers tot el que és la cura dels animals de companyia, campanyes que no en trobem sobre el tema de les adopcions i de la responsabilitat, no? Així que una mica, doncs, aviam si intentem donar-li una mica d'impuls més en aquesta regidoria que nosaltres considerem que és tan, tan important.
1: L'opinió del PSC avui en veu de Luz Cànovas, la darrera, Luz, sobre aquesta festa del comerç d'avui divendres i aquest cap de setmana, també dissabte, tant a la plaça Països Catalans com al carrer Jacint Verdaguer, com al mercat, amb la nit de compres també aquest dissabte i també la nit de Premià Mèdia. Com ho veieu tot plegat i si ho gaudireu?
0: Home, i tant, nosaltres ho gaudim moltíssim cada any. Jo crec que és una de les fires més importants que fem al nostre municipi, no?, per la implicació de tots els comerços. No sé la part aquesta Jacint Verdaguer com es durà a terme, perquè encara tenim una mica per acabar al carrer, però de cara a la fira nosaltres ja ho hem dit i sempre ho hem dit cada any, és una cosa que felicitem i en veritat sempre el senyor Gatius, quan les coses van bé, doncs, també ho sabem dir, no? I és una fira molt, molt important, nosaltres hi participem i jo crec que encara s'ha de fer més difusió perquè ens visiti gent del Maresme i d'arreu, no? És una oportunitat de totes les botigues de donar-se a conèixer i gaudir-ho al carrer. Potser aquesta calor ens passarà factura aquest cap de setmana, però perfecte. I la festa de la ràdio, nosaltres vam trobar, també ho hem dit alguna vegada, no?, que vau fer els 40 anys l'any passat i no es va fer prou difusió de la importància d'aquests 40 anys de la ràdio, no? Jo hauríeu d'haver tingut la carpa al carrer cada dia per fer difusió de la feina que feu, perquè esteu amagadets aquí a l'Ajuntament, que no se us veu, però feu una feina molt, molt important i jo crec que aquesta nit que feu de la ràdio, pues, la podrem gaudir, evidentment, amb tots vosaltres.
1: I tant que sí, un munt d'activitats per aquest cap de setmana en aquesta festa del comerç. Agraïm avui a la Luz Cànovas.
0: Bueno, moltes més, per permetre fer una cunyita també, que tenim més cosetes aquest cap de setmana. Tenim un dissabte molt ple, que hi ha la caminada de Sant Prem. I aprofito que vam fer-ho ahir perquè s'apunti tothom que vulgui col·laborar, que passi per la Gran Via, s'apunti al Premià Dols, que gaudirem d'una passejada molt xula, després tindrem un dinar, el bingo musical, ens ho passem sempre cada any molt bé, així que anem a tothom que s'apunti. Després també tenim festival de patinatge a la tarda, vull dir que tenim un cap de setmana ple fins dalt, així que a gaudir de Premià de Mar i de les seves activitats.
1: Fantàstic. Luz Cànovas, gràcies per atendre la trucada de la ràdio, que vagi molt bé i a gaudir d'aquest cap de setmana.
0: Gràcies, adéu, Marc.

0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
1: Hola, bon dia. Avui la jornada ve marcada novament per l'estabilitat i pel domini del sol a tota la comarca. Un divendres en el qual les temperatures més o menys seran com les d'ahir, amb màximes que a l'interior de la comarca arribaran als 34, puntualment als 35 graus i a prop de la costa aniran dels 30 als 32. Per tant, unes temperatures càlides de ple estiu, però encara amb una calor moderada. I diem això perquè sembla que de cara a demà, però sobretot de cara a diumenge i dilluns de la setmana vinent ja, doncs s'esperen temperatures que podrien superar el llindar d'alerta en alguns punts, fins i tot de la franja costanera de la comarca, amb valors que arribarien cap als 34 graus a prop de la costa i cap als 37, fregant els 38 a l'interior de la comarca. Per tant, calor que continuarà ben intensa en aquesta recta final ja del mes de juny. De moment, canvis importants no n'hi haurà. Sí que és cert que a principis del mes de juliol el temps podria fer un tomb, canviar una mica i portar-nos un increment de la inestabilitat per una banda i també un descens de temperatura, però mentre això no arriba continuarem parlant de calor plenament estiuenca. Avui amb unes temperatures, com dèiem, bastant contingudes, demà pugen una mica i de cara demà passat diumenge la calor serà encara més accentuada. Tot això amb vents fluixos que bufaran amb el típic vent de Garbí, sud-sud-oest, els migdies sobretot i les tardes d'avui, demà i demà passat, mentre que la situació marítima es mantindrà tranquil·la com a molt en petites àrees de marejol poc importants.
0: Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons.
2: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
4: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. Acompanya'ns a Estrenes.
0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el Matinal Premià Mèdia.
5: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convino usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5, 4 euros de preu hora, de mitjana, i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
5: Una vegada dins el cotxe, li donem engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
2: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Temps avui pel bàsquet i per l'agrupació Bàsquet Premià de Mar, que tanca temporada amb un bon any pels primers equips, també per la base. Avui en farem repàs, en farem balanç amb la seva presidenta, amb la Montse Girona, que ha vingut avui a Premià Mèdia. Montse, benvinguda a la ràdio.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies per ser-hi. A la que va ser casa teva, també.
1: Sí.
0: Aquesta ràdio que ha fet grans professionals.
1: El planter.
0: Com esteu, Montse? Acaba la temporada. Avui és una entrevista d'aquelles de fer balanç, de mirar enrere, de veure com ha anat aquest any 2025-2026. Si comencem a fer llista, a fer repàs, tinc la sensació que s'han acomplert molts objectius, no?
1: Sí, s'han complert, diguéssim, objectius esportius, però també socials i humans, que és el que volem, no? No buscar sempre el curt termini, el resultadisme més immediat, sinó una miqueta anar establint les bases del projecte. Ja són 3 anys que portem al capdavant del club, l'actual junta directiva, i el que volem precisament és anar assentant tota aquesta base per anar recollint els fruits en els propers anys. En portem 3, cada vegada ho anem fent millor, i es tracta precisament d'això, no? D'anar-ho consolidant i d'anar treballant, sempre mirant endavant.
0: Noteu també aquesta evolució? S'aprèn a passes de gegant?
1: Sobretot el que estem veient és evolució a nivell, diguéssim, d'acompanyament de les famílies i dels jugadors, és a dir, estem aconseguint la premissa que volíem de aconseguir fer club, és a dir, que no vagis a veure el teu partit, el dels teus nanos, i te'n vagis cap a casa, sinó que vagis tenint interacció amb d'altres equips, amb d'altres jugadors i jugadores del club, i que vulguis venir a veure els sèniors, o els sèniors Bs, o els sots 20, i llavors doncs vagis interactuant i que generis vida de club, que diguis, ostres, no sé què fer, doncs me'n vaig al pavelló i m'agrada i veure els partits i els entrenaments i generes sinergies, no?, entre tots plegats.
0: Que bo. Es pot explicar el secret? Com s'aconsegueix això, Montse?
1: Doncs no ho sé, jo crec que es tracta de que els jugadors i les famílies sentin que formen part d'alguna cosa, que no només és apunto als meus fills com qui paga la quota d'un gimnàs, sinó que pago, evidentment, unes quotes perquè practiquin un esport, però em noto que sé qui hi ha al darrere, que tinc una via de comunicació si necessito parlar a nivell esportiu, a nivell de qualsevol cosa dels nanos, i que hi ha algú al darrere d'aquest club i que es veu que, bueno, som com formiguetes treballant, no? Però que vas veient que hi ha cosetes que jo sol no es fa, no? I que sobretot ens sentin molt propers.
0: Uh-huh. El pavelló com a punt de trobada, i també veiem un sopar de cloenda que justament el que fa és demostrar aquesta germanor, no? Aquesta comunitat.
1: Home, és el tercer any que el fem, i aquest dissabte passat, que és quan vam celebrar el sopar de cloenda d'aquesta temporada, eren pràcticament 400 persones, que es diu aviat, no? I doncs això és amb el que em quedo, no? La il·lusió amb la que es ve, la il·lusió amb la que es prepara també, i sobretot doncs a l'estar plegats una estona, que potser amb la calor que feia, que començava el primer dia de pic de calor, de l'onada de calor d'aquests dies, doncs la gent i tots volíem ser-hi allà i volíem passar una estona agradable amb els companys del club. I es tracta d'això, no? Vam fer guardons divertits, com cada any, i acompanyament amb una pantalla gegant de veure imatges dels partits de la temporada. I es tracta d'això.
0: Doncs una cançó, fer també?
1: No? Una cançó, sí, un videoclip que vam fer amb to de conya també, doncs, arran de les goteres del pavelló, que aquest any hem hagut de passar molts cops la mopa, les tovalloles, estar a punt de suspendre partits, etcètera, etcètera, doncs agafar-nos amb un to d'humor i treure'n una estona divertida.
0: Serveix de benzina tot això, Montse, per les properes temporades? Algú podria veure aquests anys que queden i pensar, mare meva, se'n fa cap amunt, no?
1: Aquests 3 primers anys, a mi personalment m'han passat volant, perquè suposo que quan tens feina no t'avorreixes i llavors això és un no parar. És a dir, tu et penses, la temporada comença al setembre. Error. La temporada comença a l'abril anterior i estem planificant des de l'abril, abans i tot, però a l'abril poses més fil a l'agulla de la planificació esportiva de la temporada que ve. Et plantes al mes de maig fent les reunions amb totes les famílies dels nous equips que ja s'estan formant per l'any que ve. Al juny dius, ostres, què passa? Doncs mira, comences a entrenar ja amb els equips de la temporada que ve, hi ha el sopar de cloenda, els tornejos de final de temporada, arrencar el campus, que ja el tenim en marxa des d'aquesta mateixa setmana.
0: El
1: 3x3, sobretot, el 3x3, que el tornem a fer a la plaça de Sardana el dissabte 25 de juliol, al mig del poble. Per tant, volem també que l'entitat estigui vinculada a tots els ciutadans, que qui no faci bàsquet pugui passar una estona per allà i digui, ostres, aquests que bé que s'ho passen, no? I és això, estàs planificant la temporada que ve, els entrenaments que comencen a l'agost als equips més grans del club, i ja és un no parar. O sigui, si us t'avorreixes, no, perquè cada dia de l'any, cada mes de l'any, sempre estàs actiu fent alguna cosa o altra, preparant l'estatge del setembre, etcètera, etcètera.
0: I també has de buscar els teus moments per tenir noves idees, no? I per donar aquell punt creatiu de dir, tampoc no podem anar repetint la mateixa fórmula perquè tampoc serveix, perquè evoluciona molt ràpid, avança molt ràpid. Sí, com us ho feu, Montse, per estar sempre
1: doncs, al dia? Doncs mira, noves idees. La setmana que ve, tot el mes de juliol, comencem també una nova cosa. O sigui, s'ha de provar. Tu t'has de tirar a la piscina i provar coses per veure què t'engresca, què no engresca, a veure si toques la tecla adequada i funciona, o si has d'anar corregint. Aquesta setmana que ve, per exemple, començarem a fer tecnificacions al juliol, perquè potser el campus s'ha quedat petit a nanos que l'han fet tots els anys anteriors, no? I que dius, ostres, ara amb 15 anys, amb 16 anys, amb 17 anys, tinc ganes de bàsquet a l'estiu, no vull desconnectar dos mesos, vull tocar pilota, vull tocar-la amb qualitat, però el campus, doncs, igual al matí em ve de gust anar a la platja amb els amics perquè ja tinc edat per fer-ho, o vull treballar. I llavors el que farem a partir de la setmana que ve són tecnificacions de treball específic d'una hora per grups d'edat, per no perdre tampoc el contacte.
0: Molt bé, anar ampliant el ventall d'opcions.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: I sempre posar el bàsquet al centre, no?
1: Ah, exacte.
0: Molt bé. Si parlem dels dos primers equips, que són la referència, tant competitiva com, evidentment, també a l'hora de la pràctica del bàsquet, no? Per molts nens i nenes de la base, segurament sigui el mirall on emmirallar-se. Els objectius, diríem que han estat bé, estaven a les primeres posicions, tant el sènior femení a la màxima categoria del bàsquet en català buscava les primeres posicions, però enguany no hi havia final a 4, les opcions eren molt limitades. I amb un Castelldefels que feia molt bona feina, no?, i ho guanyava pràcticament tot, era difícil lluitar per la segona plaça.
1: Sí, era complicat, però també, vull dir, nosaltres a qualsevol dels nostres equips sempre els hi diem, no s'han de marcar un objectiu sine qua non, perquè si no hi ha una gran decepció al darrere, sinó, ostres, per exemple, en el cas del sènior femení a Supercopa, jo crec que està superconsolidat en a la categoria, ho està fent molt bé, és una categoria nova de fa 3 temporades i hem estat totes 3. Aquest any hem estat sempre al grup capdavanter, hem acabat en tercera posició, però el bloc és espectacular, i el joc i l'entrega, i sobretot el que no es veu, que és més enllà dels partits, és a dir, el sacrifici i la professionalitat que tenen aquest grup de jugadores de venir a fer el físic el dia que els hi pertoca abans dels entrenaments, de la manera en què entrenen, però alhora de la manera en què s'ho passen bé, que han generat colla, és, bueno, intachable, no? Llavors, més enllà de que quedin terceres o quedin primeres o quedin dissetenes, tant és a dir, allò ja hi és allà i el referent hi és per tots els que formen part del club i van al darrere.
0: També hi havia canvi al cos tècnic, justament.
1: Sí, Xavi Exposito ha fet la seva primera temporada, continuarà la temporada que ve al capdavant de l'equip i la seva feina és impecable. Per tant, vull dir, que menys que donar-li la continuïtat si sent a gust i vol continuar al capdavant de l'equip.
0: Molt bé. El primer equip masculí, Montse, a un pas també de poder lluitar per l'ascens, es van quedar a molt poquet, en un any també de molts canvis.
1: I que continuaran havent-hi canvis, és a dir, aquesta darrera temporada ha estat Adrià Muñoz al capdavant de l'equip, un equip completament nou pràcticament, tret dels dos capitans, Albert Penal i Samu Baixeres, que continuaran també la temporada que ve, amb un equip molt jove, que ha hagut d'anar-se conjuntant, i que aquest any ens tocarà fer altre cop el mateix, perquè hi ha hagut doncs, la marxa de molts d'aquests jugadors que l'any passat van arribar, i el que estem treballant aquests dies precisament és acabar de tancar una plantilla també jove, amb algun punt de veterania, per consolidar la categoria de segona catalana, i mirar en perspectiva els propers anys si podem també anar escalant en altres categories com tenim el sènior femení.
0: Fantàstic. T'hem de preguntar avui també, Montse, per la base, que evidentment també és indispensable per aquesta formació que dèiem, no?, més enllà de la competició, però evidentment també cada cap de setmana hi ha partits i hi ha equips que ho han fet molt bé enguany. els minis blau, no? Tant el masculí com el femení, com també el premini blau i l'infantil masculí han fet molt bona feina.
1: Sí, a banda d'aquests resultats que són, bueno, satisfactoris, ens donen alegria, veus com els jugadors i jugadores doncs ho celebren i tens un record per tota la vida, no? Perquè si et proclames campió quan ets premini, quan ets mini, quan ets infantil, això t'acompanya tota la vida i és evident doncs que tots aquests equips, el mini blau femení i el masculí, el premini blau masculí i l'infantil masculí, s'han proclamat campions dels seus grups i ha estat molt xulo. Però jo la riquesa del club és tota la base. Sí que és veritat que mirem els equips de dalt, la categoria on són, però a mi el que m'omple de satisfacció i diguéssim, és la nostra idea de posar-nos al capdavant del club, és la riquesa de la base. Veure que el club el formem gairebé 280, jo crec que l'any que ve arribarem als 300 jugadors. Per tant, la riquesa és aquesta, has de treballar per tota aquesta base, perquè sense base, ara tens uns sèniors, però d'aquí 5 o 6 anys què tindràs, no? Si no hi ha aquest acompanyament. I veure doncs, que tots aquests equips tenen un mirall a dalt amb la il·lusió de dir, ostres, jo d'aquí 8, 9 anys, 10, vull ser-hi, no? I sentir-te el club com a teu.
0: Que bé. També es demostra que Premià és una ciutat, un municipi, on el bàsquet també és protagonista, no? I també esteu aconseguint consolidar aquesta imatge on també hi ha una sensació de molts esports, molta oferta, molt puc provar moltes coses, no? I fomentar també aquest bàsquet i que la gent se'l...
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80ena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen també els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí, de Catalunya, per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
3: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar també en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport també a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons també continua confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, es va recuperant la circulació de les vies afectades aquest matí per accidents. Per ara, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la B10 i la B20, també a la C58, a la C32 i a l'A2, als entorns de Barcelona. A l'A2 a Lleida encara hi ha un carril tallat per la retirada de càrrega d'un camió accidentat d'aquest matí i també continua tallada a conseqüència de la sortida 474 a Belllloc d'Urgell per regulació del trànsit. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 de Rodalies recuperen també a poc a poc la circulació després d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat, que ha provocat també retards aquest matí en aquestes línies. I avui finalitza el termini de preinscripció als graus de les universitats públiques catalanes en un moment clau per als estudiants que han d'acudir, que han de decidir, volíem dir, el seu futur acadèmic i laboral. La majoria opta per criteris com la nota d'accés i les sortides professionals, un factor que es tradueix en bones perspectives d'ocupació. El 91% dels titulars treballen 3 anys després d'acabar la carrera i en la gran majoria de graus la inserció supera el 80%.
2: Notícies en xarxa. Estàs escoltant?
5: Escolta. escoltant la ràdio Un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
6: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB, i és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
5: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.

0: No sabia que t'agradessin els musicals.
1: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
2: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
0: Aquest no ets tu.
3: No, és el Gene Kelly.
1: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Premià Mèdia, informació.
1: S'ha començat a asfaltar el carrer Jacint Verdaguer. Es tracta de l'última fase de la reforma que s'ha estat fent en aquesta via des de Joan Prim fins a Riera des de finals d'agost de 2025. La previsió és que l'asfaltatge es completi, si més no, la part principal divendres. Prèviament, des de finals de la setmana passada, es van estar fent treballs preliminars que han consistit, sobretot, a aixecar i treure les rampes provisionals que s'han fet en diferents cantonades per al pas i seguretat de vianants, deixar a punt també les tapes a clavegueres i, en general, deixar la via neta de qualsevol element que hi hagués pogut quedar després de les obres, al subsol i a les voreres. Mentre duri l'asfaltatge, s'hauran de fer talls puntuals a les diferents cruïlles de Verdaguer amb els carrers perpendiculars. Recordem que aquesta haurà estat una de les obres de més envergadura del mandat actual, amb un pressupost de prop d'1.130.000 euros. D'ençà que ha començat l'actuació, els treballs sempre s'han desenvolupat sense entrebancs importants, més enllà d'alguna interrupció de poca importància per culpa de la pluja, i les últimes setmanes s'havien alentit, com ens va explicar el regidor Antoni Subirà, perquè la companyia Endesa estava trigant més al compte a fer les connexions de la llum a les cruïlles. A més de la renovació del clavegueram i els serveis al subsol i en la línia del que s'ha fet en altres carrers, els últims temps s'ha optat per la plataforma única en superfície. Però el canvi més important respecte al format anterior de la via és que en el tram central, entre Fleming i carrer de la plaça, el nou Jacint Verdaguer passarà a ser a partir d'ara exclusivament per a vianants i no hi circularan cotxes.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Benvinguts a El Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
3: Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El Món és Digital. Avui parlarem d'una expressió que cada vegada sentim més en l'àmbit tecnològic i empresarial, però que encara és poc coneguda pel gran públic. Estem parlant d'intel·ligència artificial local. Sí, aquesta és la diferència d'avui. Avui parlarem, com últimament sempre, d'intel·ligència artificial, però ho concretarem amb intel·ligència artificial local. Durant els darrers anys ens hem acostumat a entendre la intel·ligència artificial com una cosa llunyana, allotjada allà a dalt al núvol i gestionada per grans plataformes, les grans multinacionals de la intel·ligència artificial. Però últimament està emergint una altra manera d'entendre la intel·ligència artificial. Són sistemes que funcionen dins de la pròpia empresa, amb infraestructura pròpia, amb control directe sobre les dades i amb solucions molt més adaptades a cada realitat, a la nostra empresa concretament. I el més interessant de tot això és que no estem parlant de futur, estem parlant de present. Cada cop més empreses ja comencen a explorar aquesta via i sovint descobreixen que ja tenen part de la infraestructura necessària per fer aquest pas cap a l'intel·ligència artificial local. I bé, doncs, cada setmana tenim un convidat i avui, per entendre bé què és, per què serveix, qui la pot utilitzar i quins són també els seus límits reals, avui ens acompanya el Enzo Longobucco. Ell és un científic de dades i responsable d'RMSD a CD4 Business. Amb l'Enzo intentarem posar llum a aquesta nova etapa de la intel·ligència artificial.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
3: Bé, Enzo, abans de tot, donar-te la benvinguda al programa.
5: Moltes gràcies.
3: Bé, doncs... Sí, avui ens agradaria saber una mica primer que es faci 5 cèntims de qui és. què fas i, sobretot, quina relació tens amb la intel·ligència artificial?
5: Bé, jo sóc l'Enzo Longobuco, sóc científic de dades i ara mateix tinc el càrrec de responsable d'I+D a CD4 Business, una empresa en la que treballo des de fa 7 anys. Personalment, en quant a intel·ligència artificial, jo m'encarrego de coordinar la gent que desplega, crea i configura els models d'IA tant interns com per projectes que tenim amb clients.
3: Bé, avui parlarem de... Bueno, sempre parlem de tecnologia, aquest programa, intentem apropar-la a la gent. Últimament ho centrem tot, com no pot ser d'una altra manera, amb intel·ligència artificial. Però avui introduïm un concepte, com he dit abans a la presentació, que potser és nou per moltíssima gent, que és la intel·ligència artificial local. Sí. Bueno, doncs comença a definir-nos una mica què és la intel·ligència artificial local.
5: En poques paraules, seria l'equivalent a tindre ChatGPT a casa. Clar, però la gent diu, jo ja el tinc a casa, obro el portàtil, entro a la web i el puc fer servir. No, jo estic parlant de que el puguis fer servir sense connexió a internet, perquè està dins del teu ordinador. Això és la IA local, quan no cal internet perquè t'ho has descarregat i ho fas servir amb el teu ordinador.
3: Sí, però suposo que no és el mateix, perquè quan em connecto al ChatGPT a través del meu ordinador, m'estic connectant a un monstre que té milions i milions de dades. I el meu pobre ordinador, de moment que jo sàpiga, no té res.
5: Bueno, sí, la veritat és que no és un centre de dades, és un ordinador que arriba fins on arriba. Ara bé, tal com està evolucionant aquest ecosistema, hem d'entendre que es pot fer molt amb el que ja tenim. Sí, no podràs tindre el millor models de tots i que vagi a la velocitat de la llum, però tindràs un model lo suficientment capaç, potser, per resoldre els problemes que tens, problemes bàsics.
3: Però quin tipus de problemes? Estem parlant d'utilitzar-ho com a persona o com a empresa? Potser m'interessa més que ho enfoquem cap a l'empresa, perquè hi ha molta pime que ens està sentint.
5: Sí. Mira, doncs un exemple senzill seria classificar documents. Hi ha, per exemple, gent que encara doncs, necessita sistemes que li ajudin a diferenciar entre escriptures i contractes, per exemple, no? O que li ajudi a organitzar els seus documents a les seves carpetes. Bé, doncs, un model per fer només aquesta tasca es pot ficar en local i pot funcionar al teu portàtil. No cal un centre de dades. O, mira, com ara mateix, imagina que volguéssim fer una transcripció d'aquesta sessió automàticament. Existeixen models que es poden ficar en local que fan transcripcions d'hores i hores d'àudio en un moment.
3: Transcripció, interpretació, etc. Però amb una empresa, perquè aquesta és una altra cosa que està succeint últimament. Bueno, últimament ja fa molt temps, no?, que parlem de Big Data. Però una empresa, a part d'un PC, potser té un servidor o té una sèrie de PCs de molts dels empleats, però en definitiva una empresa el que té és moltes dades. Té un CRM, sí. Té una comptabilitat. Estem parlant, quan parles d'aquesta intel·ligència artificial local, d'integrar o agafar totes aquestes dades i utilitzar-les.
5: Clar que sí, es poden aprofitar, i de fet s'han d'aprofitar. El que passa sovint a les organitzacions és que treballen amb moltes dades, com bé dius, però estan una mica tot arreu. Estan desorganitzades i cadascuna té el seu format perquè les treballa el seu departament a la seva manera. Bé, doncs, una raó molt interessant per la qual fer servir la IA local és per organitzar les dades. Una empresa que, per exemple, vol fer una pregunta sobre el contingut dels seus documents, amb la IA local no es veu obligada a compartir-los amb tercers, sinó que, fent servir la seva infraestructura, pot, sense necessitat d'anonimitzar-los, fer les consultes directament contra la seva documentació, perquè no surt de la seva xarxa.
3: Val. Però com seria el procés? Perquè tornant a l'exemple que has dit abans del ChatGPT o Gemini o qui sigui, simplement et logueges, et connectes, pagues o no pagues, però ja està, no has de fer res més. Però aquí suposo que estàs parlant d'un programa que d'entrada me l'haig de baixar, me l'haig d'instal·lar. Com el connecto amb les dades de la meva empresa? No em sembla tan fàcil, en principi. Hem de recórrer a un especialista com tu o com funciona?
5: Sí que és veritat que no és tot bufar i fer ampolles. És a dir, aquí hi ha un procés d'integració que s'ha de dur a terme. Però és un procés d'integració que no és nou. Quan la gent fa servir software de qualsevol tipus, aquest software l'ha d'aterrar. L'ha de configurar, li ha de donar l'accés als repositoris, ha de crear l'estructura d'usuaris amb permisos... Bé, doncs amb la IA local, la dinàmica és més o menys la mateixa. Hi ha software que et permet, amb una interfície, interactuar amb el model i amb les teves dades, però aquest software s'ha de configurar. El perfil que sovint configura aquest entorn és un perfil semblant al meu, sí. Ara bé, La gràcia de tot això és que no depengueu només de perfils com els meus. Aleshores, el que està fent l'ecosistema ara és pivotar cap a una interfície que sigui més amigable, que no requereixi de tants coneixements tècnics i que només fent clic, clic, clic ja es pugui configurar.
3: Sí, una altra pregunta és què guanyo jo com a empresari a la meva petita empresa tenint la intel·ligència artificial més a prop? O sigui, m'ho estàs explicant com que fos un gran avantatge, però en principi no tinc cap problema en connectar-me amb Illinois o amb Amsterdam, no sé.
5: Bé, en realitat són tres pilars els que busquem aquí. Primer, el sistema és útil si ho fa més ràpid que jo, és útil si ho fa millor o igual de bé que jo, i és útil si és rentable. Si no es compleix qualsevol d'aquests tres criteris, no paga la pena. Estem seguint una moda llau. Però quan es compleixen i ens oblidem de que ja hi ha pel mig perquè directament funciona, aleshores sí que val la pena. Com a empresa, quin avantatge principal m'aporta tenir-lo en local en comptes del núvol? Bé, hi han dos que crec que val la pena comentar. La primera és el preu, i és que no pagaràs per cada consulta i resposta. I la segona és la sobirania de dades. Ara per ara, la gent encara pensa que protegir les dades és qüestió de principis. Però no, és part de l'estratègia econòmica. Les dades són un actiu financer de l'empresa, un actiu digital, i com a tal s'ha de protegir, no es pot regalar.
3: Sí, no, realment, el de les dades... Aquí fem un petit incís. Parla'ns de seguretat informàtica, perquè o ciberseguretat. Això, realment, molta gent no ho té en compte i acabes tu d'encetar-ho, no? Què és la seguretat o què hem de cuidar i quin perill afegit està aportant la intel·ligència artificial a la seguretat de les nostres dades?
5: Bé, aquí crec que em correspon citar al Tomàs Roy, amb qui vaig poder conversar fa relativament poc, on ell explicava que això és molt semblant a quan va aparèixer Internet. No? Quan va aparèixer Internet no es va fer perquè fos segur, es va fer perquè s'expandís. I a mesura que es va expandint, doncs la gent es va trobar amb problemes de seguretat, filtracions, etc. Amb l'IA està passant una mica el mateix. És una tecnologia molt nova, una tecnologia molt xula, i que, clar, la gent s'està preocupant més per implantar-la que per protegir-se. Conseqüències de no estar protegit amb l'IA? Entre elles, per exemple, la suplantació d'identitat o l'exfiltració de dades massiva o fins i tot el conegut ja ransomware, no? Que t'agafen les dades i et demanen que els hi paguis per poder tornar a accedir a elles. Bé, tot això es pot evitar. Tot això passa quan hem anat massa ràpid i no ens hem preocupat de fer les coses bé.
3: Això que estem parlant de l'intel·ligència artificial local, més o menys ja ens estàs donant llum, però està reservat a la CIP, a empreses, a les grans empreses que tenen el departament d'informàtica i tal, o la petita empresa aquesta de no sé on damunt que té un petit taller també pot gaudir de tot això?
5: Bé, no és exclusiu de les grans empreses, no pas. Qualsevol persona que treballi amb un ordinador relativament nou, i de fet tampoc cal que tingui menys de 5 anys, pot ser més antic fins i tot, ja pot fer servir IA local. Hi ha una sèrie de criteris que s'han de complir. Clar, no podràs fer servir el model més potent si el teu ordinador tira fins on tira, però sovint ens oblidem de lo petit que són els electrons, i es pot fer molt amb el ferro que ja tenim. O sigui que si nosaltres som una pime, per exemple, i volem començar, i tenim un portàtil, podem començar amb el portàtil. No podrem ficar el model més gran de generació de vídeo al portàtil? No, però sí que podrem ficar aquests que havíem comentat al principi, no? Doncs, per exemple, un classificador de documents, un cercador al contingut o un transcriptor d'àudio per agilitzar, no?, el resum de les reunions.
3: Sí, ara tu i jo estem fent aquest programa de ràdio que des de la pandèmia el fem a través d'internet i l'estem fent a través d'un programa que, bueno, el dic Zoom. Zoom està indicant que està fent una transcripció de lo que estem ara parlant. Però aquesta IA local fa el mateix i potser que ara m'ho fa més customitzat, més al meu... O sigui, potser en català i amb el modisme de Lleida o del Delta d'Ebre.
5: Sí, sí. Això es podria fer. El tema és que, ara per ara, si som realistes, l'ecosistema no ha madurat tant. Imagina't que, per exemple, vols fer servir els modismes propis del teu territori, perquè doncs, no vols que desapareixi la teva llengua. Bé, la realitat és que no existeix un model precisament pel que necessites en aquestes condicions. S'ha de crear. Ara bé, si comencem a implementar la IA i comencem a crear els nostres models, nosaltres podríem ser els pioners que creïn aquest model de transcripció en modismes lleidatans, per exemple. I ara mateix és que no hi ha ningú més al mercat. O sigui que s'han obert una sèrie d'oportunitats per crear aquests nous actius digitals, que són els models d'IA propis, molt interessant per les organitzacions.
3: Estem sentint parlar també dels PCs, nous PCs, que venen amb intel·ligència artificial incorporada. Ben bé què vol dir? Que venen amb soft, que venen amb hard? O sigui, què vol dir un PC? I val o no val la pena?
5: Bueno, aquí hi ha dos escenaris. Lo més comú és que sigui un ordinador que sí, que tingui un hard més actualitzat, però que sobretot depengui del núvol, perquè la interconnexió entre local i núvol està molt treballada amb les grans tecnològiques. Tot i així, us podeu trobar amb ordinadors que tinguin hard, que és relativament nou, i que també estiguin orientats a executar el model en local. No vindrà configurat per defecte, però es pot fer, es pot aprofitar.
3: Ens està sentint algú que ara està dient vale, vinga, m'hi poso. Quin seria el primer pas? Vale, de moment tinc una empresa, sí, tinc uns programes, evidentment, tinc un ERP, tinc un CRM, tinc una compta, bla, bla, i tinc uns ordinadors, però no tinc punyetera idea de res més. Per on començo? Ja t'ho he mig preguntat abans, però ara per on començo? A part de trucar-te a tu.
5: Bueno, jo sempre estic disponible per comentar això que m'apassiona. De fet, nosaltres oferim un producte per solventar aquest mateix dubte, no? Jo per on començo? Bé, doncs necessites aprofitar el teu ferro. Nosaltres tenim una solució, que és un ferro en el que pots instal·lar i només t'has de connectar en ell i ja podries fer servir el model sense cap problema. És plug and play, com li diuen els anglesos. Si tu vols provar amb la teva màquina, però, el primer has de tindre clar què vols fer. És a dir, el teu objectiu és transcriure reunions, classificar documents, fer chat amb un chatbot. Això és el primer que has de tindre clar, perquè la resta de l'estratègia anirà orientada a això d'aquí. La resta és formació i poc més.
3: Sí, formació potser és el que cal, perquè la intel·ligència artificial, quin fenomen curiós ha succeït? És potentíssima, és brutal, l'utilitza tothom, però jo m'atreviria a dir que el 90% dels que l'utilitzen no tenen ni punyetera idea de com tractar-la, de com parlar amb ella, de com... Per on hauríem de començar? Perquè això d'aprendre utilitzant-la a mi em sembla arriscat. Hem de fer un curs? O sigui, què fem realment per començar a parlar amb eficiència, amb efectivitat, amb la intel·ligència artificial?
5: Bé, crec que el primer seria tenir una bona lectura darrere, és a dir, parlar amb propietat, treballar bé el llenguatge, perquè aquests models de llenguatge natural, que no només n'hi ha de llenguatge natural, clar està, depenen de com fem la pregunta i amb quin context, és a dir, amb quin text treballen, no? Si bé és interessant formar-se per entendre com funciona per dins el sistema, si encara no ens veiem preparats per arribar a aquest nivell i només volem entendre com hem d'interactuar, hi ha una màxima que hem de seguir, i és que no estan vius. Per molt humà que sembli, és una tecnologia que està increïblement antropomorfitzada i és probabilística. Vale? Això vol dir que pot generar qualsevol text si les condicions es donen. Partint d'aquesta base, la resta és, sobretot, documentació oficial i, en comptes de prova i error, intentar treballar en un entorn controlat. Aquí la IA local també ofereix una alternativa interessant, i és que si la pifiem fent preguntes que no toquen, tampoc passa res, perquè està al nostre ordinador i del nostre ordinador no surt.
3: Sí, no. Lo de la local, evidentment, té avantatges. Però tornant a l'aprenentatge, hi ha qui es pensa, i jo crec que és un error, però t'ho pregunto a tu com a especialista, hi ha qui es pensa que la intel·ligència artificial és la panacea, o sigui, que li dius, jo mai he escrit i ara començo a escriure articles, o jo mai he programat i ara començo a programar.
5: Sí.
3: Jo entenc que la intel·ligència artificial és una gran ajuda per un especialista d'una determinada... No, però bueno, però t'ho estic preguntant a tu, o quin consell ens dones per utilitzar-la, torno a dir, eficiència. I sobretot desmitifica això de que no val per tot, o que no qualsevol la pot utilitzar per qualsevol cosa.
5: És una tecnologia que és molt potent, però que fa més de catalitzador que una altra cosa. Si tu ets molt bon programador i fas servir la IA, seràs un bon programador potenciat. Si ets un programador dolent i fas servir la IA, ho faràs de forma més dolenta. Per què? Perquè la base no és sòlida. No? Això passa amb tot, programació o no. Què vol dir això? Que per poder aprofitar aquesta eina al màxim, no ens podem saltar les bases amb les que ja hem de treballar. Jo no puc inventar-me que ara sóc un financer perquè li he fet quatre preguntes de finances a un sistema d'IA. No. Jo he d'aprendre les bases de les finances i després potenciar el meu coneixement qüestionant el model. Sobretot hem de ser crítics amb la resposta. Hem d'entendre que darrere hi ha un model de negoci amb el que hi ha un incentiu perquè nosaltres estem xerrant tota l'estona amb ell i que és molt probable que les respostes que ens doni siguin més perquè ens agradin que perquè realment siguin veritat.
3: Ara sortim una mica de la local, parlem en general d'intel·ligència artificial per una empresa, una empresa que ja vol començar a utilitzar intel·ligència artificial. Val la pena pagar? Perquè molta gent l'utilitza i utilitza el model de franc. Quina és la diferència entre el model de franc, el pagament primer tram i el pagament segon tram?
5: Val la pena pagar? Sí. Val la pena pagar tant com estem pagant? No. Quan tu fas servir la IA al núvol, pagues per la pregunta i pagues per la resposta. A la pregunta saps quant de text envies. A la resposta mai saps exactament com de llarga és. Aquí és on està el model de negoci. Et cobraran el que ells determinin en base de quan llarga és la resposta que et genera. En la IA local això no passa. Tu pagues una infraestructura, que és una inversió, i l'amortitzes en el temps en el que es materialitza l'impacte del resultat útil. Vale? També és veritat que perds molts calés donant les dades amb la IA al núvol, mentre que el local aquest valor el preserves. És una relació pro-cons. Hi ha coses que es fan al núvol que no es poden fer en local, perquè al núvol hi ha centres de dades i en local no. Aleshores, si volem treballar amb Big Data, hem d'anar al núvol. Però si volem preservar la sobirania, hem de treballar en local. La combinació dels dos, la simbiosi, és l'escenari ideal.
3: La intel·ligència artificial, que total, encara que tingui 70 anys o 60, però va esclatar a finals del 22, està evolucionant d'una forma brutal. Vull dir, el que avui et sembla que és increïble, demà ho supera. Cap a on anem? On està el límit? No, sota el seu teu punt de vista, què estarem veient a finals d'any?
5: Ja sé que si no, bueno, és una pregunta ambiciosa, però tal com jo veig evolucionar l'ecosistema, hi ha ara un esforç per fer el que es diu calibració contínua. És a dir, que mai es deixi de calibrar la xarxa per intentar millorar-la constantment. Ara, avui dia, el que es fa és un període de calibració, es congela, es fa servir aquesta versió i si es vol millorar, es recalibra després. Però no pots calibrar-la mentre la fas servir. Bé, jo crec que l'ecosistema va entorn a això. En comptes d'anar per fases de calibro, congelo, calibro, congelo, s'intentarà calibrar constantment perquè, entre moltes cometes, aprengui constantment. Això es farà amb tècniques de reforç, amb feedback humà o amb altres perspectives diferents. Però jo crec que va cap aquí. De cara a les aplicacions que podrem fer servir? Bé, no ho sé. Et mentiria si et digués exactament que sé el que passarà, perquè evoluciona de forma tan volàtil que no sé, a mi em sembla fascinant, perquè no ho sé.
3: Ah, fascinant, per descomptat que ho és. A mi també m'ho sembla. Una altra pregunta. Què fem? Ens casem amb el ChatGPT, Gemini, Claude, o les barregem? Perquè jo experimentant veig que donen respostes diferents i de vegades complementàries, i de vegades segons quin tema el tracta millor una que l'altra. Com abordem aquest tema de quina o quines?
5: Barreja, no et casis, no et comprometis. Aquí, prova. Al final, si et cases amb una, hi haurà després un moment en el que l'altra serà millor i viceversa. En comptes de casar-te amb una i fer l'aposta en aquell cavall, sigues intel·ligent. Si pots pivotar, pivota. Crea una estructura per fer servir aquesta IA de tal manera que en el moment en el que surti un millor, puguis canviar, que no t'hagis compromès a només poder treballar amb aquest d'aquí.
3: Bueno, ara canvi total d'escenari i de tema. Europa, Estats Units, Xina... Bueno, aquí surt el de sempre. Aquí a Europa, sí, no sé què fem, ens mirem al marit. No. Creus que hem d'invertir en desenvolupar sistemes propis o continuem regulant el que fan els americans o els xinesos? Què creus que hem de fer? Cap a on hem d'anar?
5: Jo crec que és imperatiu que com a europeus, i és igual del país o la regió en la que estiguem, desenvolupem la nostra pròpia IA. Sobretot perquè si, per exemple, en el català volem preservar la nostra llengua, hem de poder treballar amb models que treballin bé en català. I no podem dependre d'organitzacions que tinguin incentius diferents en aquest. Si nosaltres volem preservar la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra identitat, la IA per nosaltres ha d'existir. I aquesta l'hem de crear nosaltres.
3: Ara sí que acabem, però creus que tenim capacitat, ja no et diré a Catalunya, Catalunya, Espanya, Europa, tenim capacitat per desenvolupar i fer la competència als grans models?
5: Per suposat, la matemàtica és universal i els electrons són molt petits. El ferro existeix i es pot aprofitar.
3: Molt bé, doncs amb aquesta afirmació tan contundent hem arribat al final del programa. Gràcies, Enzo, per haver estat aquí amb nosaltres i ens has agradat. Et convidarem a més programes. Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Durant anys hem assumit que la intel·ligència artificial venia de fora, de plataformes que utilitzem, però que no

0: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
1: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu del gran Roy Orbison amb una de les seves millors cançons, In Dreams, en somnis, que el director David Lynch va utilitzar a la seqüència que és l'epicentre emocional del film Blue Velvet, Vellut Blau, protagonitzat per Isabella Rossellini, Dennis Hopper i Laura Dern. Roy Orbison serà el nostre convidat d'avui per tres raons. Perquè és tot una llegenda, perquè aquest 2026 és el 90è aniversari del seu naixement i perquè va ser un cantant i compositor d'un talent formidable amb un munt de balades que han esdevingut clàssics de la història de la música lleugera que podem trobar a la banda sonora de dotzenes de pel·lícules. Orbison havia nascut el 1936 a Texas i les seves cançons expliquen històries emotives que parlen de sentiments, d'amors fallits, de males jugades del destí. In Dreams, per exemple, parla d'un amor perdut. Ell explicava que la cançó se li va acudir dormint, en aquella franja de temps just abans de despertar-se del tot. Li va semblar que era bona, s'hi va posar i la va enllestir en només 20 minuts. La cançó que ara sentirem la va gravar 5 mesos abans de morir, però no es va publicar fins l'any següent, quan ja era mort. California Blue.

California Blue, de Roy Orbison. La música de Roy Orbison era considerada operística i fins i tot se'l coneixia com el Caruso del rock. Una de les característiques del seu estil és que s'allunyava del prototipus dels rockers de l'època, que volien oferir una imatge molt masculina, molt mascle de si mateixos. Orbison, en canvi, feia lletres que mostraven la seva fragilitat. Per començar, el seu aspecte no tenia res a veure amb un cantant pop. Tenia la cara rodona, molt pàl·lida, era curt de vista i els vidres de les ulleres que duia eren tan gruixuts com un cul d'ampolla. Però tenia una veu mesurada que podia passar sense esforç del xiu-xiueig al crit. Normalment, les seves cançons començaven en un to baix, com aquell qui parla, i a poc la veu s'anava posant tràgica. Un altre aspecte de la seva personalitat era que duia un vestit molt senzill, com comprat a les rebaixes, i cantava i tocava la guitarra sense moure's un sol mil·límetre. Estava estàtic a l'escenari i ni tan sols movia el cap. L'únic que movia era un peu per marcar el ritme. Res més. I ves per on, la gent es tornava boja amb ell. Mentre els altres cantants no paraven quiets a l'escenari per retenir l'atenció del públic, Orbison feia l'estàtua. Els hipnotitzava i l'aplaudien com bojos. L'any 1960, Orbison va compondre una cançó que va intentar vendre-la al seu amic Elvis Presley, però aquest la va rebutjar. I aleshores Orbison la va cantar ell mateix. I ves quines coses, va ser la cançó que va estar més temps a les llistes d'èxit, de totes les seves. Exactament 24 setmanes, mig any. És una cançó preciosa. Only the Lovely.

Quan Orbison va gravar Only the Lonely tenia 24 anys. Estava pelat com una rata i es guanyava la vida cantant en festes de poble. Va ser just aquesta cançó la que el va fer famós. De fet, a Elvis li agradava molt, tot i no haver-la volguda. Va ser ell qui va presentar Orbison, la que seria la seva primera dona, Claudette. Van estar junts 9 anys fins que Claudette, amb només 25, va morir en un accident de moto. Per si fos poc, 2 anys després, mentre estava de gira, Orbison va ser informat que la seva casa s'havia cremat i que els seus 2 fills grans havien mort en l'incendi. Això el va col·lapsar i durant un temps va ser incapaç d'escriure cançons. Després va conèixer la que seria la seva segona dona, l'alemanya Barbara Jacobs, que va estar amb ell fins al final. Roy Orbison va morir el 6 de desembre de 1988, quan tenia 52 anys. Aquell dia va anar a casa de la seva mare, va estar xerrant amb ella, va anar al lavabo i mitja hora després, com que no sortia, la mare el va cridar i el va trobar a terra. Havia tingut un atac de cor. L'any 1990, el nom de Roy Orbison va ser descobert per la gent jove gràcies a la pel·lícula Pretty Woman, amb Richard Gere i Julia Roberts, perquè incluïa la cançó a la banda sonora. Aquesta cançó va néixer de la següent manera. Orbison i un altre músic estaven assajant en una habitació de casa. De sobte va entrar-hi Claudette, la dona d'Orbison, per dir que se n'anava a Nashville. Orbison li va preguntar si tenia diners, i abans que ella respongués, l'altre músic va dir: a una noia bonica mai no li calen diners. Doncs bé, 40 minuts més tard, partint d'aquesta frase, Orbison ja havia escrit Pretty Woman. Se'n van vendre 7 milions de discos, i pel que fa a la pel·lícula, va tenir un cost de 14 milions de dòlars i en va recaptar 463. No cal dir res més, oi? Doncs l'any 2018 se'n va fer una adaptació musical a Broadway. Però tot això, com dic, són coses que Roy Orbison no va veure mai, perquè ja era mort. Tanmateix, la seva obra és viva i nosaltres l'hem recordada en aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Tricky a les vies de so. Una vegada, Orbison va dir: la gent em pregunta sovint com m'agradaria ser recordat. I jo responc que simplement m'agradaria ser recordat. Fins la setmana vinent, amics.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Informació.
3: La situació que s'ha produït a les obres de la segona Bressol va ser objecte de debat a la part final del ple municipal, quan el PSC va preguntar per la rescissió del contracte amb l'adjudicatària i la contractació d'una nova empresa. Com ja havia fet la regidora d'Educació, Elisenda Busquets, a Premià Mèdia, l'alcalde va ratificar-se en la seguretat que l'escola estarà a punt l'1 de setembre perquè així s'hi ha compromès per escrit la nova empresa, però amb tot el grup socialista va instar el govern a fer pública una previsió i un calendari clar per tal que les famílies que esperen plaça en aquest centre puguin valorar la situació i tots els condicionants i prendre les decisions oportunes perquè, segons el PSC, no es pot tenir la certesa que l'escola obrirà a temps. Escoltem un fragment del debat al ple entre la portaveu socialista Luz Cánovas, que reclama transparència i un calendari, i la regidora d'Educació i l'alcalde Rafa Navarro, que afirmen que la informació ja s'està donant. Navarro, d'altra banda, atribueix el clima d'incertesa que s'ha generat entre les famílies a certs titulars alarmistes, en paraules seves.
4: Que es faci pública la situació actual del projecte de reforma, que s'informin de les causes del retard acumulat, que es presenti un calendari concret i verificable d'execució de les obres i que es doti a tot el procés de la màxima transparència per tal que les famílies puguin tenir marge per contractar una alternativa en cas que no estigui finalitzada l'obra en termini.
5: Ja li dic que nosaltres ens hem assegurat que aquesta empresa compleixi els terminis i està condició sine qua non que acabi abans d'acabar el mes d'agost. Totes les famílies que, arran de certs titulars alarmistes, s'han posat en contacte amb mi directament, amb la regidora, amb el departament, els hem transmès una absoluta confiança i tranquil·litat. Cada vegada que hi ha algun pare, alguna mare, alguna família que demana informació, contestem directament i personalment.
6: A nivell de comunicació, justament avui fa una setmana, jo mateixa vaig fer una reunió amb la comissió de nadons sense bressol i amb tots els representants dels grups polítics i crec que es va donar tota aquesta informació, no? Vam quedar que es faria una visita. Jo crec que la comunicació està donada.
4: No tothom escolta els plenaris, ni molt menys tothom va a les reunions, no? Jo crec que són molts pares que no pertanyen tampoc a aquesta plataforma. Hi ha escoles bressol a Premià que estan també pendents de si es resoldrà o no això a temps per veure si obren portes i contracten personal a setembre o tanquen.
3: La discussió també va versar sobre la feina que ha quedat feta i la que falta per fer després del canvi d'empresa adjudicatària. L'alcalde va negar que només s'hagi fet un 30% de la reforma, com publicava Premià Mèdia la setmana passada, a partir de fonts municipals, i va elevar el percentatge per sobre del 60%. També va confirmar a pregunta del grup socialista que el canvi d'empresa comportarà un sobrecost, però no va donar cap xifra i es va comprometre a trametre la informació als grups municipals.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la Franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb 3 pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pasqual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu, Ronda, el procediment s'ha comunicat després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen a poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
5: Si fóssiu molt rics, què contractaríeu?
6: Jo una persona que em cuinés, et diria. Perquè reconec que quan em toca a mi menjar sempre tires per fer-lo fàcil.
7: Un dietista de regullons, no? Val,
6: molt sí, una mica sí, dit
5: així. Escolta'm, no sé si la Maria Àngels ens està escoltant, però jo crec que s'ofendrà, Martí, si tu dius que vols contractar.
6: La Maria Àngels és la meva mare, per qui ens està escoltant, sí.
5: I tapa uns tàpers de 10.
6: És veritat.
5: I Dani?
7: Jo contractaria un xofer particular. De dir, ei, porti'm on jo li digui i estar tranquil i anar fotent la xerrada amb amics, companys i saludats. No?
5: Doncs mira, és bona
6: Dani,
5: idea.
6: Jo, segons quin preu s'estableixi, puc oferir jo candidat,
0: Ona Maresma, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
8: Estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él. ¡Ahora!
9: ¿Qué vas a hacer?
10: ¡Recargar!
8: ¡Torpido!
10: Es genial tenerte de vuelta.
11: Me la suda.
10: Están tirados.
12: Funky Radio Show.
13: ¿Qué coño es eso?
14: Funky Tracks Radio.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
15: Premià Mèdia. Informació.
11: El Parlament de Catalunya aprova per unanimitat una nova llei encaminada a l'erradicació completa de l'amiant al país amb l'horitzó 2032. Entre altres disposicions, la llei impulsa la creació d'un cens de cobertes d'amiant, obligacions concretes per als ens locals, línies d'ajut i fins i tot un règim sancionador, amb multes de fins a 100.000 euros per a propietaris d'immobles que incompleixin les ordres de retirada. Tot i l'aprovació, però, el govern català disposa d'un marge d'un any per redactar el reglament tècnic específic que desplegarà la llei de manera imminent sobre el terreny. Sigui com sigui, per raons òbvies, la iniciativa, que és pionera a escala internacional, té implicacions molt importants per l'administració local perquè s'encomana ara als consistoris treballs a tres nivells. Cada municipi haurà d'elaborar un cens de cobertes amb amiant, prenent com a base els mapes que ha fet l'Institut Cartogràfic de Catalunya i creuant dades amb altres mapes i inspeccions sobre el terreny, retirar l'amiant dels edificis públics, activar labores d'inspecció i emetre ordres d'execució als propietaris privats. Per fer possible l'encàrrec als ens municipals, el text legal inclou una clàusula que obliga la Generalitat a garantir la suficiència financera dels municipis per poder complir amb totes les noves obligacions. Val a dir que el Capgròs informava que, segons l'últim estudi de l'Agència de Residus de Catalunya sobre cobertes amb amiant a Catalunya, Mataró és la ciutat maresmenca amb més cobertes comptabilitzades, amb 363 teulades que equivalen a 2.490 tones, cosa que suposa una ràtio de 19 quilos per habitant. Premià de Mar ocupa el cinquè lloc entre les poblacions maresmenques amb 44 cobertes, 190 tones i 6 quilos de ràtio. Es dona el cas que la població amb la ràtio més alta és Vilassar de Mar, que arriba als 22 quilos d'amiant per habitant.
15: Premià Mèdia. Informació. Matinal Premià Mèdia. Actualitat, protagonistes, cançons...
14: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
16: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla Sergi Pérez, acompanyat pel Ramon Franc, el tècnic de la casa. Ramon, com estàs?
17: Hola, molt bé.
16: Avui tenim un programa especial.
17: Avui tenim un programa molt especial.
16: Cerraremos por todo lo alto.
17: Avui farem un gran tancament, espero.
16: Què farem?
17: Mira, avui tenim un mosaic de peces musicals en fondària, un gaspatxo així fresquet, bona barreja per acabar la temporada amb bon peu.
16: Pinta bé. I per aquest mosaic, per aquest gaspatxo, tenim a l'estudi el Joan Casas. Benvingut, Joan.
18: Hola, Sergi, què tal?
16: Pues col·laborador, ja el coneixeu, el Joan, col·laborador del programa, amb la seva secció L'Harmonia que ressona, músic, compositor, i amb ganes avui de veure què surt d'aquesta experiència, que és completament novedosa, almenys aquí al Dial Interior.
17: Sí.
16: I la idea és com posar cadascú de nosaltres tres, ha seleccionat unes quantes peces musicals, uns fragments de peces musicals, no els passarem totes, i un cop haguem passat el fragment, llavors aquí ho comentarem, intentarem de trobar la profunditat, la fondària de la peça, i a veure on ens porta.
18: A veure aquest gaspatxo cap on va.
16: A veure aquest gaspatxo cap on va. Doncs som-hi. Ramon, tu ara, per tant, ets el mestre de cerimònies. La primera peça crec que serà una peça seleccionada pel Joan.
17: Sí, la vols presentar tu mateix, Joan.
18: És una peça tradicional, no sé ben bé si irlandès, anglesa, que es diu What Will We Do, i de la que n'hi ha diverses versions, i sentirem un fragment de la versió de l'Ancum, que és un grup irlandès, si no m'equivoco, que... Sobretot fan peces populars, però amb un punt un punt una mica punky, un punt una mica underground que m'agrada especialment.
17: Som-hi.

0: És una llàstima que sigui ràdio i no imatge, perquè literalment pell de gallina cada cop que escolto aquesta cançó, la trobo preciosa. Hi ha una part d'interpretació que m'encanta, que és, o sigui, lo directe, lo potent, lo dirigida que és aquesta veu, és pura, descarnada, endavant, o sigui, és una veu preciosa, i té aquesta força, té aquesta puresa de tal qual, aquesta és la nota, aquesta és la interpretació, això té com una... té com molta vida, una vida molt, molt real, és molt simple, però alhora explica moltíssimes coses. I a nivell de lletra, la interpretació que jo em faig no segueix exactament o totalment la traducció, però també penso que és part de la màgia, no? Al final, una mica les cançons és el que diuen, però sobretot el que ens diuen a nosaltres. La lletra parla de... O sigui, aquesta és una estrofa i va repetint estrofes, les que sempre va dient què farem si, per exemple, en aquest cas, si no tenim diners, no? L'estrofa diu això, no? Què farem si no tenim diners? Doncs aniré, correré pel poble i com a captaire, captaré i ja està. I anirem fent i tornarem a fer igual. I això va plantejant dit, doncs, oi, què farem si tal qual? Bueno, doncs farem això i tirarem endavant. I m'agrada molt la interpretació d'aquest punt de resiliència, de la catàstrofe o no, què farem si d'allò? Bueno, farem. I ja està, i tirarem. I quan trobem una altra cosa, doncs, la solucionarem com bonament puguem, i la solucionarem segur, d'una manera o altra, i seguirem tirant endavant. I ja dic que la interpretació que li faig també és com una mica pròpia, no?, el que em diuen a mi la cançó al llarg de tot això. Aprofito ara, comentant això, que m'ha vingut al cap una frase molt bonica, que no té res a veure amb aquesta cançó. És d'un llibre d'Italo Calvino, Les ciutats invisibles. Si no m'equivoco, crec que és d'aquell llibre, potser estic citant... Sí, és d'aquest llibre. Que vindria a dir, parafrasejo perquè no la recordo, però vindria a dir, no és la veu la que explica la història, és l'orella. El sentit d'això, no? La interpretació que fem és nostra, és pròpia, i amb la música això passa sobretot, no? Més enllà del que diu la lletra, és què ens diu per nosaltres, amb quin sentiment o amb quina idea ens connecta amb nosaltres. I això, doncs, en aquest cas, aquesta cançó per mi em connecta molt amb aquesta idea potent de vingui el que vingui, què farem? Doncs, tirar endavant. The only way out is through, que diuen en anglès, no? L'única manera de passar és doncs, passar, tirar endavant i ja està. I anar fent, i a la següent, doncs, endavant.
1: Mm-hmm. De fet, fixeu-vos que ens passem molta part de la vida intentant controlar situacions que la majoria de vegades són incontrolables i dediquem poc temps moltes vegades a desenvolupar una màxima flexibilitat, adaptabilitat, com proposa la cançó, per adaptar-nos els possibles canvis que vinguin. És a dir, si realment tinguéssim confiança en la nostra pròpia capacitat d'adaptació, tota aquesta por de ai, i si ve, i si passa, i si em quedo sense diners, segurament s'esvairia, i apareixeria una confiança simplement en l'experiència i en que passi el que passi, ens en sortirem. I la prova és que estem aquí. Uh-huh. Ens n'hem sortit.
0: Totalment.
2: A més, té uns dibuixos, la cançó, que em porten directament com si estigués fa mil anys a Irlanda, uh-huh, amb un prat d'aquells... Vull dir que t'hi porta, et connecta amb l'ancestral màxim.
0: Molt, molt,
1: absolut,
0: molt.
1: Absolut,
2: preciosa. Són problemes que probablement ja tenien.
1: No? Aquesta peça podria estar penjada, aquesta gran llista que tenim de l'harmonia que ressona a Spotify, les que fem avui?
0: Sí. De fet, he creat una, per les peces d'avui, he fet una llista per passar-li a en Ramon. Podria afegir les cançons que sentim avui a la llista de l'harmonia que ressona.
1: Estaria molt bé.
0: I així les tindrem totes allà, sí. Totalment.
2: Podem fer una llista amb totes les cançons d'avui, de fet.
1: També. Mm-hmm. Fantàstic. Doncs anem per la segona?
2: Doncs sí, seguim amb una teva, Sergi.
1: Una meva, va, vinga. La primera que he triat és una peça de la Deva Premal i del Mitten, que crec que són parella, a més, i que em sembla que venen a Barcelona ara d'aquí poc, i es titula So Much Magnificence. I escoltem-la i després, si vols, comentem una mica

0: És una peça... De fet, hem ficat una de les parts finals ja de la peça, però va repetint tota l'estona el mateix. A mi la veu de la Deva Premal m'arriba moltíssim. I a la lletra és molt simple. Va repetint, hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, les ones van venint, aleluia, aleluia, i repeteix, hi ha tanta magnificència prop de l'oceà, etcètera, etcètera. No? No us ha passat que davant d'espectacles de la naturalesa, de cop i volta hi eres com superat, completament transcendit per ja no només el paisatge, sinó tota la mística de sentir-te una part petitona d'un espectacle tan immens, com si hi hagués una sinfonia extraordinària davant teu i tu fossis només un petit instrument que està allà tocant, no? De fet, crec que moltes vegades ens passa desapercebuda la magnificència, no només d'aquests espectacles naturals tan evidents, com pot ser el cas de l'oceà, no? Sinó de la nostra vida quotidiana. En realitat, tenim una mirada molt normalitzada, tinc la impressió, de la vida, del que tenim a davant, quan en realitat és un espectacle. I, de fet, tinc la impressió que és molt estranya, aquesta experiència de vida. Tremendament estranya. L'únic que, com que la veiem cada dia, ens hi hem acostumat, ens hem adaptat, l'hem normalitzat i no ens sembla extraordinari. Però realment és estrany. Una vegada, ara em ve al cap una anècdota d'un taller que vaig fer una vegada al Museu Episcopal de Vic amb un grup de 20 persones, i el taller estava preparat perquè, els que heu estat al museu sabeu que hi ha 4 pisos al Museu Episcopal, no? Llavors estava preparat perquè començàvem el pis 1, allà proposàvem una sèrie d'experiències relacionades amb les obres d'art, però sobretot amb la nostra presència, amb el nostre estar presents allà, contemplant l'obra, observar les nostres respostes, reaccions internes, no? Era més una proposta no tant de contemplació de les obres, sinó de contemplació de nosaltres contemplant, d'alguna manera, no? I anàvem pujant pisos del museu i era com una metàfora de la nostra evolució, el nostre ascens, el nostre creixement, no? I me'n recordo que al final de cada planta del museu ens agrupàvem i comentàvem com havia anat la jugada, estàvem mitja horeta a cada planta i comentàvem una mica com havia anat l'experiència. I la planta 2, després de tornar a demanar a la gent com havia anat, la gent estava com molt fascinada amb el que eren les obres d'art. Ah, preciós, aquesta obra m'ha agradat, no? I a mi allà em va donar la sensació de que no estava entenent la gent el sentit, el propòsit de la proposta, i sé que els hi vaig dir, de fet hi havia ma mare es va escandalitzar, era una de les alumnes, no? Perquè ma mare, quan dic algun taco, encara s'escandalitza, no? 80 i pico, jo amb 50 i pico encara s'escandalitza, i els hi vaig dir, escolta, que està molt bé, que les obres aquí són precioses, hi ha obres molt, molt boniques, però ei, que són putes pedres, putes teles, putes pintures. És a dir, aquí l'espectacle real sou vosaltres contemplant aquestes obres, sentint, reaccionant, donant significats a les obres, estan aquí sent conscients de vosaltres mateixos, com si d'alguna manera els estiguessin convidant a que s'adonguessin que la bellesa no està tant en la pedra o en la pintura, sinó en la seva mirada. No? Llavors, per mi, aquesta cançó em recorda de que, vagis on vagis, en tot moment hi ha magnificència expressant-se. I la pots experimentar en primera persona perquè la magnificència s'expressa a través teu en tot moment, no?
1: Que bona. Doncs jo ho recullo i pujo una mica riu amunt.
0: Fon-li.
1: I sense més dilació, aviam com us entra això.
2: En el vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. En el vent sembla que pujo, però el riu sempre va cap baix. Qui sap si mor el mar? Potser allà és un...

0: just comença després d'un tall.
1: Doncs això és del Xavi Maraster, cantautor de Flix. Obre el seu disco amb aquest temacle, que es diu Qui sap. I la cançó utilitza una metàfora d'un riu per parlar del curs de la vida. I ens recorda que, malgrat les aparences, hi ha coses que segueixen el seu camí natural. El riu sembla que pugui anar contracorrent, però acaba arribant al mar. I aquest mar, que podria semblar al final, es converteix en un nou origen. I acaba amb una idea optimista, que després dels moments difícils la vida no s'acaba, sinó que torna a començar. I el Xerri me'n regala una frase extraordinària, que és per la qual he triat aquesta cançó, que és: on arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. Que és una manera de dir que l'amor és més gran que nosaltres mateixos, que hi ha una part de nosaltres capaç d'arribar més lluny del que arriba a la nostra pròpia consciència, la nostra experiència o fins i tot la nostra voluntat. L'amor aquí no és una possessió del jo, sinó una força que el supera. I ho podria lligar també amb el que deia Sergi de l'amor cap a una obra d'art. No deixa de ser un amor que surt de nosaltres, no?
2: Absolutament. Em sap greu una cosa, Ramon. No haver-te entrevistat a tu. Durant aquest programa, durant aquests... Sí, és veritat, perquè ho farem. En algun moment ho farem.
1: Aquí estic.
2: Aquí estàs, sí. A mi m'ha recordat molt això que explicaves ara, aquella frase que diu que perquè entri l'amor primer de sortir jo. Perquè moltes vegades és el que dius tu, no? No tinc clar que l'amor que maneguem quotidianament sigui aquest amor del que parla la cançó, que parlaves tu ara. Tinc més la impressió que és un amor més petitó, més del te quiero, que diuen els castellans, no? Que hi ha molta dependència, molt d'aferrament.
1: De voler controlar, no?
2: Sí, de tenir-te per mi, no? En canvi, aquest amor que ens transcendeix, que és el que pintaves ara tu, és un amor que va molt més enllà de qualsevol experiència de dependència. És un amor que ens inclou en a tots.
1: Total.
2: Hosti, m'ha encantat aquesta peça, també.
3: Superpotent aquesta frase. On arriba el meu amor, no hi he arribat jo mai. L'escoltava pensar, uà.
1: Sí.
3: Pedaç de frase, pedaç d'idea, de concepte.
1: Sí.
3: A més, tot el que expressa amb tan poc.
1: El Xerim és molt d'això. Si no el teniu per mà, us el recomano molt. També ha escrit i, bueno, és increïble.
2: Que bonic. Molt bé. Doncs anem per una altra?
1: Sí.
2: Toca el Joan, ara.

0: d'en Ramon, jo et recullo aquest, toc folky, diguem, de folk de guitarra veu. Això és una cançó popular basca, Txori a Txori, que, de fet, el nom vindria a significar alguna cosa com l'ocell, ocell. L'ocell que és ocell, d'alguna manera. I la lletra, traduïda així una mica al paral, vindria a dir, si li hagués tallat les ales, hagués seguit sent meu, no se n'hauria anat, però d'aquesta manera no hagués set ocell. I jo estimava l'ocell. I no, cada cop ens anem posant el gaspatxo aquest, ens està sortint profund. Però és la idea aquesta de, que lliga amb aquest amor, que just parlàvem amb la cançó d'en Ramon, d'estimar les coses pel que són i estimar-les com són. I a través de l'amor, precisament, no voler canviar-les o resistir l'impuls de fer-les nostres, d'engaviar-les, de canviar-les simplement per poder-les mantenir nostres, amb aquesta ficció, amb aquest aferrament, i fer les fortes, seguir-les estimant pel que són, amb el que són i de la manera com són, encara que això a vegades impliqui, doncs, obrir la gàbia o simplement estimar-les mentre són aquí i deixar-les marxar quan hagin de marxar. I té aquest significat potent de, més el títol, l'ocell, ocell, o l'ocell que és ocell o que segueix sent ocell.
1: Increïble.
2: Que bonic. M'ha vingut al cap aquesta que explicaves ara tu, Joan, aplicat al món de la parella.
0: Totalment.
2: Perquè la majoria de vegades veus ruptures conflictives. I la pregunta és, quan veus aquell odi, aquell conflicte que es produeix moltes vegades en certes ruptures, la pregunta és on era l'amor. Perquè si realment hi hagués hagut amor, de debò, i tu entens, comprens que l'altre necessita apartar-se, seràs el primer que facilitaràs aquesta separació.
0: És l'acte d'amor més gran.
1: A mi m'ha portat el títol, Txori Txori, a un conte del relat del Buscador, d'en Guillem Remisa, que el de... fa més o menys... el meu mestre és increïble, fa arts marcials, és campionat de natació als Jocs Olímpics, cuina increïble, és el millor cultivant l'hort. I l'altre diu, doncs el meu mestre, quan menja, menja. Quan dorm, dorm. I quan camina, camina.
2: És extraordinari. És el més extraordinari que hi ha.
1: Sí, sí.
2: Absolutament, absolutament. Molt bé. Doncs anem per la següent.
1: Som-hi. La tiro, Sergi?
2: Sí, segurament la gent de Roda i de Rally Roda reconeixereu, i molta gent més, perquè aquest cantautor és molt conegut, però especialment la gent de casa el coneixereu.

0: algun pèl se't torna blanc. I tens una cançó posada al cap i no la pots deixar de cantar. Tot va sol, tot sense el teu consentiment. Tot tu et mou sense que ho sàpigues. Els teus pulmons s'inflen sols i el teu cor batega sol. I de cop et poses a suar o estossegues sense haver-ho decidit. I tu no tries quan t'enamores, ni quan t'avorreixes, ni el que et fa riure o t'entristeix. Ni tan sols tries el que se t'acudeix. Pots triar per quin camí passes, però, i per quin no.
1: Efectivament, és el Guillem Remisa, extècnic també de la casa, amb qui vam compartir molts programes també el dia a l'interior. I aquesta és una peça que canta, bueno, que canta juntament amb el compositor, que és Eva, que és el Jordi Torrents. I m'encanta a més el, com es diu, el videoclip és molt xulo, visualment m'encanta. I a mi aquesta peça m'evoca aquesta intel·ligència que va sola d'alguna manera, que no depèn de tu.
2: Intel·ligència natural, no?
1: Exacte. Sí, de fet tu mires l'univers i veus intel·ligència en moviment. De fet, la paraula cosmos significa etimològicament ordre. Perquè hi hagi ordre, ha d'haver una intel·ligència. Si no, no pot haver-hi de cap de les maneres. I aquesta intel·ligència ja hi era, al cosmos. Hi ha unes lleis naturals que fa que, bueno, doncs els planetes gravitin harmònicament al voltant de sols i galàxies, aquestes coses, no? Mires a la naturalesa i aquesta intel·ligència la veus a tot arreu. És espectacular. Si tu estudies una miqueta com funcionen les plantes, el món vegetal, el món mineral, amb totes les combinacions d'àtoms i molècules, és espectacular. I quan ves el teu cos, flipes. És a dir, sí. Tu, que et fas un tall i et cicatritzes sol. Sí. Que el cor batega sense que li hagis de recordar.
2: Un com... embrió.
1: Exacte, un embrió. És espectacular. Jo em pregunto. Si tots som molt conscients d'aquesta intel·ligència, que la veus a qualsevol fenomen natural, per què no tenir en compte la idea de que potser aquesta intel·ligència també opera a nivells interns, a nivells invisibles, a nivells del teu món interior? I quan tens una emoció, la tens per alguna cosa. I vaig més enllà. I quan et passa alguna cosa, potser és perquè aquella cosa juga a favor del teu procés i de la teva evolució. Penso que tenim massa la idea de que la intel·ligència queda molt concreta, molt circunscrita al nostre món mental. Hi ha la nostra capacitat, a vegades matussera, la majoria de vegades matussera, d'entendre i relacionar conceptes, però si ens obrim i veiem que la intel·ligència està tot arreu i que estava molt abans de que tu nasquessis, i seguirà existint aquesta intel·ligència que fa manegar el cosmos sencer un cop tu et moris, per què no tenir aquesta sensació o intuir, o obrir-nos a intuir, si més no, que aquesta intel·ligència ens està sostenint en tot moment? Crec que la idea de la confiança en la vida, inclús de la fe, té molt a veure amb sentir això, que aquesta intel·ligència està operant constantment. I a vegades ho veus, és a dir, a vegades veus que situacions de vida que en el seu moment, quan les vas viure, vas dir, ostres, aquesta situació, quina caca, quina putada, haver de viure aquesta situació. Però, vista en perspectiva, dius, oh, no, no, no, no. Allò

0: Que bé.
1: Molt bé.
0: Doncs seguiré amb una mena d'intel·ligència interior que... Aviam què us respira.

Aquesta és una cançó que es diu Hay un fuego, de la moda, uns de Burgos. I ens parla d'aquesta espurna interior que tothom porta dins, des de que som ben petits. Tu veus els infants i ja ho veus, que tenen allò, que ningú els ha d'explicar res de com s'ha de viure. És el que ens empenya a somiar, a crear, a estimar i a continuar avançant, fins i tot quan les coses es compliquen. Però la cançó també ens recorda que aquest foc necessita alimentar-se. Quan canten La llama se queda atrás, si no hay un latido, ens diuen que els somnis, les passions, les conviccions, no només sobreviuen, si hi ha una emoció autèntica darrere, sense aquest batec, la flama acaba apagant-se. I és llavors quan aquest foc es converteix en una força transformadora, una força que s'enfronta a la superficialitat, a la resignació i a tot allò que buida de sentit les nostres vides. Potser per això la cançó connecta amb tanta gent. Ens recorda que, malgrat les dificultats, encara hi ha alguna cosa dins nostre que bull.

0: Saps què m'ha evocat aquesta espurna de la cançó? Aquesta passió natural dels nens. Mm-hmm. És a dir, els nens viuen amb passió tot. És a dir, no són com nosaltres, que ha de passar alguna cosa excepcional perquè apareixi la passió, no? Que guanya el Barça, la Champions, per exemple, no? Jo què sé, no? O que toqui Sábado Sabadete, va, ja està. No, és a dir, els nens tot els apassiona. És a dir, sí. Riuen amb passió, ploren amb passió, juguen amb passió, s'avorreixen amb passió, ho fan tot amb passió, hasta dormen amb passió.
1: Tot de veritat.
0: Tot de veritat.
2: Sí, sense filtrar, sense esperar res, sense esperar que passi o que sigui alguna cosa, simplement viure el que vius amb la màxima intensitat, per bo i per dolent, però és part de la gràcia, no? Aquesta muntanya russa de totes les experiències. Mm.
1: I també tinc la sensació que cada cop és més difícil com fer-se adult sense perdre aquesta innocència. Mm.
0: Absolutament. De fet, jo crec que si d'alguna cosa ha de servir el fet d'anar cap endins i de conèixer-te, és reconnectar precisament amb aquest famós nen interior, que és una metàfora, evidentment, d'aquesta essencialitat, mm-hmm. d'aquesta vida que s'expressa o vol expressar-se a través, de vegades, d'una cuirassa que hem construït amb esforç, també s'ha de dir, amb la col·laboració del sistema i de tot plegat. No?
1: Tinc la sensació que moltes persones que van a teràpia acaben tocant el nen.
2: Sí.
1: I que és amb el nen qui s'ha de tractar, per dir-ho així, o que s'han de gestionar coses des d'allà.
0: Mm. Absolutament.
2: Aquesta espurna, aquesta intel·ligència natural que dèiem abans amb la cançó d'en Sergi. Mm. Nois, m'ho estic passant superbé amb aquest gaspatxo.
0: És un gaspatxo. Mira, jo ara mentre estàvem fent això estava pensant la temporada que ve, hem de repetir-ho això. És a dir, hem de fer tant en tant algun

0: mosaic d'aquests, perquè és divertidíssim.
1: Sí. I és que tinc... he de reconèixer que m'he emocionat explicant aquesta cançó.
0: Home, és que sí, és potent.
1: M'he emocionat preparant la secció, m'he tornat a emocionar explicant-ho, és que...
0: Que bo.
1: Remou tant. Gràcies.
0: No, a vosaltres.
2: És que tinc la sensació que si haguéssim intentat ordenar les peces volgudament, no ho haguéssim fet. No ho haguéssim fet millor.
1: Total.
2: Si estem com connectant i conduint els temes...
0: És un dels valors, del nen, l'espontaneïtat, la imaginació, la creativitat del moment, que s'expressa en l'experiència de moment, si ho prepares, si ho programes, mai sortirà tan fresc, tan real, no?, en definitiva.
2: Totalment.
0: Anem, un altre?
1: Som-hi.
0: Ara toca el Joan.
1: Tu diràs, doncs, Joan.
2: Recullo aquesta flama interior, Ramon, i anirem a una cançó que es diu Howl, de The Bones of J.R. Jones, i que ens parla... d'una flama interior, també d'una altra flama interior, però que realment seguirem molt a partir d'aquí.

0: Bé, doncs la cançó aquesta, traduïda així molt a màniga ampla, vindria a dir, repeteix-m'ho, torna-m'ho a dir, ets el més salvatge, ets la persona més salvatge, omple't els pulmons amb totes les coses que has fet, mira les teves dents brillants, afilades, els ulls negres, el cor inflat, i la tornada al tros de coros, que és el tros més maco, més potent, que és una pregunta que diu no vols udolar amb mi? No udolaràs amb mi? I recollint la idea aquesta de la flama, de la flama que comentava en Ramon amb la seva cançó, aquí em remet aquesta flama de que som animals racionals, però som animals també. I molt sovint doncs, passem tot per la intel·ligència, però també hi ha aquesta part més visceral, més física, aquestes emocions més crues, aquest desig, aquest punt salvatge que també tenim, que també el relacionem amb aquesta curiositat, aquestes ganes d'experimentar les coses, aquestes ganes de divertir-nos, aquesta manera també de viure el que ens passa, no? Coses bones, coses dolentes, ho vivim amb aquesta eufòria, amb aquesta visceralitat, i m'agrada molt sobretot aquesta imatge com més evocadora de no vols udolar amb mi, plan, abraçar tot això junts, abraçar tot aquest punt salvatge, tota aquesta part que també és nostra i que també és part de lo que som, vols abraçar-la amb mi, vols que udolem junts amb això, i és, bueno, que ho trobo molt ben, que a part de la cançó és maca, i sona bé és aquesta part de lletra més potent.
1: No excloure absolutament res del que és l'ésser humà. A mi això que expliqueu ara, Joan, m'ha abocat a aquesta naturalesa global de l'ésser humà. És a dir, tenim una naturalesa animal i no tenim per què excloure-la. Al revés, és necessari integrar-la, entendre-la, comprendre-la, abraçar-la, deixar-la que s'expressi, que es manifesti quan s'ha de manifestar. Evidentment, si va acompanyada d'una saviesa i una part humana, molt millor. És a dir, no tant que la part animal potser sigui la que domina, sinó sempre al servei d'una experiència més elevada, però és nostra aquesta experiència.
0: Evidentment, som tot això també, i precisament això, l'experiència, la intel·ligència, la sensibilitat que anem desenvolupant ens ha de servir per guiar això, però no per excloure una part del que som i una part d'aquesta manera de viure més connectats a la naturalesa, més connectats al nostre cos, a el que som, més connectats a... Quan, i ara potser fa un temps que no ho faig, no? Però quan fas esport allò i estàs corrent o el que sigui, i te n'adones de la potència del teu cos bombejant oxigen, de la potència dels músculs, de tota aquesta part física que som, d'aquesta part animal, d'aquesta part que ens connecta amb el món, que ens ha permès sobreviure com a espècie fins a arribar fins on som ara, i que som tota aquesta part també, i que també té aquest punt, això, animal, racional sí, però animal també, i que poder buscar la connexió entre aquestes dues coses és quan penso l'ésser humà brilla holísticament, no? O és és tot el que ha de ser.
2: La part aquesta més visceral, no?
0: Mm-hmm, totalment.
2: La que no necessita explicació.
0: Mm.
2: La que no entén de raonaments, tampoc. Perquè em recorda això, que no totes les coses han de tenir sentit ni les hi hem de trobar. Ni totes les cançons han de contenir una gran veritat sobre l'existència humana. Perquè si hem estat capaços de buscar significats amagats durant tota l'estona... Ara arriba un moment que proposo, que sé que a Sergi t'agradarà molt, perquè tenies moltes ganes de cantar.
1: Home, fot-li.
2: Doncs us proposo endinsar-nos i rendir-nos davant d'un dels grans misteris de la música popular. Hi ha cançons que ens fan pensar, d'altres que ens emocionen, i n'hi ha que simplement ens fan ballar i passar-ho bé. I això també està perfectament bé. De vegades no cal buscar-hi cap metàfora ni cap missatge ocult. De vegades les coses són el que són, sense ornaments. I amb aquesta profunditat escoltem ara la SketchUp.

0: Us connecta amb el que comentàvem o no, això?
1: A mi em connecta amb festes majors de fa molts anys. I sí, la visceralitat que es movia per allà. I els instints primaris.
2: Recordo, no?, que a la seva època es deia això, és que han intentat cantar en anglès i no sé què, com tot de teories d'on sortia la lletra i segurament va per... no surt del lloc.
0: Exacte.
2: És això, ja està, i no cal donar-hi...
0: És tal com raja, no?
2: Canta, cal donar-hi voltes. Canta.
1: Ai, boníssim.
0: Vale, m'he colat, Sergi, perdó.
1: No, està superbé.
0: He vist un forat allà i...
2: Quan ficarem l'esketchup, va ser tot el moment.
1: Tu estaves, des que has arribat, estaves ketchup, pum!
0: És que era com, ostres, aquestes dues són molt profundes, com ho rematem, això?
1: També hauria pogut ficar en Hosmar, que més o menys.
0: Bueno, espera, encara no ha acabat el programa, no sabem qui ens trobarem.
1: Ai, que grande.
0: Ai... Bueno, fins aquí la meva aportació.
1: Vale. M'estic repensant-lo d'entrevistar-te. Ai. Què ve ara, en Joe Cooker?
0: Ara vens tu, sí.
1: Doncs va, fot-li.

0: A mi aquesta cançó m'enamora. És del Joe Cocker i la Jennifer Warnes. Ja fa una bona colla d'anys. Sembla, de fet, crec que és la banda sonora d'Oficial y Caballero, crec. Pel·lícula de l'any de la Catapunt. Va, amb el Richard Gere i companyia, em sembla. Ara igual pixo fora de test igual. I la lletra ve d'això, diu: el camí és llarg, hi ha muntanyes al nostre camí, però pugem un graó cada dia i l'amor ens eleva allà on pertanyem. On ploren les àligues, vull creure que d'emoció, no de tristesa, en una muntanya alta. L'amor ens eleva on pertanyem, lluny del món de sota, amunt on bufen els vents clars. I ens recorda una gran veritat que surt a totes les tradicions espirituals i que de tot arreu ens conviden a viure l'experiència de l'amor, i més que viure-la, diria, a ser l'amor. I com diu la cançó, l'amor ens aixeca allà on pertanyem. No us passa que quan sentiu amor per alguna cosa, quan hi ha alguna cosa que us emociona, que us sentiu endollats? Perquè tinc la impressió de que l'amor, més que una emoció, és una força que ens endolla, que ens connecta, que ens harmonitza amb la vida. Quan viviu alguna experiència d'amor, hi ha alguna cosa dins nostra que diu: és això, és casa. Aquí és on jo vull viure. I quan viviu alguna experiència de ràbia, d'odi, hi ha com una mena de sensació de... arrufem el nas, no? I això no és ben bé això, no? Com si, recordant aquella frase, no?, de que tot el que tu dones, tu dones... Quan dones aquest amor, quan el vius, és quan te'l dones a tu i te'n recordes de qui ets i de on és casa. Mm-hmm. Mm?
1: Totalment. M'ha recordat allò de que... no, tinc la sensació de que no podem controlar l'amor. Mm. No? És com tan més gran del que podem arribar a entendre que l'únic que podem fer és rendir-nos-en.
0: Baixar les resistències del jo.
1: Sí.
0: Sí, tal qual, deixar... Abre la muralla, no?, que deien aquells.
1: Total, abre la muralla.
2: I actua com aquesta mena de guia que deies tu, Sergi, no?, la que fem alguna cosa que ens fa sentir bé, és la manera com aquesta intel·ligència natural que dèiem abans, o aquesta intuïció, aquest foc, aquesta flama, és la que ens diu: això és el que vull, això és el que desitjo, això és el que em fa estar bé, això és el que em fa construir el món que vull construir al meu voltant. I al contrari, quan sentim aquesta ràbia o malestar o alguna cosa, és com la manera nostra pròpia de dir-nos: No és això el que volem construir per nosaltres ni per la gent que ens envolta, que és seguir aquesta intuïció, aquesta manera de sentir.
0: No hi ha millor bruixa que l'amor. Que bonic. Mm-hmm. Que bonic. Ramon, a part de l'esquetxup en tenies una altra, no?
1: No.
0: En sèrio?
2: Has acabat per tot l'alto.
1: Sí, t'ho juro. Era...
0: D'acord.
1: L'he anticipat. Eren tres.
0: M'encanta. Molt bé, doncs deu quedar una del Joan. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: and I'm feeling good.
1: Bé, doncs ja m'he reservat pel final una cançó que crec que captura una mica tot el que d'una manera o altra ha anat sortint, de fet, durant algunes d'aquestes cançons, d'aquest gaspatxo tan interessant. També he traduït així molt a màniga ampla, el tros que he seleccionat vindria a dir ocells que voleu alt, sabeu com em sento, sol brillant en el cel, saps com em sento, la brisa o el vent simplement passant, saps com em sento, és una nova matinada, és un nou dia, és una nova vida per mi i em sento bé. I la cançó segueix citant que si els peixos al mar, el riu simplement, l'aigua del riu simplement fluint, un arbre florint, o sigui, les coses que són com han de ser, simplement, sabeu a què em refereixo, sabeu el que sento, és això el que sento, és un nou dia, cada dia és un nou dia, cada dia és una nova vida, cada nou dia és una nova vida, és una nova oportunitat per simplement sentir-se bé, fer el que sents que has de fer, connectar amb aquesta intuïció, amb aquest amor, amb tot el que... Han sortit temes molt profuns, han sortit conceptes molt potents. I és això, és simplement ser el que naturalment has de ser, ser el que naturalment et porta a ser, ser simplement el que sents que has de ser i sentir-te bé amb això. I és aquesta idea final, com que volia com embolicar una mica les cançons que han anat sortint o les que havia anat portant jo i que veig que realment ressonen molt amb molts dels temes que han aparegut aquí.
2: Ser, però no voler ser.
1: Exacte. No? Deixar-te ser
3: que bonic.
1: Com naturalment ets.
2: Exacte.
3: Que bonic. I aquesta cançó, a mi el que m'aboca és el moment en què diu and I'm feeling good, llavors fa tum, tum, tum. Això a mi m'aboca que quan et sents bé, ets imparable.
1: Sí.
3: És aquesta una confiança absoluta. Ets el rei de la pista. Realment pots fer el que vulguis. El sentir-te bé, la passió, l'entusiasme, això que tinguis una energia infinita i totes les possibilitats estan obertes.
1: Sí, surt tota la teva força. Aquesta cançó, per cert, aprofito amb... La cançó és molt vella, o en tot cas ja ha aparegut abans, però la vaig com redescobrir no fa pas molts anys veient una pel·lícula al cine que es diu Perfect Days, que és una pel·lícula molt, molt reflexiva i que es basa molt... és com... El tema de la pel·lícula és aquesta cançó Feeling Good, i és una pel·lícula que gira molt entorn a aquesta idea de ser, sense voler ser res que no ets, simplement ser i gaudir i viure el que ets. Llavors, si algú no l'ha vist i us ve de gust, us convido a veure-la perquè és preciosa.
3: Peliculón.
1: On la vaig redescobrir una mica i va ser, uau, que potent.
3: El minut final del tio, no sé si és aquesta la cançó que posa al final o és una altra, sembla que és aquesta.
1: Diria que sí.
3: L'expressió, l'expressivitat d'un minut i mig de càmera de primer pla d'ell, el que transmet aquell home, excepcional. Per mi, aquesta de veure, és d'aquelles pel·lícules que s'ha de veure sí o sí, alguna vegada a la vida s'ha de veure.
2: Cinema.
3: Podem fer un altre dia, podem fer...
2: Cinema.
3: Sí, pel·lícules de cine sí. I comentar escenes.
1: Un gaspatxo de cinema.
3: Cinema excepcional, també.
2: Sí.
3: Molt bé, nois, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltíssimes gràcies. Penso que ha sigut una experiència molt, molt bonica.
2: Gràcies a tu.
1: Gràcies.
3: I res, nosaltres ens despedim a tots vosaltres. Aquí s'acaba la tercera temporada del Diari Interior. Esperem retornar amb força a partir del mes de mitjans de setembre, crec jo. I us desitgem que passeu molt, molt, molt bon estiu i que no oblideu el més important, que l'emissora que busques és dins teu.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Una representació d'11 competidors del Hukutsu Dojo va participar fa pocs dies a la Copa del Món KWF celebrada a Vitòria. La competició va comptar amb 24 països i gairebé 500 competidors de totes les categories. Pel que fa al dojo, es va fer amb 6 medalles, totes en kumite. Els ors d'Elena García, Atenea Navarro i Edu Giné, i 3 bronzes per Santiago Pestana, Maia Beltrán i Alicia Cárdenas. Destaca també la bona feina de Montserrat Navarro i Martí Rodríguez. En canvi, en kata no hi va haver sort. Tots els karateques van caure a la fase eliminatòria. Des del dojo posen molt bona nota la participació premianenca a la Copa del Món i s'enorgulleixen de la bona imatge i feina feta.
0: Premià Mèdia. Informació. A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Avui a Premià Mèdia conversem amb el cantautor Joel Carro, un músic que ha construït un univers sonor propi a partir del folk, el blues i la cançó d'autor i que, a més, ara presenta l'Instant Únic, un disc que aprofundeix en les emocions, també en la memòria i el pas del temps a través d'aquesta proposta musical. Benvingut, com estàs?
1: Superbé, quina catxo intro que m'has fet.
0: Gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. Parlàvem de moltes influències, de molts estils. Com ho has aconseguit unir tot en aquest treball, en aquest Instant Únic?
1: No ha sigut una intenció, lo de juntar estils i tot aquest univers, sinó és algo que ha anat sorgint poc a poc al llarg del temps, des del primer moment, no?, que surt la primera idea amb la guitarra, fins a l'últim, que és amb la mescla i decisions com sonores, no? Ha sigut algo orgànic, diguéssim. Mm-hmm.
0: Joel, ets un artista prou jove, però amb una identitat musical molt clara, molt marcada. Com l'has anat construint des de que vas començar fins al dia d'avui perquè sigui una cosa tan única i a la vegada tan reconeixible, que només escoltant la cançó la gent ja ho pugui associar a tu?
1: Doncs jo crec que... Suposo que amb els referents que he anat tinguent i el que he anat copiant al final amb la guitarra i el que he anat creant, doncs és de la manera que he anat trobant un so com més propi.
2: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
3: Avui i demà se celebra una nova edició de la Festa del Comerç, que convertirà el centre de Premià de Mar en un gran aparador i una festa musical. I també, i aquest és un dels arguments principals, una gran taula de plats cuinats a Premià de Mar, perquè per primera vegada la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans aplegarà només establiments locals. L'altre gran argument d'aquesta edició té a veure amb el carrer Jacint Verdaguer, un carrer que d'alguna manera aquest cap de setmana els veïns podran estrenar després de la reforma que s'hi ha fet. Ahir parlava de tot plegat el regidor de Comerç, Xavier Gatius.
4: Enguany hi ha novetats, passen coses. Jo destacaria el tema de la zona gastronòmica, que enguany només hi haurà comerços o restauració del poble. Per tant, estem molt contents. Diem que hi ha dos grans punts, o tres, si afegim al mercat. Un és Països Catalans, que és a Països Catalans és on estarà la zona gastronòmica i un escenari on hi haurà actuacions. I un altre, a Jacint Verdaguer, que tots sabem que Jacint Verdaguer doncs és aquest carrer que estem potenciant, que volem dinamitzar, i hi haurà escenari. Això és una novetat.
3: La Festa del Comerç arrenca, com diem, aquesta tarda a Gran Via, Jacint Verdaguer, plaça Països Catalans i Mercat de Sant Joan. Demà inclourà la nit de compres, antiga Shopping Night, i també la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música organitzat per l'emissora municipal a la plaça dels Països Catalans. L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havia anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges amb indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas. Ahir Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara queda una feina important.
5: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits. És una tasca molt complicada, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques. Ara falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem. Hi ha diferents casuístiques. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges doncs han sigut molts menys.
3: En relació al pla local d'habitatge que, segons ens ha explicat aquesta setmana Premià en Comú Podem, ara es vol actualitzar, Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional. Bones notícies per als veïns de Narcís Monturiol 11-13, l'edifici que pateix fa setmanes una plaga de paneroles. En contra del que s'havia programat inicialment, el dia 3 de juliol, dijous de la setmana vinent, s'hi farà un tractament contra els insectes. Segons ens explicaven ahir els veïns afectats, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, titular d'aquest immoble amb 18 pisos de protecció oficial, s'havia compromès a fer aquesta actuació, però l'havia programada pel 21 de juliol, cosa que obligava els veïns a conviure amb les paneroles les 3 setmanes més. Ahir, però, es van trobar uns cartells a l'escala que els informaven de la nova data i els convidaven a apuntar-s'hi i a indicar a quina hora es podrà entrar a cada pis. No serà pròpiament una fumigació, sinó que s'aplicarà a cada pis i a les zones comunes un gel insecticida que actua amb efectes retardats, de tal manera que els exemplars que el consumeixen no moren a l'instant, sinó que tenen temps de propagar-lo. S'estima que el procés es completa en 2 o 3 setmanes. Ho farà una empresa de control de plagues subcontractada per l'Agència d'Habitatge. Els estudiants de l'Institut Premià de Mar han tornat a excel·lir en els seus resultats a les proves de la selectivitat que es van fer fa 2 setmanes. Segons ens ha traslladat avui el director del centre, Salva Redon, han aprovat el 96,5% dels alumnes que s'hi presentaven, és a dir, 82 de 85. I ho han fet amb una nota d'accés, que és la nota mitjana global dels aptes, de 7,37, en tots dos casos lleugerament per sobre de les mitjanes catalanes. Escoltem Redon, que parla d'un orgull per al centre i per Premià de Mar.
6: Un any més ens hem de felicitar, ens felicitem des del centre, però ens hauríem de felicitar des del municipi. Els resultats han estat exitosos i ratifiquen el que és habitual en aquest centre i en aquest municipi, i és que els nostres alumnes rendeixen una mica per sobre de la mitjana de Catalunya, motiu d'orgull.
3: Les proves es van fer concretament els dies 9, 10 i 11 de juny i els estudiants premianencs les van anar a fer al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. Avui, a la pàgina de Cultura, ens mirem al Malik. Manel Ferrer.
0: Premià Mèdia celebrarà aquest dissabte el seu 40è aniversari amb la primera edició de la nit de Premià Mèdia, una proposta musical gratuïta que començarà a les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans i que coincidirà amb la nit de compres. La iniciativa reunirà 3 artistes i formacions vinculades al municipi, Eloi Salat, Juno Sibling Duo, guanyadors del The Lightdance 2025, i Fumi Suzuki and the Loopers. L'objectiu de la vetllada és celebrar les 4 dècades de trajectòria del mitjà de comunicació local, compartint la festa amb l'audiència i alhora donar protagonisme al talent musical de proximitat. Segons explica el coordinador de Premià Mèdia, Marc Rodríguez, la iniciativa també vol convertir el mitjà en un altaveu dels músics locals i reforçar el vincle amb els oients.
7: I ho farem amb una proposta, com la Shopping Night, de quilòmetre zero, apostant pel talent local que tenim a casa, apostant per músics emergents però que ja tenen un recorregut i també molt de talent a casa i se'ls coneix perfectament com a premiarencs i premiarenques de talent.
0: La proposta també servirà per estrènyer els lligams amb el concurs de Lightdance, ja que la banda guanyadora d'aquest certamen formarà part del cartell de la nit de Premià Mèdia. Més enllà de la commemoració del 40è aniversari, la voluntat és que aquesta iniciativa tingui continuïtat i es consolidi com una cita anual. L'acte és gratuït i començarà aquest dissabte a les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans. A més, es podrà seguir en directe per l'antena de Premià Mèdia.
3: I avui als esports ens els serveix la Laia Muñoz.
8: Primeres novetats del primer equip del Premià de Futbol de cara al proper curs. Manuel Murillo és el primer nou fitxatge del nou projecte de l'equip de Cristian Carriqui, un migcampista amb experiència que ha arribat per aportar, segons font del club, qualitat, feina i personalitat al mig del camp. El defineixen com un futbolista amb bona visió de joc i amb caràcter competitiu. Des del club s'han mostrat molt il·lusionats amb l'arribada de Murillo per afrontar el nou repte de Primera Catalana. A més, també s'han anunciat les renovacions de Mati, Òscar Vilanó, Ximo López, Daniel Peinado, Jordi González, Ferran Morales i el porter Jordi Casas.
3: Pel que fa al temps, diuen que la calor ens dona una treva, però aquí al Maresme és una treva molt vaga. No s'albira en tot el cap de setmana res que no sigui sol i ens mourem entre els 24 graus de mínima i els 29 de màxima.
9: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
10: Aquest 27 de juny...
11: Eloi Salat.
12: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
11: Juno Sibling.
13: Els plors i l'escuma.
11: Fumi Suzuki.
10: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
14: Se m'acaben opcions.
10: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
11: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans. Oh, man, the bus is overcrowded, not feeling...
10: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
11: No t'ho perdis!
15: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
9: L'univers infinit.
15: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
10: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
16: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
10: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
2: Premià Mèdia. Informació.
0: El partit Podem Premià ha creat les últimes hores el seu propi canal d'Instagram després que fins ara la seva acció es difongués en aquesta xarxa a través del canal de Premià en Comú Podem. Es tracta del primer moviment públic de Podem Premià d'ençà que la regidora d'aquesta formació al ple, Lole Morilla, va abandonar el grup municipal que compartia amb els comuns per convertir-se en regidora no adscrita. Ara, pel que ens diu ella mateixa, es vol deixar constància de la feina que es faci i donar-li projecció i per això s'ha habilitat el nou compte. Més concretament, ha afirmat que volen posar el focus en la feina diària, el contacte directe amb la gent i la construcció d'un projecte arrelat al municipalisme i a la cura, que és el que va moure el partit afegit a tornar als seus orígens polítics. Preguntada Morilla per una eventual candidatura de Podem Premià a les pròximes eleccions municipals del maig del 2027, ha indicat però que ara mateix no es plantegen ni l'escenari ni sota quin paraigua hi anirien i cada moment estan en una fase d'escolta i d'enfortiment del projecte des de la base. A dia d'avui el nou compte d'Instagram no conté encara cap publicació, però sí que té 49 seguidors i en segueix 71.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Can Sant Pere no només és una fàbrica, no només és una lluita per tot de joves de primera. És un joc que recorrem tota la vida. Okay. És una escoleta, és el reforç, és la tarda que comparti fent deures, és el primer cop que surti una manifestació. Entens què vol dir defensar una cosa que estims? És aprendre que el justícia no s'accepta, és combat, és descobrir que quan ens ajudem som més forts. I és que sempre
3: hem sabut que qui s'espera s'ha mort. Aquí hem crescut, hem rigut, hem discutit, hem après a treballar en grup, a escoltar-nos, a ajudar-nos. Hem compartit idiomes, cultures, menjars, boxa, excursions, arts marcials, celebracions. Hem après català i hem compartit tradicions. Hem celebrat el Tió Popular, els aniversaris de Can Sant Pere, dies plens d'activitats que ja formen part de la nostra història. Can Sant Pere ens ha ensenyat valors, empatia, inarguació, solidaritat. Ens ha ensenyat que la comunitat és família, que els amics poden ser casa, que un espai pot ser molt més que parets.
4: Ara som a Miquel Moragues, però imaginem un futur on tornem a la fàbrica reformada, viva, plena de gent. Un espai gran per fer cinema, circ, futbol, skate, per crear i imaginar sense límits. Un lloc obert, valent, compromès. Aquest capítol és per nosaltres i per les altres, per les infàncies que no només hem passat per Can Sant Pere, sinó que l'hem construït, perquè també defensem el que és el poble. Benvingudes a Créixer Can Sant Pere.
5: En aquest episodi volem parlar també de l'escoleta de Can Sant Pere, en aquest episodi que, com dèiem, parlarem de créixer a Can Sant Pere. I avui tenim amb nosaltres diferents convidats i convidades que ens acompanyen ja en aquest podcast i farem que elles i ells es presentin i ens diguin qui són, quants anys tenen i a quina escola o a quin institut va. Va, comencem amb tu.
4: Jo em dic Laia, tinc 16 anys i vaig a l'IPM. Mm-hmm.
5: Molt bé.
2: Jo em dic Usman. Tinc 15 anys, vaig a l'Institut d'IPM.
6: Soc Hamza, tinc 16 anys, vaig a l'Institut IPM.
5: Molt bé.
7: Em dic Aissatu, tinc 8 anys i vaig al Sant Cristòfol.
8: Soc Fatu i tinc 8 anys i vaig a l'Escola Sant Cristòfol.
5: Molt bé.
9: Jo em dic Aminata, tinc 10 anys i vaig a l'Escola del Dufí.
5: Molt bé, doncs ara que us hem presentat, qui vulgui, això podeu anar responent qui vulgui, expliqueu-nos una mica què és el que feu a l'escoleta de Can Sant Pere.
7: Jocs.
5: Va, jocs. Quins jocs, per exemple? Algun que te'n recordis o que us en recordeu? Va, qui l'ajuda?
4: Fem activitats, sí, i cooperem. O sigui, parlem de les coses que ens agradaria fer en un futur. Uh-huh. O sigui, com a escoleta.
5: Molt bé.
4: Doncs ens veiem els dimecres a la tarda.
5: Sí.
4: I allà pues, parlem del que volem fer durant el mes i les activitats que tenim i de tant en tant fem algun joc també.
5: Molt bé. I de què parleu, per exemple, quan aneu a l'escoleta?
7: De què farem i
8: coses a ser, activitats.
5: Molt bé. I alguna activitat o algun joc que te'n recordis que hagueu fet?
7: Fer boxeo.
5: Feu boxeig. Molt bé, molt bé. Què més feu a l'escoleta?
9: Algunes persones porten deures, sí, i per tant els hi ajudem. Algunes vegades juguem a jocs de taula, uh-huh, i fem un cercle restauratiu.
5: Molt bé. Va, vinga, explica'ns alguna cosa també del que feu a l'escoleta.
6: A l'escoleta fem moltes coses, activitat, fem sortides a manis i a vegades vam anar al camp de Barça,
5: sí,
6: i amb tota l'escoleta fem taller de boxa i fem fem cuina, taller de cuina, i tenim un magatzem de regla bici si tens un bici a casa que no està bé.
5: Molt bé.
6: Portar allà per arreglar.
5: Molt bé, la poden arreglar, la bicicleta allà. Tots arregleu bicicletes o no?
7: Sí.
5: No.
4: Bueno, hi ha dos nois,
5: sí,
4: o un especialitzat en això, i tu portes la teva bici i et diu com arreglar-la.
5: Molt bé, molt bé. I us ajudeu a fer els deures entre vosaltres també o no?
7: Sí.
5: Sí, eh?
7: A vegades.
5: A vegades. Molt bé, molt bé. I també em deies abans que parleu de què us agradaria fer en un futur, no? I una mica dels plans que teniu d'aquí un temps, no?, per fer quan sigueu més grans. O no, això no. També, del que voleu estudiar o què us agradaria fer, què us agradaria ser.
6: No, la idea és que quan a vegades ens reunim per parlar de coses, el primer que diem és recuperar la fàbrica, que abans estàvem la fàbrica allà, que era més gran, teníem més espai, la cuina era més gran, hi havia més classes, però allà on estem ara, que no és, diguem que no és més gran, no és molt
5: gran. Petit.
6: És més petit. I ens posem al passadís per fer classes, i a vegades quan estem estudiant venen les mares que estaven a dalt, quan baixen i a vegades ens interrompen i no podem seguir la classe. Per això necessitem un lloc més gran.
5: Per tant, voleu tornar, sí, no, a la fàbrica de Can Sant Pere.
6: Sí.
5: Molt
6: era
5: bé.
6: Més gran, que hi havia més classes i no podíem al passadís també.
5: Molt bé. Quins records teniu de la fàbrica, vosaltres, de l'espai, de l'escoleta
7: davant?
5: Nosaltres
7: no vam anar a la fàbrica.
5: No vau arribar a anar vosaltres, eh? Però vosaltres, que sou més grans, sí que teniu records allà?
7: Sí.
4: Jo vaig conèixer Can Sant Pere a la fàbrica perquè, bé, jo tenia com moltes coses per fer un túnel del terror,
5: sí,
4: i una noia ens va dir, ai, doncs pues la gent de Can Sant Pere ho busca. I doncs allà vaig conèixer jo la fàbrica i Can Sant Pere i li vam ajudar a fer el túnel fa 3 anys o així, i des d'aleshores pues, estic aquí. I, bueno, ha sigut un canvi molt gran.
5: Molt bé.
4: Perquè la fàbrica era molt gran, era molt... I això és més petit, però està bé, també.
5: Molt bé. Tu tens algun record a Can Sant Pere? Te'n recordes o no? De com era l'espai?
9: Sí.
5: Sí? I tens bons records, eh?
9: Bueno, alguns.
5: Alguns, molt bé. I vosaltres recordeu alguna cosa de Can Sant Pere?
6: Sí, moltes.
5: A veure, per exemple, algun record que tingueu allà d'alguna cosa que veu fer?
6: Lo de plantar flors i...
5: Molt bé.
9: També a la fàbrica gran, també els meus germans anaven. Per tant, allà podíem... Tipo, decoràvem els parets,
5: sí, eh?
9: Fèiem grafitis, sí.
5: Molt bé, molt bé. Doncs molt bons records. Expliqueu-nos també si hi ha persones que vosaltres també associeu o recordeu de Can Sant Pere. Gent que vosaltres heu conegut a Can Sant Pere.
9: A l'Àlex.
5: A l'Àlex.
6: Vam conèixer alguns profes com el... La Georgina, el Salva, que ara ja no estan.
5: Sí.
6: Però la Georgina va bé a l'escoleta, però la Salva no.
5: Molt bé. I com us ajuden aquests profes?
6: Pues quan, a vegades quan tenen deures, podem anar allà amb ells i ens expliquen com fer-les i fins a entendre's i ens ajuden a fer-les també.
5: Molt bé. I el que sé és que teniu una cançó, no?
7: Sí. Sí.
5: Voleu que la posem i cantem una mica, o canteu una mica vosaltres, que us la sabeu?
7: Vale.
5: Sí, cantareu, eh? Segur?
7: Sí.
5: Sí? Sí. Sí? Doncs va, quan el Marçal vulgui, l'escoltem.
10: I l'escoleta, què?

0: jo les càmeres. A Premià ens trobareu organitzades. Sempre seguirem lluitant per les que falten.
1: Per les que falten.
2: Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera. Lovely students learning in the schooleta. We are here defending Can Sant Pere. Defending Can Sant Pere.

0: Molt bé, molt bé. Heu cantat molt bé. Alguns heu fet playback una mica, sí que és veritat, però la resta heu cantat. Ho heu fet molt bé, ho heu fet molt bé. Escolta, hi ha unes coses que ens heu dit que encara hem de parlar i em deies abans les manifestacions.
1: Sí.
0: No? Explica'ns una mica això, les manifestacions.
1: Les manifestacions, vam fer unes manifestacions que van ser sobre l'habitatge, que van ser a Barcelona, i vam anar als de Can Sant Pere. Uns dies abans vam fer unes pancartes escrivint les coses de la manifestació i vam anar allà arreu a les 4 i vam tornar a la nit i això.
0: Molt bé, heu participat també d'aquestes manifestacions. Molt bé. Vas anar també a totes les manifestacions o no?
2: No, jo no he anat, però la meva mare sí que anava.
0: Ah, molt bé.
2: I bé, també són les manifestacions primeres de molta gent.
0: Sí.
2: Perquè també nosaltres estem a una edat que ja ens deixen fer manis a l'institut i pues, també han estat les primeres.
0: Molt
2: bé. I pues, anem a defensar coses que ens semblen injustes.
0: I com va ser l'experiència d'aquestes primeres manifestacions? Com ho recordeu?
1: Pues molt bé, havia molta gent,
0: sí.
1: I havia gent defensar el de Palestina, també vam anar també, la manifestació que hi havia de Palestina, i vam anar, hi havia molta gent també.
0: Molt bé, i també us volia preguntar per la Festa Major i el desembarcament, qui m'ho explica això?
3: Jo.
0: Tu?
3: Jo vaig anar al embarcament petit,
0: sí,
3: amb el meu germà, i la Tamara em va venir a veure.
0: Molt bé, i què vas fer en el desembarcament?
3: Vaig fer lo de pirata.
0: Sí?
3: I també quan estava assajant vaig fer-lo amb el meu germà.
0: I què et va semblar aquesta festa?
3: Bé.
0: Bé? Et va agradar? Sí. T'ho vas passar bé?
3: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, ja m'ha explicat una mica tot el que heu fet. Vosaltres recomanaríeu també a nens i nenes que formessin part també de Can Sant Pere i de l'Escoleta, que no
3: sí.
0: hi són ara?
3: Sí?
0: Sí,
3: sí.
0: Per què els hi recomanaríeu?
4: Perquè és un lloc que te divertes molt, on aprens i...
0: Molt bé, molt bé. Doncs queda recomanat. Vosaltres que sou més grans, ho recomanaríeu o no, els que sou una miqueta més grans?
2: Sí.
0: Sí.
2: I a més també... bueno, no ho hem dit abans, però també fem festivitats. Per exemple, celebrem el Tio Popular, a vegades el Carnaval, l'aniversari del Sampe, de l'Escoleta, i pues, això ho anem preparant. I bueno, jo, per exemple, també utilitzo Can Sant Pere per estudiar i per fer treballs
0: molt
2: en
0: bé.
2: Grup.
0: Molt bé.
2: I els caps de setmana doncs, anem i l'obrim i el tanquem.
0: Molt bé.
2: I allà hi fem tot el que necessitem i tenim tot el material disponible.
0: Molt bé, per tant, és un molt bon recurs. Escolta, per acabar, abans que marxeu, tenim o heu pensat un joc. I
3: sí,
0: ho recordem,
3: sí.
0: Per si algú ens està escoltant ara sí. per primera vegada en aquest podcast, explicareu tres històries, no? I haig d'encertar la que no és veritat. O hi ha dos que són veritat i una que és mentida. Més o menys.
1: Ho
0: haig d'esbrinar. Val, doncs va, qui comença? Això va canviar les normes segons la setmana. Jo crec que cada cop ho compliqueu més. Però vinga, a l'aventura, va. A veure, qui comença?
4: La Fatu.
1: Fatu, va.
3: Que comenci la Isatu.
0: Doncs va.
4: Hem fet una festa d'espuma. Hem anat... a l'herida i també hem anat al camp de Madrid.
0: Val? Val. Aquesta és una de les històries. I ho heu fet tots junts, això, o no? Suposadament. Què diríeu? Que sí o que no?
1: No són aquests els...
0: Va, qui la vol ajudar? Qui la vol ajudar?
1: Havia una...
2: Espera,
0: expliqueu la història...
2: No és normal.
0: Clar.
2: Faig jo una, fas
0: vale.
2: tu l'altra, i elles, si no que acabi, no les ajudem.
0: Vale.
2: Vale. Nosaltres, quan vam gravar aquesta cançó que ha sonat abans, com és del Morat, com coneixia l'Escoleta i li feia il·lusió, ens va venir a veure mentre la rodàvem.
0: Vale.
2: Sí, va venir un equip de drons, de càmeres, molt guai, i doncs ell va estar allà mentre la rodàvem.
0: D'acord. I quan fa d'això, més o menys? Quan la veu gravar?
2: 3-4 anys.
0: 3-4 anys. Vale. Molt bé.
2: Ara.
0: A veure, qui m'explica la següent?
1: I que quan vam anar al camp de Barça, vam anar amb l'Escoleta, vam anar com 80 persones allà, de l'Escoleta, han anat mares, alguns pares, i hem anat com a... En total, érem 80 persones.
2: Vam anar tot Can Sant Pere al camp del Barça.
0: Val. Molt
2: bé. A veure un partit de futbol.
0: Val.
1: que era la Palestina contra la selecció de Catalunya per lo que va passar a Palestina.
0: Val, molt bé. I l'altra història, qui me l'explica?
2: La dieu vosaltres o la que fem nosaltres?
4: Vosaltres.
2: Hamza, la quieres hacer?
1: Sí.
0: A veure.
1: Aquest any hem fet uns calendaris de l'escoleta.
0: Sí?
1: Sí, i unes bolses per cinquè aniversari de l'escoleta.
0: De l'escoleta.
1: Sí.
0: Val. Hi ha alguna és veritat i les altres són mentides? O pot ser que totes siguin mentida i totes siguin veritat? Va, jo crec...
2: Et diem una última.
0: Una última, vale, sí. Va, una més, quatre.
2: Vale, que per un aniversari de Can Sant Pere,
0: sí?
2: Al pati vam contractar una màquina d'escuma.
0: Sí?
2: I vam estar amb la màquina d'escuma.
0: Val, però això ho ha dit ella, la màquina d'escuma, o sigui, potser que...
2: Sí, sí, o sigui, és el mateix, però...
0: Val,
2: però era aquesta la idea.
0: Millorada la història, sí. Val. La de l'escuma, diré que sí, que és veritat. Però m'ho dieu ja o no? O les dic totes?
2: Tu
0: vale.
2: Digue-les i ja et direm.
0: El Morat, jo diria que aquesta... que aquesta no. No és veritat, aquesta.
2: Vale.
0: La del camp del Barça, jo crec que sí, que és veritat. Mm-hmm. Encara que m'ha despistat el del Madrid, però jo diria que és veritat, la del Barça. I la de les bosses... Home, jo, si no l'heu fet, aquesta de les bosses, m'agradaria que les féssiu. Jo diria que és veritat, aquesta. Si la del Mora et diria que no, que és mentida. Què?
2: Amb aquesta has encertat, però et falta una.
0: Que és veritat o que és mentida?
1: És mentida.
0: És mentida.
2: La del Mora és mentida.
0: I
2: sí,
0: hi ha una
2: sí.
0: més que és mentida
2: sí,
0: que no l'he...
2: Sí. Sí.
0: La de l'escuma.
4: Sí.
0: Sí?
4: Sí.
0: Doncs mira, aquesta hauria dit que era veritat. Molt bé, molt bé. Hauria aprovat l'examen, més o menys.
1: Sí, sí, sí.
0: Un 5, un 5.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Us heu passat bé?
1: Sí, molt
4: sí.
1: bé.
0: Molt bé, doncs quan vulgueu podeu tornar. Moltes gràcies.
4: Adéu.
0: Adéu. I avui ens acompanya la Laura en representació de The Bòlit, una entitat premianenca que agrupa i coordina les colles i balls de cultura popular i té l'objectiu de mantenir vius els actes de cultura popular, difondre i fer també

0: perquè això fa que tinguem una cultura popular molt més cohesionada i molt més forta. I dintre de conviure en aquest espai, que dona moltes oportunitats i així, ara també hi haurà la fase del Museu de la Festa, no? Que ja és el que tanca, no, aquest cercle de no només la cultura popular és de les persones que hi formem part, sinó és, una, és un patrimoni de tot Premià, no? O sigui, bueno, sobretot les mares que tinguin fills saben que Can Manent és un espai molt important, mares, pares, família diversa, perquè hi ha infants que, si passen per Can Manent, han de dir adéu als gegants, o han de dir hola als gegants, no? Doncs aquest, això no és de debòlit, és de qualsevol premianer.
1: D'acord, molt bé. Quina és la història de Can Manent, d'aquest espai que dèiem de la Casa de la Cultura Popular?
0: O sigui, la història de Can Manent realment és la història de Premià de Mar, no? O sigui, Can Manent va ser la primera masia de Premià quan era un barri de pescadors de Premià de Dalt, bueno, de Sant Pere de Premià, i això. Llavors, els pescadors van començar a passar nits aquí, la masia de Can Manent està habitada per la família Manent, i d'allà comencen a dir, vale, una cosa, això se'ns està fent gran, i ho converteixen en un poble, fan una església, la família Manent és com que lidera, no, la creació de Premià de Mar. Llavors, al final hi ha molts canvis de Premià, no? En l'urbanisme, en els cultius, en tot. Arriba el ferrocarril, la industrialització, i Can Manent queda una mica més buit i acaba, doncs, que la família Manent ja se'n va de la masia i la cedeix a l'Ajuntament. Llavors, l'Ajuntament en un primer moment hi va fer la biblioteca i un museu tèxtil, bueno, la primera, la demo, no?, de, del Museu de l'Estampació. I després, quan ja es va fer la biblioteca, crec que el 2001, quan ja es va fer la biblioteca al Nova i el Museu de l'Estampació també va tenir la seva seu, va tornar a quedar buit. De Bòlit és una entitat del 2004, i jo era molt petita llavors, no recordo ben bé quan hi vam anar, però llavors ja es va cedir a De Bòlit, i fins aquests últims anys, jo crec que des del 2023, 2022, o fins i tot per la pandèmia també, que la part de la Casa de la Festa es comença a consolidar.
1: Molt bé. De fet, parlàvem d'aquesta Casa de la Festa, parlàvem al principi de com s'agrupen totes aquestes colles en aquest espai i com conviuen, això, diverses colles, diverses entitats dins un mateix espai.
0: Sí, ara ja tot és amb demo, perquè quan hi hagi el museu la dinàmica tornarà a canviar. Però, aviam, l'activitat que s'hi fa és... Tenim una sala insonoritzada pels tabalers, que és teva. Bueno, les atabalades no hi caben i assagen a un altre lloc, però bueno, la majoria de colles de tabals assagen a la sala insonoritzada, els petits, els tabalets, també assagen allà. Després, a la primera planta, hi ha el que serien les figures, que assagen sobretot a l'era. Després, als balls, ens repartim entre dalt i baix. Diables, que també té molt de material, tenen la seva sala. El porxo no és l'espai del Gafarró. Més o menys està distribuït. I tenim un despatxet per una sala de, com de reunions i d'emmagatzematge. I també és veritat que el projecte Relat molts cops ve a Can Manent, no? Llavors, la part de dalt queda com espai polivalent d'assajos de bastons, panderos, no? Més als balls, el ball de cintes quan s'apropa la festa major, els petits, els penjaculfes, també. I també queda com espai polivalent per quan venen escoles i així, a fer tallers.
1: Molt bé. Per tant, té tot el sentit que compartiu espai tots, no? Perquè al final tots feu la festa i la cultura de Premià de Mar, no?
0: Exacte. De fet, sí que a la temporada d'estiu treballem molt per colles i cadascú surt... O sigui, fem cercaviles i cadascú té la seva colla, no? Però sobretot a la festa major d'hivern, que no hi ha tant la dinàmica de colles, es converteix en la casa de la festa de tots, no? És a dir, assagen penjaculpes, assagen gitanes, hi ha vestuari de no sé quina colla, ara assagen els grans, ara els petits... Vull dir que hi ha una dinàmica molt diferent que la que trobarem ara, no? Preparant ja rebombori i festa major.
1: Molt bé.
0: També hi ha molt de treball de comissions, vull dir, és un espai de reunió i de treball pedagògic. Pedagògic per les escoles, per, jo què sé, demà crec que venen els, la normalització lingüística, també fer una visita, i també com que tenim tot de colles infantils que creixen amb la festa.
1: Doncs mira, això que em deies em va molt bé, perquè et volíem preguntar també com es fa aquesta cultura comunitària des de la cultura popular, és a dir, com us impliqueu també, doncs, amb tot aquest teixit premianenc, amb la resta d'entitats i amb el dia a dia del poble.
0: O sigui, nosaltres tenim com ja les festes tancades, no? Festa major d'hivern, rebombori, festa major d'estiu, però sí que intentem, en la mesura del possible, fer xarxa, no? Per exemple, pels penjaculpes, els apropem a les escoles, anant a explicar els penjaculpes petits, i els versots dels petits els fan els infants de Premià. Però també hi ha una canalla, no, que

0: que creix amb la cultura popular, ja siguin nens que arrosseguen a les famílies, que això ens ha passat molt, no? Com nens que han nascut allà i que s'ho estimen tot, no? Abans sí que potser hi havia sentiment de jo soc capgròs o geganté, però ara hi ha un sentiment com més de vale, formo part de tot això, puc anar a enfilar calçots, puc anar a ajudar, puc anar a portar un carro d'aigua, no? I es crea aquest sentiment. A nosaltres ens agrada molt participar amb altres festes, sobretot quan, bueno, per fer gran, no? O sigui, quan jo parlo molt de la Festa Major d'Hivern perquè és una festa que a poc va creixent, però és veritat que quan només hi havia de boli tenia poc sentit. Yeah. Aquest any ha participat Can Sant Pere amb un despertar, a poc les entitats han trobat la seva parceleta, no? I ara és com, vale, és de tots. També molts cops hem participat, bueno, algunes vegades hem participat amb el patronat, amb infraestructures populars, vull dir, intentem, no?, fer una mica de teixit. Sempre queda molt més per fer i si ens analitzem hi ha aspectes a millorar moltíssims, no? Però sí que hi ha algunes coses que valorem molt positivament de les que fem, hi ha algunes que encara podríem canviar i hi ha algunes que hem anat canviant els últims anys i ens han agradat. Potser no hi és tant de teixir amb altres associacions, però sí de fer un apropament de la cultura popular a altres llocs, no? Des de la Cercavela de la Gent Gran, que és un barri on mai arriba la cultura popular, no? De Canamell fins a, bueno, fins a l'últim, bueno, carrer Miquel, sí, perquè ja hi ha tres residències seguides, i també la passejada de Festa Major vam decidir que, en comptes de fer-la pel casc antic, pujàvem des de Mercè Rodoreda i anàvem per aquells carrers, no? I realment, potser encara no hem pogut valorar el significat que té tot això, però sí que trobem molt bé que la cultura popular no es quedi pels voltants de Can Manent, que ja som els que estem implicats en la festa.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, Laura, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, també.
0: A vosaltres.
1: I gràcies a vosaltres per escoltar-nos, per veure'ns. Ens veurem i ens escoltarem a la propera entrega d'aquest podcast. Que vagi molt bé.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: I ara anem a l'escola Voramar, a l'antiga escola Voramar, on els últims temps hi estan passant moltes coses, però resulta que no totes són com les hauríem volgut, com hauríem esperat. La setmana passada vam tenir notícies de les obres a l'escola Voramar que, com diem, suposaven un contratemps en la construcció o en la creació d'aquesta segona escola bressol municipal, Els Corriols. Per saber què ha passat exactament i què podem esperar de tot plegat, tenim avui als estudis la regidora d'Educació, Elisenda Busquets. Bon dia, benvinguda.
4: Hola, bon dia, gràcies.
3: Abans que res, explica'ns, sisplau, què ha passat i com s'ha viscut des de l'àrea d'educació.
4: Bé, el que ha passat és que durant un cert temps, unes setmanes, per un motiu de fallida de l'empresa constructora que estava treballant, doncs van plegar, diguéssim, i a partir d'aquí, doncs, el que estava clar és que havíem de buscar una alternativa, i una alternativa que fos viable i que fos coherent amb el nostre discurs de que això, que el mes de setembre aquestes obres haurien d'estar acabades i que l'escola podria estar en funcionament, val? Aleshores, des de, bueno, des de l'alcaldia, des de serveis tècnics, es va treballar per trobar una empresa que es pogués fer càrrec d'aquestes obres, és a dir, que pogués reemprendre aquestes obres amb el compromís signat de que aquestes obres s'havien de fer en un termini, val? Perquè, evidentment, doncs, la finalitat, l'objectiu final és que això al setembre funcioni i, per tant, doncs, si entrava aquesta empresa era amb aquest compromís. Finalment, doncs, es va aconseguir que aquesta empresa es comprometés a fer aquestes obres. Bueno, crec que són unes 10 o 11 setmanes, crec que és, i a partir d'aquí, doncs, que nosaltres, doncs, disposéssim de temps per poder equipar l'espai i perquè tot estigui a punt perquè el mes de setembre els infants i les famílies, doncs, puguin gaudir, puguin tenir l'escola dels Corriols.
3: i ja s'ha tramitat i formalitzat el traspàs, podríem dir, d'una empresa a l'altra. Això està fet ja?
4: Sí, sí, de fet ja estan treballant, eh? Des de la setmana passada ja hi treballen, i també dic que paral·lelament també hi havia el tema de l'adequació del pati, i aquest, mentre no hi ha hagut obres en l'interior, sí que han continuat les obres en el pati, per tant també s'ha avançat en aquest sentit, i ara des de fa dues, aquesta és la segona setmana, doncs ja s'hi està, ja s'hi està treballant, i bé, segueix el compromís. Aquesta empresa, doncs, evidentment treballarà durant el mes d'agost. Sí que les faran dobles torns per poder... I jo tinc confiança plena en que, bueno, és que s'ha signat un compromís i que aquest compromís, doncs, es complirà.
3: Molt bé. Ens dius que les obres haurien de deixar marge per equipar el centre. De quants dies o setmanes estem parlant? Quin temps hauríem de tenir perquè l'1 de setembre hi hagi escola i equipament?
4: Bé, jo entenc que per l'equipament, evidentment, nosaltres ja hem fet comanda de tot el que es necessita, doncs, per el mobiliari, el material fungible, evidentment tot això ja està encomanat i està esperant en el moment en què això es pugui traslladar. Jo entenc que això, és a dir, el que és equipar les estances, això en una setmana es fa, vull dir, amb treball una mica intens, però es fa perfectament. Per tant, jo crec que tindrem marge per fer-ho, i evidentment, i si falta alguna cosa, però jo crec que ja està tot demanat, i de fet estan a l'espera de dir, bueno, doncs ens ho podeu portar tal dia. És a dir que, bueno, jo crec que tindrem marge i que estarà tot equipat.
3: El contratemps del canvi d'empresa, diguéssim, suposa alguna alteració pressupostària? O ens mantenim dintre de les previsions econòmiques que teníem amb aquesta reforma?
4: Bé, jo crec que ja hi havia les previsions econòmiques, però el fet d'haver hagut aquest canvi, evidentment, doncs, fa que l'obra, doncs, s'encareixi, no?, una mica més. Però en qualsevol cas, jo crec que és algun tema que està controlat i que no té per què interferir amb res.
3: Potser caldrà fer per això una modificació de pressupost, en aquest sentit.
4: No ho sé, en aquest moment no t'ho puc contestar perquè no ho sé.
3: D'acord. També se'ns ha dit des de Serveis Territorials que ara mateix estaríem al 30% de l'actuació de reforma del Voramar. Clar, veiem que en els mesos que s'ha treballat s'ha fet un 30% i ara, en molt menys temps, s'hauria de fer un 70%. Això, bé, pels que no hi entenem, eh?
4: Doncs... No, jo tampoc no vull entrar en aquests percentatges perquè no ho desconec. Vull dir, a nivell tècnic no ho sé. Sé que es van fer aquestes declaracions i que es va dir allò del 30%. Jo no he parlat amb el tècnic de Serveis Territorials. Jo el que veig és que l'obra va endavant, que es va fent, i que confio, com he dit abans, que això estarà.
3: Molt bé. Ja ens expressa l'Elisenda aquesta confiança plena, ha dit, eh? I a més diu que hi ha un compromís signat amb aquesta nova empresa que es compliran aquests terminis. Per tant, esperem que sigui així, però també esperàvem que fos així amb l'altra empresa i no va ser així. No hi ha un pla B?
4: En aquest moment, jo personalment i ni l'equip de govern contemplem aquest pla B perquè no estem en aquest escenari. Val? En el moment en què, si això s'esdevingués... Tant de bo que no, estic convençuda de que no serà així, ens plantejaríem un escenari, però en aquests moments no ho ens hem contemplat.
3: Molt bé, doncs continuem a l'escenari A, el bo. Ahir, dins d'aquest escenari, es feia el sorteig que determina doncs, amb quin ordre entraran la canalla que s'ha, o les famílies que s'han preinscrit a un centre, Gafarrons, o a l'altre, que és els Corriols, quan funcioni, que l'1 de setembre ha de funcionar. Passava una cosa, m'atreviria a dir que històrica, vaja, segur que és històrica, tot i que no ho hem pogut comprovar amb tots els ets i uts, que és que per primera vegada que nosaltres recordem hi havia més places que famílies preinscrites. Per una, hi havia... Tenim 188 places disponibles i hi havia 187. Per tant, i dins encara de l'escenari A, per aquest costat sí que tenim notícies immillorables, perquè després de tants i tants anys veient com quedaven famílies fora de l'escola Bressol Municipal, ara fins i tot ens sobra una plaça.
4: Sí, la veritat és que jo crec que és, aconseguim una fita important en tot això, no? I sobretot una fita per totes les famílies de Premià de Mar que, com bé dius, des de fa molts anys estaven esperant, no?, poder portar els seus infants en la bressol. Sí que és cert, jo també penso que és un moment molt important i que desconec els anys que fa que els nens, que només oferíem 74 places en els Gafarrons, però bueno, en qualsevol cas és un, jo crec que és un èxit. Jo personalment, quan vam dir, bueno, oferim aquestes 188 places, vaig dir, ostres, potser són moltes, no sé si realment arribarem, no? Perquè sí que és veritat que hi ha molta gent a premiar, hi ha molts infants, però també és veritat que la natalitat ha anat, hi ha una davallada en la natalitat, i el meu pensament era, ostres, bueno, doncs, deien, doncs, igual en lloc de fer 4 unitats de I1, n'haurem de fer 3 perquè no arribarem, no? I el cas és que, doncs, els números ens han donat, doncs, l'alegria de dir, ostres, no tan sols no arribem, sinó que podem acollir a tothom, que això és el més important, no? I tenint en compte, a més, que dintre d'aquests números hi ha algunes famílies que no són ni de Premià, no? Dic que a més, podem acollir a tots els de Premià, i en aquest cas, i aquest any, i aquest curs, també algunes famílies, doncs, que han fet la preinscripció en el nostre centre.
3: Molt bé, fixa't quina il·lusió que fins i tot puguem acollir famílies de fora de Premià de Mar. En el sorteig que comentem, podríem dir que les famílies afortunades, les que quedaven primer, anaven a l'escola Gafarrons, i a mesura que anàvem avançant a la llista, anaven les següents, ja quan s'omplia la Gafarrons, anàvem als Corriols. Per què? Que és millor l'una que l'altra?
4: No, evidentment no. Les dues llars d'infants, com ja vaig dir el seu dia, cadascuna tindrà la seva direcció, això és així, però en la licitació s'explicava molt clar de que tot el tema pedagògic és únic, és a dir, tot el que siguin les normes d'organització i funcionament del centre, el projecte pedagògic, tot això, a la programació del dia a dia, tot el que siguin sortides, excursions, tot a nivell pedagògic, tot ha de ser el mateix. Per tant, hi haurà dues direccions, o direccions i coordinacions, i a partir d'aquí les dues han d'anar igual. Per tant, no és millor una que l'altra. És veritat que Gafarrons porta molts anys de rodatge, és una bressol molt ben valorada per les famílies i pels infants, evidentment. Aleshores, doncs, no hi ha hagut un criteri de dir, ara els primers iran a Gafarrons per si un... No, vull dir, vam dir els primers als Gafarrons, i a partir d'aquí, doncs, ja ordenem la llista cap als Corriols.
3: Molt bé. Ara parlàvem, o parlava l'Elisenda, de l'externalització del servei de la gestió dels Corriols. Si no ho tenim mal entès, la setmana vinent s'hauria de formalitzar el contracte ja amb l'empresa que ha superat, podríem dir, o que ha guanyat la licitació. Hem sabut, tot i que no s'ha formalitzat el contracte, que es formalitzarà amb la Fundació Pere Tarrés. Ens inspira confiança, aquesta institució?
4: Sí, és així. Vull dir, a la licitació van haver-hi tres empreses o tres fundacions quan es va... I la veritat és que Pere Tarrés ofereix unes garanties, sobretot a nivell pedagògic, que jo, evidentment, prioritzo, i, per tant, doncs, totes les garanties i tota la confiança perquè puguin iniciar aquest projecte, i, sobretot, que sigui un projecte que sigui continuista de l'altre, val? Vull dir, que no sigui... Ja començo de zero, no començo de zero, perquè tu t'estàs coordinant amb la nostra municipal, amb la dels Gafarrons.
3: Molt bé. Aquesta és la situació que tenim ara mateix respecte del projecte, del projecte tan i tan il·lusionant de la segona bressol municipal a Premià de Mar, l'escola Els Corriols. Abans d'acabar, saltem a una altra escola on també hi passen coses il·lusionants i engrescadores. La setmana que ve s'acaba el curs escolar, i en una escola que actualment és de mòduls prefabricats de Premià de Mar, i han de començar a passar coses ja sobre el terreny, pols, totxanes, paletes... Tenim una previsió ja de quan començarà a passar això, fins i tot si es farà algun tipus de convocatòria institucional per tallar la cinta?
4: Bé, la setmana que ve hi ha una altra reunió, ja n'hi ha hagut diverses, amb l'empresa constructora i també amb la direcció de l'escola, perquè, evidentment, com dius, això ocasionarà una sèrie de modificacions o d'adaptacions, que al final, com jo dic, tot això, mentre s'estigui construint l'escola, al final serà també un aprenentatge pels nens i nenes. Vull dir que de tot se n'aprèn, s'ha de buscar la part positiva i a partir d'ara, per quan acabin ara l'escola, sí que ja s'han començat a fer... per exemple, s'ha anat en els in situ, des de serveis tècnics i des de medi ambient, a l'escola per veure tot el tema de tot el tema exterior, no? Des de què passa amb els arbres, quin tipus d'arbres s'han de conservar, com i de quina manera. És a dir, que això ja es va fer la setmana passada, crec que hi va haver-hi una trobada en allà mateix, in situ, i aleshores doncs, decidir veure com es fa i després decidir com s'ha de fer tot el tema del tancament, no? O de l'aïllament del que seria l'obra i del que és l'escola, perquè, evidentment, l'escola continuarà allà on està, durant el temps que duri les obres, però bueno, tot va endavant. Em pregunta si es farà algun acte, no n'hem parlat encara, però bueno, és possible. També és una altra fita molt important, no? Perquè aquesta sí que porta 10-12 anys, exactament, llavors. I a més, hi ha molta gent implicada en aquí, no? Perquè hi ha passat molta gent, no? Hi ha passat aquest govern, han passat d'altres, hi ha passat associacions de famílies, i crec que també... si la Bressol té un moment històric, la Mar Nova també és un moment doncs, molt important per tota la trajectòria que hi ha hagut.
3: Més enllà d'aquest gest institucional que es pugui fer o no, però hi ha una data en què apareixen aquests senyors, diguem, amb el cabàs de les eines i les excavadores. No sé si han de venir excavadores.
4: Bueno, jo crec que ara, a partir de que acabin els temps a l'escola, ja es començaran a fer... Han de fer tot el tancat, no? Han d'encerclar sí. L'escola i han d'aïllar tota la part que s'ha de, bueno, que s'ha de treballar, que s'han de fer els fonaments. Per tant, doncs... Però si no comencen ara a fer-ho, jo crec que al setembre s'iniciarà. Però jo diria que tot el tema de l'aïllament es farà ara.
3: Ah, perquè aquest estiu hi haurà treballs.
4: Perquè aquest estiu hi haurà feina, sí. Sí, sí,
3: que
4: sí,
3: siguin
4: sí.
3: Aquests preliminars de tancament sí. I no sé... Del...
4: Sí. Sí, sí, per això s'ha començat amb el tema extern del tema d'aquests arbres, de què fem amb tot el que tenim aquí.
3: Molt bé, doncs estarem molt pendents de què passa al barri de Can Pou aquest estiu. Elisenda, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
5: Els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia. Premià Mèdia. Informació.
3: Ament Axati i Marta Cerdà són els guanyadors dels 10 quilòmetres i Boris Vallès i Sònia Reguart s'imposen en els 5 quilòmetres de la cursa d'estiu de Premià de Mar. 800 corredors i corredores es donaven cita dissabte en la tradicional cursa premianenca que celebrava 28 edicions amb èxit de participació i amb dos circuits que transcorren pels carrers premianencs. Tot i l'onada de calor, les curses es van dur a terme sense problemes i des de l'organització els fondistes premianencs posen bona nota. La resta de podis, Marta Serrasí i Eric Guambrun quedaven en segona posició als 10 quilòmetres i Elías Pérez i Ana Ventura en tercera. I pel que fa als 5, Sergi Prats i Raúl Agudo tancaven el podi de la cursa de 5 quilòmetres masculina i Alba Barroso i Kate Hub també pujaven als calaixos del podi.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb l'origen de l'incendi forestal de Tiana, que tot apunta que hauria estat provocat. El foc iniciat en una zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat ha obligat també a confinar diversos municipis. Connectem ara, volíem dir, amb la nostra companya, la Laura Cira. Laura, com evoluciona aquest incendi? Bon dia.
6: Bon dia, Maria. Doncs, com tu deies, ara són 4 ja els municipis confinats. Si bé el confinament ha començat amb 17 masies disseminades de Tiana, s'ha anat estenent i aquests 4 municipis han rebut una alerta al mòbil. Núria Parlon, consellera de l'Interior.
7: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos.
6: L'incendi continua ben actiu. En aquests moments hi treballen 16 dotacions terrestres als bombers i 6 aèries que aprofiten l'aigua de la piscina municipal, que és en la zona poliesportiva a tocar d'on s'ha originat aquest foc. La B500, la carretera que va de Badalona a Mollet, està tallada i, segons els agents rurals, de moment el foc afecta una superfície aproximada de 25 hectàrees.
5: Gràcies, Laura. Estarem pendents. Bon dia.
6: Bon dia.
5: I a banda, també els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent a Tamarit de Llitera i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Font ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen, en aquest cas, desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat a Veneçuela. Amb tot, el govern espanyol ha ordenat també mobilitzar fins a 1 milió d'euros per ajudar a Veneçuela i Catalunya enviarà, per la seva banda, avui mateix 15 especialistes del cos de bombers per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes. També ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació. De cadàvers. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han beneficiat d'aquests fons. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
8: Avui i demà se celebra una nova edició de la Festa del Comerç, que convertirà el centre de Premià de Mar en un gran aparador i una festa musical. I també, i aquest és un dels arguments principals, una gran taula de plats cuinats a Premià de Mar, perquè per primera vegada la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans aplegarà només establiments locals. L'altre gran argument d'aquesta edició té a veure amb el carrer Jacint Verdaguer, un carrer que d'alguna manera aquest cap de setmana els veïns podran estrenar després de la reforma que s'hi ha fet. Ahir parlava de tot plegat el regidor de Comerç, Xavier Gatius.
9: Enguany hi ha novetats, passen coses. Jo destacaria el tema de la zona gastronòmica, que enguany només hi haurà comerços o restauració del poble. Per tant, estem molt contents. Diem que hi ha dos grans punts, o tres, si afegim al mercat. Un és Països Catalans, que és a Països Catalans és on estarà la zona gastronòmica i un escenari on hi haurà actuacions. I un altre, a Jacint Verdaguer, que tots sabem que Jacint Verdaguer doncs és aquest carrer que estem potenciant, que volem dinamitzar, i hi haurà un altre escenari. Això és una novetat.
8: La Festa del Comerç arrenca, com diem, aquesta tarda a Gran Via, Jacint Verdaguer, plaça Països Catalans i Mercat de Sant Joan. Demà inclourà la nit de compres, antiga Shopping Night, i també la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música organitzat per l'emissora municipal a la plaça dels Països Catalans. L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havia anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges amb indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas. Ahir Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara queda una feina important.
10: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits, que és una tasca molt complicada, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques. Ara falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem. Hi ha diferents casuístiques. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges doncs han sigut molts menys.
8: En relació al pla local d'habitatge, que segons ens ha explicat aquesta setmana Premià en Comú Podem, ara es vol actualitzar, Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional.
11: Primeres novetats del primer equip del Premià de Futbol de cara al proper curs. Manuel Murillo és el primer nou fitxatge del nou projecte de l'equip de Cristian Carriqui.
12: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
13: Aquest 27 de juny...
14: Eloi Salat.
15: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
14: Juno Sibling.
16: Els plors i l'escuma.
14: Fumi Suzuki.
13: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
15: Se m'acaben opcions.
13: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
14: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
13: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
14: No t'ho perdis!
17: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
18: Pues la cosa es así, verá.
19: Es impresionante.
20: Me encanta, me encanta.
21: Mola.
22: Me gusta como suena.
23: Qué bonito.
17: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
24: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.
0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
25: Premià Mèdia.
3: Sintonia d'opinió. A Premià Mèdia, a aquesta hora, obrim l'espai d'opinió perquè les diferents forces polítiques del consistori premianenc ens expliquin el seu argumentari, tot allò que vulguin explicar-nos també, exposar tant a la ràdio com a la ciutadania, i que aprofitin aquest espai per explicar-se també sobre fets d'actualitat i d'interès. Avui és el torn d'escoltar el Partit Socialista de Catalunya amb la regidora i avui també portaveu Luz Cànovas. Què tal, Luz? Com estàs? Molt bon dia.
26: Molt bon dia, Marc. Doncs pues vinga, ja en modo estiu a tope, amb aquesta calor.
3: Vinga, som-hi. Voleu aprofitar aquest espai d'opinió, Luz, per parlar de la segona escola Bressol?
26: Sí, sí, perquè nosaltres vam fer... Bueno, vam una espècie de vídeo comunicat la setmana passada, no? I era per, bueno, per les darreres notícies que hem tingut, i sobretot el que es preocupa és aquesta com afirmació de que el 10 de setembre s'obrirà l'escola, i és una afirmació de, bueno, ja hem sentit des que va començar el procés de l'escola infinites dates d'inici, i el que es preocupa sobretot és el tema d'aquesta manca de transparència sobre com s'està portant a terme el procés. Ens hem entrat, bueno, que l'empresa que ho portava ja no ho pot portar, s'han donat informacions que són errònies per part de l'equip de govern, inclús el plenari, no?, sobre el percentatge d'obra que està executat. Llavors, el que ens preocupa sobretot és aquesta manca d'informació per les famílies, que no és un tema banal, vull dir, és un tema molt important, que han d'organitzar les seves vides a partir del 1 de setembre, que hi ha escoles bressols privades al nostre municipi, que també estan a l'espera de què passa, si s'obriran aquestes preses, no, per saber si obren o tanquen. Vull dir, hi ha persones que depenen econòmicament d'aquesta feina i del seu negoci, i el que vam demanar al plenari era exactament el mateix que estava demanant l'equip de govern, o que hem demanat tots junts per Renfe i Adif, sobre les obres de l'estació, aquesta calendarització, i que en tot moment s'estigués actualitzant la informació perquè les famílies sabessin com actuar de cara a l'1 de setembre. Se'ns va negar absolutament. Vull dir, demanem una cosa per un ens tan enorme com és Adif o Renfe, i en canvi per un municipi que és una cosa tan fàcil de controlar, ens diuen que no, que no hi haurà aquesta informació en temps a dia a dia, que no es publicarà a la web. I jo crec que és molt important, que aquesta manca de transparència en aquest sentit és important, perquè no parlem d'arranjar un carrer, que, bueno, evidentment tenim com tema el poble amb els carrers que tenim, que també és important, però sinó que aquí depèn l'economia de persones que s'estan dedicant a la cura dels nostres nadons, i depèn de totes aquelles famílies que han de començar a treballar i han de saber què han de fer amb aquells nadons, no? I llavors jo crec que és un tema tan important, i que si passem per l'escola Bressol i veiem l'estat de les obres, a mi se'm fa molt difícil, potser sóc jo, se'm fa molt difícil pensar que allò estarà en dates 1 de setembre amb un mes d'agost pel mig, i que hi hagi una empresa que se n'hagi fet càrrec i tingui el compromís d'acabar-ho el 31 d'agost. A nosaltres ens costa això, però clar, no s'està fent pública aquesta informació, no sabem com s'ha contractat aquesta nova empresa, perquè amb aquest import tan elevat parlem de gairebé, doncs, si només ha executat un terç, doncs imagina, gairebé un altre milió d'euros que ens falta per executar, no? I tot això ha d'estar amb transparència absoluta per part de la gestió municipal, i, com dic, per la importància de cara a les famílies, no? Llavors el que preguem és això, tornem a pregar que es facin públiques aquestes dates, que no passa res. Tots sabem que passen coses amb les obres, que passen coses amb les empreses adjudicatàries, i no tenim per què culpar en aquest sentit a l'equip de govern, ocupem d'altres coses, no? Com el tema d'haver perdut la subvenció, i podem parlar de moltes coses, però és igual de qui sigui la culpa o el que hagi passat, és igual. Es diu, mira, tenim aquest problema, no sabem quina data, i ja està, no passa res. Però el fet d'anar marcant unes dates a les que no arribem, això, hi ha moltes famílies darrere que es veuen perjudicades.
3: Mm-hmm. Molt bé, ho seguirem. Últimament, Luz, també heu anat argumentant, no?, que tant és de qui sigui culpa, sinó que s'han de buscar solucions, no? El mateix esgrimies també l'altre dia aquí a la ràdio pel que fa a la brossa, als contenidors, no? Tant és si ens hem equivocat tots, busquem solucions.
26: Exacte. Vull dir, nosaltres es va apostar per una ordenança, per un tema de la brossa, que evidentment s'ha de fer, perquè aquest reciclatge, hem d'arribar a aquests percentatges de reciclatge, però és que només cal passejar per Premià de Mar. Ui, és que jo, és com l'escola Bressol. No és buscar, ni com deia una vegada l'alcalde, és que remeneu la merda, no? És que la merda es remena sola, i la remena qualsevol que passi per un carrer de Premià, perquè la merda està fora dels contenidors. Siguem clars, aquest contenidor no funciona. No funciona aquest model de contenidors, el model que tenim, que hem instaurat. Hi ha coses que no podem fer per contracte, d'acord? Hi ha coses que sí que es poden fer ja. Hem d'obrir els contenidors, perquè aquesta taxa que es paga en funció de l'ús que en facis és totalment injusta per tota la població, perquè hi ha illes de contenidors que estan sempre obertes, ni illes de contenidors que estan tancades, contenidors que funcionen, contenidors que no. Com es passa aquesta taxa si a la meitat no funciona? Que jo a vegades parlo amb regidors i regidores, els abats de la ràdio, que amb ells els hi funciona tot, i que jo no sé si vivim al mateix poble, perquè jo, que em moc, a vegades no puc fer servir l'ús de la targeta a la meva illa de continuïtat, em moc per una altra, tenim el mateix problema. No podem tenir una imatge d'aixecar-nos un matí, com va ser el 24 de juny, i estava tot Premià desbordat de brossa. Quan hi ha una festa com un cap d'any, una festa com és una revetlla, no és que hi hagi menys recollida perquè és festa, és que s'ha de doblar la recollida perquè sabem que hi haurà molta més brossa. No podem passejar per un poble que hem d'anar saltant per sobre de les bosses d'escombraria. I el que no es pot tolerar és que reiteradament es culpi els premianers i premianques d'incívics i de no sé quantes coses que n'hi ha, evidentment, però tots els pobles i la imatge de la resta de pobles no és la que tenim a Premià. Són uns cantenidors amb menys capacitat, amb un sistema d'obertura que s'encalla contínuament i al final la gent el que no pot fer és dur-se la brossa a casa si no obre el contenidor. Tenim una extrema calor i si pots... És que t'ho dic, Marc, tu també treballes aquí, passes per davant de qualsevol de contenidors, la pudor que fan és absolutament insuportable. Són uns contenidors, evidentment els altres, tu els podies moure, pots netejar per sota, els podies obrir, es podia netejar per dintre. Aquí ja no és només la brossa de dintre, la brossa del carrer, sinó tot el que queda quan la recullen els camions. No? Jo crec que el mateix, escolta'm, ens hem d'equivocar, doncs entre tots, vale, mira, ens hem equivocat, anem a buscar solucions. La solució no passa per culpar els tercers, ni molt menys. La solució passa per prendre accions i se'ns acusa. No heu dit res, ostres, portem des de molt abans de que comencés aquest... s'instaurés aquesta recollida, s'havia amb aquest model de contenidors, avisant de tot, des de la manca de comunicació i informació, fins que es posin mesures, que es faci un control. El mateix control que demanaven al senyor Ripollès, que està portant el tema quan estava a l'oposició i volia cada mes una taula de sostenibilitat, que no s'està duent a terme, ni molt menys. I quan ens han reunit no ens han passat cap informació. No hi ha aquesta informació tampoc publicada a la web, amb les taxes de reciclatge. Si no tenim res, igual que amb l'escola Bressol. Zero transparència i una gestió pèssima, de nou. I això no cal que ens ho expliqui ningú, i no és ni fer política, ni no és fer res. És tenir seny, sortir al carrer, trepitjar el carrer i veure què està passant a Premià. I veure com estan... Bueno, és que ja no és que et passin fotos, és que jo tinc fotos i tinc centenars de vídeos i tots els veïns i veïnes de com estan els contenidors de desbordats. I jo crec que la primera cosa que hem de fer és obrim-los i comencem a treballar amb el proper conveni que hi haurà del proper contracte de la brossa, però prenem una decisió. Ja no hem d'esperar a veure aquesta auditoria que vindrà, que també és, si no més, quatre dubtors de per qui l'està fent, perquè també no és ben bé una auditoria totalment externa, que no tingui res a veure amb el municipi. Llavors necessitem una auditoria externa, una auditoria de gestió que ens digui què està passant i quina culpa és de l'empresa que no ha complert la seva part de contracte i que se li pot reclamar, i quina part és nostra, no? Però jo crec que hem d'escoltar i tenir ulls a la cara, que els tenim tots, i veure que el que està passant no és ni molt menys normal. Tenim un poble brut.
2: Ahir el regidor de Medi Ambient ens deia que properament també es durà a terme aquesta taula de sostenibilitat, que d'aquí pocs dies s'anunciaria també quan seria aquesta data. Hem tingut també l'ús taula d'habitatge, on ha destacat el cens de pisos buits, que a priori, de fet, per les primeres dades que tenim, serien uns 140 pisos, tot i que s'ha d'acabar d'actualitzar aquesta xifra, i també s'ha parlat del nou pla local d'habitatge.
26: Sí, bueno, un nou pla local d'habitatge que hauria ja de fa molt de temps que està en marxa. Vull dir, és que aquest nou pla d'habitatge és increïble que no estigui ja sobre la taula i ja tinguem ja actualitzat. Jo el que em preocupa també és d'aquests cens de pisos buits, és de com s'ha fet, perquè hem sentit també declaracions, sembla que eren d'ahir, del senyor Ripollès, de, bueno, ara tenim aquests cens, ara hem de picar les portes a veure si estan realment buits o no. Ostres, quina mena de cens hem fet, llavors... No? O sigui, aquestes dates, com han funcionat, ara hem de picar les portes per veure si els pisos estan buits o no. Jo crec que anem com una mica lents en tot, i pues, si són aquests 100 i pico pisos, pues, jo el que vull saber de veritat és que si és cert que han fet les comprovacions, si és real aquest 100, si encara ens hem d'esperar o no, i posar mans a l'obra, a veure quines polítiques podem fer per tornar-los a posar al mercat de lloguer.
2: Molt bé, estarem pendents. També volíeu destacar alguna cosa de benestar animal, Luz?
26: Sí, bueno, sobretot el tema de que s'està parlant ara, bueno, es torna a posar en marxa aquesta ordenança, no?, que s'ha de tornar a redactar i s'adaptar a la nova llei de benestar animal, que, com dic, hi ha una llei que ja porta anys en marxa i encara no s'ha fet aquesta adaptació. Però sobretot el que em preocupa també és que s'està posant en marxa aquesta nova redacció de l'ordenança quan encara no hem tingut cap taula de benestar animal. Estem ja a mitjans del 2026 i no s'ha treballat amb una taula de benestar animal, que és on haurien d'anar aquestes ordenances i tot el tema aquest, no? Jo crec que és una regidoria que nosaltres vam constituir amb moltíssima il·lusió, que creiem que és una regidoria molt necessària a Premià perquè tenim molt volum d'animals de companyia al nostre poble. Som un poble molt conscienciat amb la cura dels animals i jo crec que els hem de donar la importància que es mereix aquesta regidoria. És una regidoria que està tenint poc so, poc ressò i poca presència, no? I aquesta taula de benestar animal que s'hauria d'haver constituït ja, doncs, com a mínim un cop cada any. I és això, crec que necessitem més presència i d'aquesta taula i més accions envers tot el que és la cura dels animals de companyia, campanyes que no en trobem, sobre el tema de les adopcions i de la responsabilitat, no? Uh-huh. Així que una mica, pues, aviam si intentem donar-li una mica d'impuls més en aquesta regidoria que nosaltres considerem que és tan, tan important.
2: L'opinió del PSC avui amb veu de Luz Cànovas, la darrera, Luz, sobre aquesta festa del comerç d'avui divendres i aquest cap de setmana, també dissabte, tant a la plaça Països Catalans com al carrer Jacint Verdaguer, com al mercat, amb la nit de compres també aquest dissabte i també la nit de Premià Mèdia. Com ho veieu tot plegat i si ho gaudireu?
26: Home, i tant, nosaltres ho gaudim moltíssim cada any. Jo crec que és una de les fires més importants que fem al nostre municipi, no?, per la implicació de tots els comerços. No sé la part aquesta Jacint Verdaguer com es durà a terme, perquè encara tenim una mica per acabar al carrer, però de cara a la fira nosaltres ja ho hem dit i sempre ho hem dit cada any, és una cosa que felicitem i hem felicitat sempre al senyor Gatius, quan les coses fan bé, doncs, també ho sabem dir, no? I és una fira molt, molt important, nosaltres hi participem i jo crec que encara s'ha de fer més difusió perquè ens visiti gent del Maresme i d'arreu, no? És una oportunitat de totes les botigues de donar-se a conèixer i gaudir-ho al carrer. Potser aquesta calor ens passarà factura aquest cap de setmana, però perfecte. I la festa de la ràdio, nosaltres vam trobar, també ho hem dit alguna vegada, no?, que vau fer els 40 anys l'any passat i no es va fer prou difusió de la importància d'aquests 40 anys de la ràdio, no? Jo hauríeu d'haver tingut la carpa al carrer cada dia per fer difusió de la feina que feu, perquè esteu amagadets aquí a l'Ajuntament, que no s'us veu, però feu una feina molt, molt important i jo crec que aquesta nit que feu de la ràdio, pues, la podrem gaudir, evidentment, amb tots vosaltres.
2: I tant que sí, un munt d'activitats per aquest cap de setmana en aquesta festa del comerç. Agraïm avui a la Luz Cànovas.
26: Bueno, moltes més, per permetre fer una cunyita també, que tenim més cosetes aquest cap de setmana. Tenim un dissabte molt ple, que hi ha la caminada de Sant Prem. Uh-huh. I aprofito que vam fer-ho ahir perquè s'apunti tothom que vulgui col·laborar, que passi per la Gran Via, s'apunti al Premià Dols, que gaudirem d'una passejada molt xula, després tindrem un dinar, el bingo musical, ens ho passem sempre cada any molt bé, així que anima tothom que s'apunti. Després també tenim festival de patinatge a la tarda, vull dir que tenim un cap de setmana ple fins dalt. Així que a gaudir de Premià de Mar i de les seves activitats.
2: Fantàstic. Luz Cànovas, gràcies per atendre la trucada de la ràdio. Que vagi molt bé i a gaudir d'aquest cap de setmana.
26: Gràcies. Adéu, Marc.

0: Bon dia i bon divendres 26 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 26 de juny, últim enjoc de la temporada en què repassarem ja els primers encreuaments confirmats per als setzens de final del Mundial Masculí de Futbol i la prèvia de l'Espanya-Uruguai, que juga aquesta propera matinada a les 2. També parlarem de futbol sala, amb la lliga aconseguida ahir a Múrcia per part del Barça, i de waterpolo, amb una de les millors porteres del món, si no la millor, Martina Tarrer, que ahir es confirmava que signa pel Sabadell de cara al curs vinent, després de deixar, recordem, el Sant Andreu, com 12 més de les seves companyes. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, ja tenim definits, com dèiem, els primers quatre encreuaments a les eliminatòries de setzens.
1: Destaca el Països Baixos-Marroc. El combinat neerlandès amb el blaugrana Frenkie de Jong ha guanyat aquesta matinada per 1-3 de Tunísia, que s'acomiada del Mundial. D'aquesta manera, els Països Baixos es classifiquen com a primers del grup F amb Japó segona, després d'empatar a 1 contra Suècia. Els japonesos seran el rival del Brasil de Rafa

0: passen dels 12 grups. I finalment, el grup E, l'Equador es manté viu després de superar ahir Alemanya.
1: Els equatorians només els valia la victòria contra el conjunt alemany i van aconseguir-la remuntant el gol inicial de Sané. D'aquesta manera, l'Equador es classifica tercer amb 4 punts i té moltes opcions de ser a setzens acompanyant Alemanya com a primera de grup i Costa d'Ivori com a segona després de guanyar 2-0 ahir a Curaçao, que s'acomiada del Mundial.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, es defineixen ara els grups G, H i I.
1: A les 9 de la nit, hora catalana, Noruega i França jugaran la primera plaça del grup. I ja amb les dues seleccions classificades després d'haver guanyat els dos primers partits. A la mateixa hora jugarà el Senegal-Iraq.
0: I a les 2 de la matinada, ho dèiem abans, torna la selecció espanyola amb 9 catalans que tanca la fase de grups contra l'Uruguai.
1: Espanya hauria de guanyar per assegurar-se la primera plaça del grup H i evitar un hipotètic encreuament amb l'Argentina de Messi a setzens. Però Uruguai encara s'hi juga més, ja que després d'empatar els dos primers partits contra Aràbia Saudita i Cap Verd, una derrota els deixaria fora. Els capverdians podrien fer història en cas de guanyar Aràbia Saudita i superar la primera fase en el seu primer Mundial.
0: I finalment, a les 5 de la matinada, per acabar de repassar l'agenda d'aquest Mundial, es definirà el grup G.
1: Amb un Nova Zelanda, Bèlgica i un Egipte, Iran, la selecció nord-africana amb el jove davanter del Barça, Hamza Abdelar Karim, i arriba líder amb 4 punts, 2 més que Iran i Bèlgica, mentre que Nova Zelanda tanca el grup amb un punt.
0: I més futbol, més enllà del Mundial, el Girona ha anunciat l'adeu de Juan Carlos.
1: El porter manxec de 38 anys no seguirà el club el curs vinent després de 7 temporades i 125 partits amb la samarreta blanc i vermella. D'altra banda, el Girona sí que ha ofert proposta de renovació a dos veterans més, el santcugatenc David López i el capità Cristian Stuani.
0: En categoria femenina encara no és oficial, però sembla que Alexia Putellas ja hauria decidit el seu futur post-Barça.
1: La ja excapitana blaugrana jugarà al London City de la Premier League anglesa, equip que forma part del grup empresarial de Michelle Kang, que també és propietària del Washington Spirits i de l'Olímpic de Lió. Alexia compartiria vestidor amb excompanyes seves al Barça com Jana Fernández i Mapi León.
0: En bàsquet, 4 catalans formen part de la convocatòria de la selecció espanyola masculina.
1: El combinat estatal ha de jugar 2 partits de classificació per al Mundial de l'any vinent i a la llista de Xus Mateo han entrat els catalans Ferran Bassas i Pierre Oriola, del Manresa, Oriol Paulí, del Lleida i Joel Parra, del Barça. Els 4, per tant, seran baixa l'amistós d'aquest diumenge de la selecció catalana, que es disputarà el 9 Congost contra Gran Bretanya.
0: Per cert, el Manresa que ha anunciat alguns moviments també de mercat en les últimes hores.
1: Un d'ells és la renovació, precisament, del base Ferran Bassas, que allarga el seu vincle amb el club manresà fins al 2028. El Manresa, a més, ha confirmat l'arribada de l'ala pivot gironí Eric Vila, de 28 anys i 2,08 d'alçada, que arriba procedent del Gran Canària.
0: El Gran Canària, per cert, que recordem ha baixat a primera FEB de categoria. En futbol sala, el Barça guanya la Lliga 3 anys després.
1: Els blaugranes van sumar ahir a Múrcia el tercer i definitiu punt de final del play-off en superar el Pozo a la pròrroga per 4-6. El Barça completa una molt bona temporada amb el títol de Lliga després d'assegurar-se també la seva presència a la Champions de l'any vinent.
0: En handbol, el Barça ja coneix els seus rivals per a la Champions també de l'any vinent, que en aquest cas canvia de format.
1: En comptes de 2 grups de 10 equips, la temporada vinent hi haurà una primera fase amb 6 grups de 4 equips cadascun. El Barça, vigent campió de la competició, ha quedat enquadrat al grup E amb el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Orus danès. Els dos primers de cada grup es classificaran per a la ronda principal. Aquesta Champions masculina començarà al setembre.
0: També es va sortejar ahir, encara en vol, en aquest cas el calendari de la Lliga Guerreres.
1: L'únic català de la categoria, el KH7 Granollers, debutarà a casa i ho farà contra el Lobas de Taco Viedo, nouvingut a la Lliga després d'aconseguir l'ascens.
0: En hoquei patins, l'Igualada va celebrar ahir pels carrers de la capital de l'Anoia l'hoquei Lliga masculina.
1: Centenars de persones van celebrar amb l'equip amb una rua pels carrers d'Igualada el títol de l'hoquei i Lliga per al conjunt arlequinat, que no guanyava des de feia 29 anys. L'aconseguida dimarts a la Corunya és la 6a Lliga de l'entitat.
0: En waterpolo, l'Astralpool Sabadell ha fet oficial la incorporació de Martina Tarré.
1: Un dels grans fitxatges de l'estiu, el de la considerada una de les millors porteres del món, deixa Sant Andreu, com uns acompanyes més i en aquest cas tria el nou Sabadell que dirigirà Enric Arnella per la temporada vinent. Martina Terré està ara concentrada amb la selecció espanyola per preparar el Mundial que es disputarà d'aquí a un mes a Sydney.
0: En ciclisme, Mireia Benito revalida el títol de contrarrellotge al Campionat d'Espanya.
1: La penedesenca es va imposar ahir a Aragó i suma el quart títol estatal consecutiu en categoria femenina.

0: L'espluguina Paula Blasi, una de les favorites, va quedar finalment fora de les medalles després d'una actuació condicionada per la forta caiguda patinada en la preparació fa només 2 dies.
1: I un últim apunt en tennis, Marina Bassols cau a la segona ronda de la fase prèvia de Wimbledon.
0: La tennista blanenca no formarà part del quadre final del gran slam anglès després de perdre ahir en 3-7, 6-3 i un doble 1-6 contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: I és últim divendres de temporada i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives a la xarxa. Seran diumenge, Sara, amb handbol i patinatge.
1: Exacte, Martí. A partir de la 1 es podran seguir en directe a la xarxa Més amb Bot TV les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment a les 4 de la tarda també a la plataforma de streaming el Campionat de Catalunya de patinatge artístic en la modalitat lliure i en les categories júnior i sènior al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Divendres 26 de juny, 9 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol i d'aquest Mundial masculí, que ja es van definint els encreuaments de les primeres eliminatòries. De setzens de final destaca un Països Baixos-Marroc. Ja confirmat, el comiat neerlandès amb el Lorana Frenkie de Jong, que ha guanyat aquesta matinada 1-3 a Tunísia, i una Tunísia que s'acomiada del Mundial i s'ha classificat com a primera del grup F, amb Japó segona, després d'empatar a un contra Suècia, que probablement també es classifiqui com una de les 8 millors terceres. Japó, de fet, ja sap que s'enfrontarà al Brasil a setzens de final, mentre que també hi ha confirmats un Sud-Àfrica-Canadà i un Estats Units-Bòsnia. Els Estats Units, que ja tenien la primera plaça del grup D assegurada, i han tancat la fase de grups amb derrota 3-2 contra Turquia, que ja estava eliminada. Mentre que l'empat a 0 entre Austràlia i Paraguai deixava els australians segons i els paraguaians tercers amb 4 punts. Per tant, segurament també passaran a setzens. Finalment, també ahir es va definir el grup E amb l'Equador, aconseguint en principi també la classificació com a tercer, després de guanyar 2-1 a Alemanya, remuntant el gol inicial de Sané, que queda primera, malgrat la derrota. Segona de grup és Costa d'Ivori, que va superar 2-0 a Curaçao, que també s'ha acomiadat del Mundial. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 9 de la nit es defineix el grup I, amb un Noruega-França que decidirà la primera plaça, a més del Senegal-Iraq, i a les 2 de la matinada el grup H, amb un Uruguai-Espanya que pot definir també la primera posició per al combinat espanyol, amb 9 catalans, recordem. Escoltem a la prèvia el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, sobre el nivell d'aquest Mundial i l'evolució del seu equip.
1: Es que hay tanta rivalidad, hay tanto nivel, desgraciadamente, de equipos que seguramente mediáticamente no tienen el reconocimiento futbolístico que en el campo lo tienen, que los profesionales los conocemos. Entonces, Cabo Verde, Arabia Saudí, ganarles es muy difícil. Además de otras selecciones que ya habéis visto los resultados que están teniendo por ahí. Nosotros sabíamos que nos iba a costar mucho, no pensábamos llegar clasificados en la segunda jornada. Y es ni más ni menos, insisto, el plan que teníamos establecido. Así que a trabajar y pelear el partido, que hasta ahora os he dicho que los más importantes eran en Cabo Verde y Arabia, pues no, el más importante del Mundial es Uruguay.
0: Sobre aquest proper rival, l'Uruguai de Marcelo Bielsa, que juga molt, perquè només ha sumat 2 punts després de 2 decebedors empats contra Aràbia Saudita, també contra Cap Verd. De la Fuente avisava de la dificultat. El seleccionador, que també reconeixia que no haurien de tocar moltes peces de l'últim 11 inicial, que va golejar Aràbia Saudita.
1: Evidentemente no invita la actuación del otro día de los jugadores, no invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento, y sobre todo lo que estoy contento es con los entrenamientos que hemos visto durante toda esta semana. El nivel de entrenamiento que estamos teniendo es fantástico, y eso también me invita a que esos jugadores que están demandando también, no una oportunidad, que esto no se trata de dar oportunidades, sino simplemente un reconocimiento a su trayectoria, a su trabajo, porque desde la confianza que tengo en ellos sé que cualquiera que salga lo va a hacer bien. Yo ya sé el equipo que va a jugar.
0: I un últim document de la selecció espanyol. Evidentment estarem pendents de quin equip juga. En aquest cas parlant d'un dels catalans i jugadors del Barça, Eric García, que encara no ha disposat de minuts, però que segons De La Fuente serà important en aquest torneig.
1: Pues es que todos van a ser muy importantes. Y Eric es un futbolista que esté en el campo más o menos, es importante porque hace buenos a todos los demás. El nivel de entrenamiento, de exigencia de Eric el día a día es excepcional. Además de un grandísimo profesional, que yo lo conozco desde hace muchos años, es una grandísima persona y está siempre ayudando a los compañeros. Pero obviamente, claro que están demandando tener esa opción y la tendrán. Y serán importantes seguro. El jugador que ahora parece que puede estar ahí más a la sombra, seguro que va a tener una participación importante y puede ser decisivo. Y pienso que Eric va a tener también en este Mundial, de una manera u otra, va a ser importantísimo, ya lo es.
0: Aquesta propera matinada, a les 2, veurem si Amèric o no a l'11, aquest Uruguai-Espanya, en què s'esperen que repeteixin això sí com a titulars, Pedri i Dani Olmo, a banda de Pau Cubarsí i Lamine Yamal, per exemple. A la mateixa hora jugarà el Cap Verd Aràbia Saudita. I finalment, a les 5 de la matinada, es definirà el grup G, amb un Nova Zelanda-Bèlgica i un Egipte-Iran, la selecció nord-africana, amb el jove davanter del Barça, Hamza Abdelkarim, i arriba líder amb 4 punts, 2 més que Iran i Bèlgica, que n'han sumat 2, mentre que Nova Zelanda tanca el grup amb un punt.

0: Més futbol. Més enllà del Mundial, el Girona ha anunciat que el porter Juan Carlos no seguirà el club el curs vinent, després de 7 temporades i 125 partits amb la samarreta blanca i vermella i d'aconseguir un ascens. El manxec de 38 anys, un dels capitans, tanca una etapa brillant al club, tot i haver perdut protagonisme sobre el terreny de joc des de l'arribada de Paulo Gazzaniga a la porteria i d'haver-se perdut també tot l'últim any per una greu lesió de genoll. Girona FM, Pau Villafañe.
1: Juan Carlos va arribar a Montilivi l'estiu del 2019, coincidint amb el primer descens a segona. Una greu lesió de genoll a finals de l'agost passat l'ha deixat fora de combat durant tota aquesta temporada. Abans havia estat decisiu per donar el primer títol de la Copa Catalunya a l'equip a la tanda de penals contra l'Espanyol a Sabadell. Juan Carlos explicava a les xarxes del club què suposava per ell marxar del Girona.
2: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar, y hemos vivido de todo. Y estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
1: En el record gironí també quedarà els grans partits que va fer el curs 21-22, sobretot el tram final on va ser decisiu a Burgos per classificar-se pel play-off i contra l'Eibar i el Tenerife a la fase d'ascens.
0: Gràcies, Pau. D'altra banda, el Girona sí que ha ofert proposta de renovació a dos veterans més de l'equip, el santcoatenc David López i el capità Cristian Estuani. Es va configurar en aquest nou Girona a la segona divisió amb Quique Álvarez al capdavant. I en bàsquet, el Quitzenes Manresa ha anunciat en les últimes hores un parell d'anuncis, en aquest cas la renovació de Ferran Bassas per 2 anys i també el fitxatge d'Eric Vila, un altre català de la pivot gironia de 28 anys i 2,09 d'alçada que arriba procedent del Gran Canària, que recordem, ha baixat aquesta temporada a primera FEB i signa amb el club Manresa, com dèiem, per les dues pròximes temporades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El conjunt vegenc aprofita el descens de l'equip canari per incorporar un jugador que portarà centímetres, envergadura i capacitat de tir exterior al joc sota cistella del club Manresa. Amb aquest moviment, l'entitat s'assegura un jugador nacional de garanties que ja acumula 4 anys d'experiència a la Lliga Endesa. Biel Colomines és el director esportiu del Quitzenes Manresa.
4: L'Eric és un cupo que arriba en un moment de maduresa tot i haver tingut una temporada complicada a Gran Canària. Pensem que això el fa venir molta gana i ambició de seguir millorant i consolidar-se encara més a la Lliga CB. L'Eric Vila és un 4 de gran mida que ens aportarà dimensió a la posició de la pivot i que destaca per bona amenaça de tir de 3 punts, coneixement del joc i una bona versatilitat per poder posar la pilota al terra des de la posició que juga.
3: Format a les categories inferiors del Futbol Club Barcelona, on va arribar a debutar de forma primerenca la temporada 2014-2015, Vila va completar la seva etapa formativa a les universitats americanes de Texas, Florida State i la Texas El Paso. Després del seu retorn a l'estat, va militar 3 temporades al bàsquet Girona, una al Rio Breogán i la darrera al conjunt canari, on ha signat unes mitjanes de 3,4 punts i 1,7 rebots per partit.
0: Gràcies, Jordi. En waterpolo, fa uns dies parlàvem aquí a l'enjoc amb Javi Aznar del final del projecte del Club Natació Sant Andreu, que en els últims anys s'havia situat a l'elit del waterpolo europeu en categoria femenina. De fet, aquesta mateixa temporada va disputar la final de la Lliga, perduda contra el Mataró, i la final, la Final Four de la Champions. Tot i que un canvi en l'aposta pel club, del club en aquest equip, va fer que gran part de la plantilla i finalment també l'entrenador ho deixessin. I una d'elles és una de les considerades millors porteres del món, si no la millor, i titular a la selecció espanyola campiona olímpica i d'Europa, Martina Tarré, que després de 7 anys a Sant Andreu fitxa per un projecte que arrenca de nou. El de l'Estralpul Sabadell, dirigit per Enric Arnella en substitució de David Palma. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
5: Tarré té 23 anys i arriba a Can Llong després de 7 temporades a l'equip andreuenc, que és una de les millors porteres del món i peça clau en els millors anys de la història del Club Natació Sant Andreu, incloent-hi la Champions de l'any passat, guanyada contra el mateix Natació Sabadell al Pireu, a Grècia. Completa així la tripleta d'incorporacions procedents del conjunt barceloní després de les arribades també confirmades ja de Paula Camus, la boia madrilenya, i de la sabadellenca Nona Pérez. També han arribat aquest estiu a Sabadell l'estatunidenca Ryan Neuschul i ha tornat la neerlandesa Marche Keuning.
0: Gràcies, Adri. De fet, en podem parlar ara mateix amb ella, amb la Martina Tarré, perquè la tenim al telèfon. Martina Tarré, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia a tots.
0: Com estàs ara, ja després d'unes hores de fer-se oficial el fitxatge?
6: La veritat que ara tranquil·la, ja també amb el final de temporada i les emocions una mica més relaxades, tranquil·la, contenta i amb ganes ara mateix no de començar perquè ara pues, és el parón de seleccions i hem d'estar amb la selecció, però sí que amb ganes de començar aquest projecte amb un nou club.
0: Ara et pregunto pel Sabadell i també per la selecció, però deixa'm preguntar abans per aquesta desbandada al Sant Andreu que feia oficial fa uns dies, unes setmanes, la sortida de 12 jugadores. Com ha estat el procés i com l'heu viscut també des de dins les jugadores, tenint en compte que us heu jugat fins al final també títols amb aquesta final de Lliga i amb aquesta Final Four?
6: Bueno, jo crec que no ha sigut un moment fàcil. La veritat que, en el meu cas, no, després de tants anys marxar d'un lloc on ha estat casa teva no és fàcil. Però bueno, ho hem intentat gestionar de la millor manera possible. Potser ens ha faltat, no, en el final de temporada creure una mica més o deixar aquestes emocions, no, que teníem tan a flor de pell de banda per poder centrar-nos en jugar. I jo crec que en aquest cas, no, el Mataró, que segueix en el projecte i que l'equip sí que pensaven créixer juntes, ens van poder guanyar, i això és el que jo crec que ens ha passat tant a la Final Four com a la Lliga, al final de la Lliga. Totes aquestes emocions, acabar una etapa, pues ens feia estar una mica més dèbils, jo crec. Però bueno, ara ja, tot i així, no, hem intentat donar la nostra millor versió també com hem pogut. La veritat, en aquest sentit estic contenta, perquè ens hem deixat amb tot el que teníem, tot el que podíem deixar-nos per intentar seguir creixent. I ja està, un final d'etapa xulo, no? Hem estat on hem volgut, jugant per una possible Lliga, en una Final Four, jugant totes les finals que se'ns han plantejat a la temporada, excepte a la de la Final Four. I res, contenta, perquè pues, tot i la situació, no, pues, l'equip era un equip estupendo i és un equip superhumà i amb el que m'he divertit molt, o sigui que en aquest sentit contenta.
0: Evidentment, hauria estat millor tancar aquesta etapa amb algun títol en si, però també, evidentment, lluitar fins al final compta i molt. I ara arribes a Can Llong, com dèiem, aquest Estrelpool Sabadell que ve de quedar-se fora després de 4 anys de la Final Four i també de Lliga. Per què Sabadell?
6: Bueno, perquè jo sempre he dit que al final em moc molt per projectes, ja no és tant, o sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no, en aquest cas, venia amb un projecte molt xulo, de treballar molt, de créixer des del treball i no des del talent. I aquesta és la meva idea, vull dir, aquí amb el Javi he estat 7 anys creixent des del treball i no des del talent, i vull seguir creixent d'aquesta manera. I quan l'Enric em va trucar i em va dir, mira, aquesta és la meva idea, sí que és veritat, no?, que el Sabadell pues, té moltes facilitats i òbviament té jugadores molt grans que podrien tirar només de talent, però que ell, pues, el que vol és treballar des del treball, el dia a dia, i fer un equip, no, que sigui molt, molt competent, però que sigui un equip i que actuï conjuntament, i això és el que a mi m'agrada i el que a mi em motiva també. I en aquest sentit, quan jo vaig parlar amb ell, pues ja vaig sentir, no, aquesta punxada del cor que dic, hòstia, potser és el lloc, no? I pues mira, així és el que tocava moure'm, no, en aquest sentit. Aleshores, el Sant Andreu ja no era una opció, i pues, ara toca aquest canvi, i amb moltes ganes, la veritat.
0: De fet, no és l'única que canvia aquest estiu Sant Andreu per Sabadell, que també ha incorporat, per exemple, la Nona Pérez, la Paula Camus. Entenc que la intenció d'aquest equip, tot i que sigui nou, com deies, és, i amb el nou entrenador, és que lluita un cop més per tot, per tots els títols.
6: Sí, o sigui, al final també, o sigui, el que tampoc... Vull dir, no tiraré sempre d'humilitat, de no, del tocarà treballar. Òbviament, el Sabadell fa una aposta amb jugadores de molt nivell, ja no només la Camus i jo, sinó la Marge Kuning i la Ryan Newshull, no? I, pues, bueno, haurem de donar la talla. Òbviament, no hi ha expectatives de pues, guanyar tots els títols que se'ns proposin, perquè, ja et dic, pues, és un equip nou, jo mai m'he ficat una expectativa de vull guanyar la Champions, no sé què. No, vull jugar bé, espero que juguem bé, poder competir tots els partits, que sortim satisfetes del nostre treball I res, que estiguem contentes i que vulguem créixer juntes i ja està. O sigui, a mi els títols, no sé si ho he dit algun cop per aquí, però bueno, a mi els títols em són igual. El que importa és jugar bé amb les meves companyes i entrenar i que després pugui sortir en el partit el que hem entrenat.
0: Doncs seguirem, evidentment, la trajectòria d'aquest nou Astral Pool Sabadell de cara al curs que ve, a la temporada vinent. Acabo, abans d'incorporar-te al teu nou equip, toca selecció espanyola, ho deies ara. De fet, ja esteu concentrades, entenc, amb la vista al Mundial, que es disputa més o menys en un mes.
6: Sí, exactament. Ara estem de concentració, estem uns dies ara al centre del rendiment, 18 jugadores, i d'aquestes 18, després crec que en sortiran 3, i les altres volarem cap a Xina a fer una preparació amb Xina i Rússia prèvia a la marxada cap a Sydney. I amb moltes ganes, la veritat, un equip molt xulo. Tenim una baixa important, que és la de la Bea, que havia de tenir, bueno, per coses mèdiques, no podia venir aquest estiu. I aleshores, pues, bueno, les altres haurem de reforçar-nos una mica, no? Perquè no es noti molt la baixa de la Bea, però bueno, ja et dic que tenim jugadores amb molt de talent, molt jovenetes, que segur que tenen bons làtigos allà darrere amagats, i amb moltes ganes, la veritat.
0: Doncs Martina Tarré, que és portera de la selecció espanyola i que, com dèiem, d'aquí a un mes disputarà a Sydney aquesta fase final del Mundial, i ara d'aquest nou Sabadell, també, que vol recuperar el primer nivell també el waterpolo europeu. Martina, moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort, que vagi molt bé l'estiu.
6: Moltes gràcies a vosaltres. It's Friday, then.

I acabem en joc explicant-vos un parell de notícies d'última hora. Primer, la renovació. Ja n'hem parlat abans de Ferran Bassas amb el Manresa, de bàsquet, evidentment estem parlant. I, en canvi, a la penya no continuarà Cameron Hunt, el jugador nord-americà que ha fet ús de la seva clàusula de sortida i contemplada en el seu contracte i, per tant, no continuarà a Badalona a la penya. Fins aquí, com dèiem, l'en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. L'en joc ràdio tornarà al setembre, a la mateixa hora, com sempre, a la vostra ràdio local. Fins llavors, moltes gràcies per la confiança i molt bon estiu. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
2: Avui i demà se celebra una nova edició de la Festa del Comerç, que convertirà el centre de Premià de Mar en un gran aparador i una festa musical. I també, i aquest és un dels arguments principals, una gran taula de plats cuinats a Premià de Mar, perquè per primera vegada la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans aplegarà només establiments locals. L'altre gran argument d'aquesta edició té a veure amb el carrer Jacint Verdaguer, un carrer que d'alguna manera aquest cap de setmana els veïns podran estrenar després de la reforma que s'hi ha fet. Ahir parlava de tot plegat el regidor de Comerç, Xavier Gatius.
3: Enguany hi ha novetats, passen coses. Jo destacaria el tema de la zona gastronòmica, que enguany només hi haurà comerços o restauració del poble. Per tant, estem molt contents. Diem que hi ha dos grans punts, o tres, si afegim al mercat. Un és Països Catalans, que els Països Catalans és on estarà la zona gastronòmica i un escenari on hi haurà actuacions. I un altre, a Jacint Verdaguer, que tots sabem que Jacint Verdaguer doncs és aquest carrer que estem potenciant, que volem dinamitzar, i hi haurà altre escenari. Això és una novetat.
2: La Festa del Comerç arrenca, com diem, aquesta tarda a Gran Via, Jacint Verdaguer, plaça Països Catalans i Mercat de Sant Joan. Demà inclourà la nit de compres, antiga Shopping Night, i també la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música organitzat per l'emissora municipal a la plaça dels Països Catalans. L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havia anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges amb indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas. Ahir Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara queda una feina important.
4: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits, que és una tasca molt complicada, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques. Ara falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem. Hi ha diferents casuístiques. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges doncs han sigut molts menys.
2: En relació al pla local d'habitatge, que segons ens ha explicat aquesta setmana Premià en Comú Podem, ara es vol actualitzar, Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional.
5: Primeres novetats del primer equip del Premià de Futbol de cara al proper curs. Manuel Murillo és el primer nou fitxatge del nou projecte de l'equip de Cristian Carriqui.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia.
6: Bon dia, són les dues.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
8: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana, s'ha fet un detingut.
6: Davant d'aquesta situació, estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat, i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims, i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà, a l'interior gironí, arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil. Alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
6: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi Pérez. És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
10: Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
11: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también.
10: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
6: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
10: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
6: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
10: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes, que ara només porten els comandaments.
6: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
10: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
6: En esports, el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de la Lliga, Jordi Cochran.
12: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la 8a Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
6: El control de Soibel López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passa en 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fost de Campsentelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, molt bon dia, com està la situació?
13: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona. De fet, hi treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèrie de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, a mig matí s'han confinat 4 municipis, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
8: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
13: Era Núria Parlo, un conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara es mantindria una estona confinada. Les agents rurals calculen que l'incendi hauria afectat prop de 25 hectàrees. Els bombers, però, ens diuen que de moment no ho han pogut calcular.
6: Gràcies, Laura Serra, per aquesta última hora de l'incendi de Tiana, però paral·lelament els bombers treballen en l'extinció d'un altre foc, en aquest cas de vegetació agrícola a Tàrrega, a l'Urgell. Una 20a de dotacions i 4 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest incendi. Anem també fins allà, a Ràdio Tàrrega. Mariona Fígols, bon dia.
14: Bon dia. Bé, continua actiu l'incendi de vegetació agrícola al nucli de Santa Maria de Montmagastrell, al terme municipal de Tàrrega. Els bombers mantenen el dispositiu d'extinció amb 15 dotacions terrestres després que els mitjans aeris s'hagin retirat en constatar una evolució favorable del foc. Segons han informat els bombers, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
6: Gràcies, Mariona, i seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
10: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
6: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
10: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
1: Notícies en xarxa.
6: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Veneçuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
10: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
11: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
10: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
15: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
10: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
16: Cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar doncs, els veneçolans doncs, en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
10: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
17: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
10: El Consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
19: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa, també és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
18: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
6: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
10: Malgrat l'increment, la coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de familiars i usuaris de residències. Maria José Carcelén.
20: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6. Hi ha països que arriben gairebé al 4. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025.
10: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
6: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellvé, bon dia.
21: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torns de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
22: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
21: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de Seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
23: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
24: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
21: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
6: És 3:15, no deixem Barcelona, ja que una setmana per al Grand Départ, el Tour de França, tindrà afectacions en la mobilitat per carretera, tant diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a la capital, com dilluns 6 entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitza 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos. Judit Vallès, bon dia.
25: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
26: Tindrem un Procicat que estarà activat
8: sempre alerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
25: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
1: Notícies en xarxa.
6: Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino, bon dia.
0: Bon dia, Marta. El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala polític dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
2: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
0: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
6: Doncs no deixem l'àmbit econòmic, perquè la Ràpita vol situar-se al mapa internacional de l'economia blava sostenible. Avui s'ha presentat un projecte estratègic que preveu una vintena d'actuacions fins al 2035, amb una inversió que podria superar els 1.000 milions d'euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
3: Es tracta d'un full de ruta amb una vintena d'actuacions per transformar el territori des de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic, un projecte que l'alcalde Javier Reverter ha qualificat d'ambiciós i de futur.
4: És un projecte ambiciós, és un projecte de futur, és un projecte on realment valorem un pla integral que és la sostenibilitat, és el creixement, és el talent del jove, i sobretot un projecte on ens hem de sentir tots realitzats i que tots poguéssim confiar en tirar-ho endavant.
3: La iniciativa podria convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la cimera de Nacions Unides de finals del 2027. Un projecte que té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros.
6: No deixem les Terres de l'Ebre. La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'Espai Joan Moreira en l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
5: La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual executiu municipal que qüestiona la contractació dels treballs de la coberta i la neteja interior, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. El govern assegura que part de les obres es van executar abans de l'adjudicació formal, fins i tot després d'inaugurar l'espai. Per la seva banda, l'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat i defensa que tots els expedients es van tramitar correctament. Atribueix la denúncia a una estratègia política.
7: És evident que aquesta denúncia respon a una utilització politico-partidista de la justícia per part del senyor Jordana i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n van fer abans de la inauguració d'una de totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en aquest indret.
5: Mentrestant, la Fiscalia ja ha requerit la documentació dels contractes a l'Ajuntament i informació detallada sobre altres treballs adjudicats pel govern de Junts per Tortosa a la mateixa empresa.
6: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
25: Els fets han passat aquest matí. L'home que pateix un trastorn mental ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
6: I els Mossos localitzen un cos a la platja de Badalona.
25: Ara s'està a l'espera de la identificació per saber si es tracta d'un jove desaparegut ahir mentre nedava amb amics.
6: És moment per a la cultura. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
9: Bon dia. Doncs els éssers humans han adaptat l'entorn a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition explora 6 temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals. Aquesta exposició de 4.000 metres quadrats és un dels elements centrals del Congrés Mundial d'Arquitectes que es celebra durant els dies 28 de juny al 2 de juliol. Hi ha arquitectes d'arreu del món participen en ponències i taules rodones per debatre com treballar de manera multidisciplinària per afrontar els reptes de futur derivats de les diferents crisis globals.
6: Gràcies, Neus Aragall, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans de diversos àmbits. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
12: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
11: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya, es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecta Benedetta Tallabue.
6: I arriben els esports. Avui amb en Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. El Barça de Futbol Sala és el nou campió de Lliga.
13: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se per 1-4 fora en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
14: Pues molt especial, perquè al final, com et dic, portàvem 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal, també, doncs, poder aixecar la primera lliga com a capità, un somni... I la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
13: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
14: Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido, no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones.
13: En ciclisme, Mireia Benito ha tornat a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva. La de Llorenç del Penedès és la gran dominadora d'aquesta disciplina.
15: Cada any és diferent, no? Cada any és especial, i sí que este any quizás no venia con la confianza que había venido otros años, no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios. Estoy muy emocionada porque al final, pues, quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
13: Paula Blasi, que va patir una caiguda fa uns dies entrenant, va acabar en quarta posició i a causa de les conseqüències d'aquest xoc ha decidit no participar en la prova en ruta de demà, en què era una de les principals favorites. I en futbol, el porter Juan Carlos del Girona deixa el club gironí després de 7 temporades al conjunt blanquivermell.
26: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar. Estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
13: Tampoc continuarà el conjunt gironí el porter Rubén Blanco, un Girona que ha anunciat dos amistosos de pretemporada, el primer contra l'Olot el 22 de juliol i el 29 d'aquest mateix mes, que rebrà el Castelló el conjunt gironí, i un Espanyol que s'enfrontarà contra el Sabadell, també un altre dels confirmats dels partits de preparació dels equips catalans en aquest estiu.
6: Moltes gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Actualitzem la informació sobre els incendis que continuen actius. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
16: La xarxa de comunicació local.
17: Una cigarreta.
1: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
18: Avui i demà se celebra una nova edició de la Festa del Comerç, que convertirà el centre de Premià de Mar en un gran aparador i una festa musical. I també, i aquest és un dels arguments principals, una gran taula de plats cuinats a Premià de Mar, perquè per primera vegada la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans aplegarà només establiments locals. L'altre gran argument d'aquesta edició té a veure amb el carrer Jacint Verdaguer, un carrer que d'alguna manera aquest cap de setmana els veïns podran estrenar després de la reforma que s'hi ha fet. Ahir parlava de tot plegat el regidor de Comerç, Xavier Gatius.
19: Enguany hi ha novetats, passen coses. Jo destacaria el tema de la zona gastronòmica, que enguany només hi haurà comerços o restauració del poble. Per tant, estem molt contents. Diem que hi ha dos grans punts, o tres, si afegim al mercat. Un és Països Catalans, que és a Països Catalans és on estarà la zona gastronòmica i un escenari on hi haurà actuacions. I un altre, a Jacint Verdaguer, que tots sabem que Jacint Verdaguer doncs és aquest carrer que estem potenciant, que volem dinamitzar, i hi haurà escenari. Això és una novetat.
18: La Festa del Comerç arrenca, com diem, aquesta tarda a Gran Via, Jacint Verdaguer, plaça Països Catalans i Mercat de Sant Joan. Demà inclourà la nit de compres, antiga Shopping Night, i també la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música organitzat per l'emissora municipal a la plaça dels Països Catalans. L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havia anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges amb indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas. Ahir Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara queda una feina important.
20: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits, que és una tasca molt complicada, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques. Ara falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem. Hi ha diferents casuístiques. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges doncs han sigut molts menys.
18: En relació al pla local d'habitatge, que segons ens ha explicat aquesta setmana Premià en Comú Podem, ara es vol actualitzar, Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional.
22: Primeres novetats del primer equip del Premià de Futbol de cara al proper curs. Manuel Murillo és el primer nou fitxatge del nou projecte de l'equip de Cristian Carriqui.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia i La Xarxa.
6: Bon dia, són 2:45.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
6: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosch i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
27: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu. que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà, a l'interior gironí, arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil. Alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
0: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
2: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas, quina és la situació.
4: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
2: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
2: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment

0: L'emergència climàtica i els reptes urbans.
1: En esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
2: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la 8ª Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
1: El control de so Iván López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passant 3 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És l'última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com estarà mateix la situació?
4: Molt bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de tornar, de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una 30ena de dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosch i de l'Albert La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombards, Mas Ports i Mascoll, d'aquesta última del municipi veí d'Alella. Tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven, perquè han detectat 5 focus inicials, però si ho estan investigant, l'incendi afecta la serralada de Marina i de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys la superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
1: Gràcies, Laura Serra, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, l'Urgell. Es tracta, en aquest cas, d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
0: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
1: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat, en aquest cas, 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
0: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassanç. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
1: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
0: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
3: Notícies en xarxa.
1: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
0: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pintó, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
5: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
0: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
6: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
0: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat avui amb un minut de silenci. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
7: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte.

0: al poble de Veneçuela, davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
1: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
2: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
5: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És una cosa que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específica que m'han insultat o que m'han agredit.
4: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
2: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
1: El desnonament s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Marcarazo.
6: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema. El tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
2: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torns de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-les servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Coronas és el portaveu d'Esquerra.
8: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
7: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
9: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
10: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim, o vostè hagués permès, diguem, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
7: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
2: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la de que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
1: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
11: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
1: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
2: Són 3:15 i, Judit, seguim amb tu perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
1: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
3: Notícies en xarxa.
2: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040 que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
12: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments, que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
13: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i, a més, hi haurà més competència.
12: Per la SAP, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que, per aquest motiu, la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
2: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
14: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que es suma a la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
15: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, pogués tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
14: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
2: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat dos cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
16: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa en millorar l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
17: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
16: Actualment, el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
2: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
1: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
2: I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat.
1: La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada, i gairebé 2 punts per sota de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen, que va resultar excessivament exigent per al temps concedit.
2: Entrem en matèria cultural. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
18: Bon dia. Els éssers humans han anat adaptant l'entorn a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architectures for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
2: Seguim amb música, perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del festival NEC, en nits d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
19: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean en The Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el rhythm and blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grima, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
20: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones. Hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
19: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
2: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
21: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
22: S'ha patit molt. Al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys.
21: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera etapa, en la seva primera temporada a la banqueta.
23: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé, como yo, sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
21: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escorta nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'alè basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb els lleidatans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos, els dos porters. També ha confirmat 2 amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol que rebrà el Castellà a la ciutat esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Níjar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Terré, de 23 anys, procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat amb ella en el programa de l'enjoc d'aquest divendres.
24: Em moc molt per projectes, ja no és tant... O sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'André Carnella, no, en aquest cas, venia amb un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no?, que el Sabadell, pues, té moltes facilitats.
21: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. A la temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà 2 fases abans dels quarts de final. I acabem amb 2 apunts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge juga Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un 12:15 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pujó, que entrarà al Peníscola.
2: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
0: Avui i demà se celebra una nova edició de la Festa del Comerç, que convertirà el centre de Premià de Mar en un gran aparador i una festa musical. I també, i aquest és un dels arguments principals, una gran taula de plats cuinats a Premià de Mar, perquè per primera vegada la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans aplegarà només establiments locals. L'altre gran argument d'aquesta edició té a veure amb el carrer Jacint Verdaguer, un carrer que d'alguna manera aquest cap de setmana els veïns podran estrenar després de la reforma que s'hi ha fet. Ahir parlava de tot plegat el regidor de Comerç, Xavier Gatius.
4: Enguany hi ha novetats, passen coses. Jo destacaria el tema de la zona gastronòmica, que enguany només hi haurà comerços o restauració del poble. Per tant, estem molt contents. Diem que hi ha dos grans punts, o tres, si afegim al mercat. Un és Països Catalans, que els Països Catalans és on estarà la zona gastronòmica i un escenari on hi haurà actuacions. I un altre, a Jacint Verdaguer, que tots sabem que Jacint Verdaguer doncs és aquest carrer que estem potenciant, que volem dinamitzar, i hi haurà un altre escenari. Això és una novetat.
0: La Festa del Comerç arrenca, com diem, aquesta tarda a Gran Via, Jacint Verdaguer, plaça Països Catalans i Mercat de Sant Joan. Demà inclourà la nit de compres, antiga Shopping Night, i també la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música organitzat per l'emissora municipal a la plaça dels Països Catalans. L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havia anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges amb indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas. Ahir Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara queda una feina important.
5: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits. És una tasca molt complicada, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques. Ara falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem. Hi ha diferents casuístiques. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges doncs han sigut molts menys.
0: En relació al pla local d'habitatge que, segons ens ha explicat aquesta setmana Premià en Comú Podem, ara es vol actualitzar, Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional.
6: Primeres novetats del primer equip del Premià de Futbol de cara al proper curs. Manuel Murillo és el primer nou fitxatge del nou projecte de l'equip de Cristian Carriqui.
8: Aquest espai és una coproducció de Premià Mèdia.
3: Notícies en xarxa.
25: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost del Camp, Centelles, Martorelles, Santa Maria, Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha aclarat entre Tiana i Montgat. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament de la urbanització Colònia Bosch i l'Albert La Conreria. Els bombers preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. I 4 víctimes mortals espanyoles i un centenar de desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.300 ferits. Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre malauradament indeterminat de persones colgades encara sota la runa. La Generalitat enviarà avui mateix 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela, ho ha anunciat avui el president Salvador Illa, que també ha ofert un segon equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar les tasques d'urgència entre les runes. També es reunirà, dit aquesta tarda, amb entitats veneçolanes a primera hora per parlar de com està evolucionant la situació.
26: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
25: Avui que hem sabut que creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones, ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats al 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats també d'aquestes persones per l'accés a l'habitatge. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu en els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya fins al 2040, que han presentat avui a Lleida els consellers d'Agricultura Òscar Ordeig i de la presidència Albert Dalmau. I us parlem d'una campanya turística de la Generalitat que projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Compta amb un punt de vista d'una vintena de referents catalans en àmbit com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda.
3: Notícies en xarxa.
7: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresme.
9: Ona Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
7: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresme, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.
9: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresme.
7: I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest divendres 26 de juny del 2026. Mataró acollirà el segon Congrés Català del Treball el mes de desembre. Sergi Ferrer.
19: Ahir es va signar al Tecnocampus l'acord entre el Departament d'Empresa i Treball, l'Ajuntament de Mataró i el Tecnocampus, que dona curs a la celebració el mes de desembre que ve, a la celebració a la capital maresmenca del segon Congrés Català del Treball, un esdeveniment impulsat per la Generalitat que busca promoure el debat públic sobre l'impacte dels canvis actuals i futurs del sistema productiu i que en aquesta segona edició tractarà específicament sobre la necessitat d'un nou pacte social sobre la intel·ligència artificial al món laboral.
7: Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona presumptament relacionada amb l'origen de l'incendi en una zona boscosa entre Tiana i Montgat que ha obligat a confinar 4 municipis. Martí Capçada.
10: Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a X en què demana als ciutadans que segueixin les indicacions dels serveis d'emergències.
7: Últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Jordi Prats de Valls.
11: Aquest proper dimarts, dia 30 de juny, finalitza oficialment el termini per presentar aquests projectes de recerca per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. L'ajuda, que té caràcter bianual i està dotada amb 4.000 euros, busca impulsar treballs inèdits que aprofundeixin en el coneixement del monument i el seu entorn des de disciplines com la història, l'arqueologia o l'antropologia.
7: Malgrat acull, organitza dissabte un concert per recaptar fons per malalts amb problemes respiratoris a Cuba, Ona Malgrat.
12: L'associació Malgrat Acull ha organitzat un concert solidari per recaptar fons per enviar cèl·lules fotovoltaiques a Cuba i així ajudar a persones amb malalties respiratòries que, de fet, requereixen d'aparells electrònics per continuar vivint.
7: I el pregó obre aquest vespre la Festa Major de Sant Pere a Canet. Dani Grau.
13: L'actriu canadenca Cathy Forcano, una figura estretament lligada al món de la cultura i les arts escèniques, és qui donarà el tret de sortir a la Festa Major amb la lectura del pregó.

0: Bona tarda. Mataró acollirà el segon Congrés Català del Treball el mes de desembre. Sergi Ferrer, bona tarda. En què consistirà?
1: Bona tarda. Doncs mira, ahir es va signar al Tecnocampus l'acord entre el Departament d'Empresa i Treball, l'Ajuntament de Mataró i el Tecnocampus, que dona curs a la celebració el mes de desembre que ve, a la celebració a la capital maresmenca del segon Congrés Català del Treball, un esdeveniment impulsat per la Generalitat que busca promoure el debat públic sobre l'impacte dels canvis actuals i futurs del sistema productiu i que en aquesta segona edició tractarà específicament sobre la necessitat d'un nou pacte social sobre la intel·ligència artificial al món laboral. El congrés es durà a terme entre l'1 i el 3 de desembre al Centre de Congressos Tecnocampus. Segons explicaven ahir l'Ajuntament de Mataró i el Departament d'Empresa i Treball, la Generalitat s'ocuparà de la direcció estratègica i dels treballs del Comitè Científic, un grup format per professionals i acadèmics de reconegut prestigi en el món del treball. Mataró, d'aquí el departament, assenyala una llarga tradició industrial i empresarial i un ecosistema econòmic dinàmic i orientat a la transformació digital, actuarà d'anfitrió i el Tecnocampus hi posarà les instal·lacions i també, segons l'organització, el valor d'una activitat universitària docent i de recerca vinculada, entre d'altres, a l'àmbit de l'empresa, l'economia social i el treball. El primer Congrés Català del Treball es va celebrar l'abril del 2023 a Barcelona i van participar més de 1.500 persones.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona presumptament relacionada amb l'origen de l'incendi en una zona boscosa entre Tiana i Montgat que ha obligat a confinar 4 municipis. Martí Capçada.
2: Així és, Gemma, ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un missatge a X en què demana als ciutadans que segueixin les indicacions dels serveis d'emergències. Els bombers treballen per apagar les flames que tenen 4 focus amb una gran columna de fum. La carretera B500 és tallada. El foc ha començat a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat i els bombers miren d'evitar que les flames superin un barranc. Una gran columna de fum gris s'alça per sobre de la serra de Marina i és visible a uns quants quilòmetres al Maresme, al Barcelonès i al Vallès. En alguns llocs, com ara a l'Ella, hi ha hagut problemes de subministrament elèctric.
0: Últims dies per optar a la beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs aquest proper dimarts, dia 30 de juny, com dèiem, finalitza el termini per presentar projectes per optar a la primera beca d'investigació històrica Castell de Palafolls. La convocatòria, de caràcter bianual i dotada amb un import màxim de 4.000 euros, té com a objectiu impulsar la recerca i la divulgació sobre aquest element patrimonial, així com també ampliar el coneixement existent sobre el castell i el seu entorn. La beca està oberta a projectes de recerca inèdits i de creació pròpia, preferentment vinculats als àmbits de les ciències humanes, socials i ambientals sobre el castell de la nostra població de Palafolls. Tot i això, també s'accepten treballs d'altres disciplines sempre que estiguin relacionats amb el monument, des d'estudis històrics fins a investigacions de caràcter antropològic, arqueològic o també fins i tot folclòric. Segons Aleix Freixa, que és regidor de Patrimoni, ara ja se sap més de com era el castell gràcies a les proporcions arqueològiques de l'any passat, que busquen completar l'estudi amb fonts documental i històriques per saber què s'hi feia, com es vivia dins la fortalesa, entre d'altres. L'escoltem.
4: Es tracta d'un concurs de recerca on el que volem és impulsar la investigació i la recerca documental històrica sobre el castell de Palafolls. És un castell doncs, que el tenim ben estudiat ara arrel de les últimes intervencions a nivell arqueològic i a nivell arquitectònic, però ens falta la pota de la recerca documental històrica. Tots aquells documents que s'hagin pogut generar o que puguin ajudar a explicar la història i a confirmar les hipòtesis que s'han anat desenvolupant al llarg de la recerca arqueològica.
3: Les persones interessades han de presentar la seva candidatura a través del registre electrònic de l'Ajuntament utilitzant el model d'instància genèrica disponible a la seu electrònica. La documentació requerida inclou la sol·licitud, una declaració responsable, el currículum vitae de l'investigador o de l'equip de recerca i una memòria del projecte. Aquesta memòria ha de ser d'entre 5 i 10 pàgines i haurà d'exposar els objectius de la investigació, la metodologia prevista, la hipòtesi de treball, el rigor científic de la proposta i el calendari d'execució. Un cop tancat el termini de presentació, un jurat integrat per 5 especialistes dels àmbits acadèmic i cultural valoraran les propostes segons criteris com la qualitat científica, l'originalitat i la correcció lingüística amb una puntuació màxima de 25 punts. La persona o equip guanyador disposarà d'un termini d'un any per lliurar el treball final, que haurà d'estar redactat en català i tenir una extensió mínima de 350.000 caràcters, sense comptar els espais, més o menys, unes 200 pàgines.
0: Malgrat acull, organitza demà dissabte un concert per recaptar fons per a malalts amb problemes respiratoris a Cuba, on a Malgrat.
5: Així és, l'associació Malgrat Acull ha organitzat un concert solidari per recaptar fons per enviar cèl·lules fotovoltaiques a Cuba i així ajudar a persones amb malalties respiratòries que, de fet, requereixen d'aparells electrònics per continuar vivint. El concert tindrà lloc el dissabte a les 7 de la tarda a la sala d'actes de la Barretina Vermella. L'actuació la farà el cantautor cubà Jorge Sánchez, acompanyat de la violoncel·lista Eva Niño. Presentaran de nou l'espectacle Entre Silvio i Pablo te doy una canción, un recorregut per algunes de les cançons més emblemàtiques de dos dels grans referents de la nova trova cubana, Silvio Rodríguez i Pablo Milanés. Durant el concert també hi participarà la cantant malgratenca Montse Creus. Segons ha explicat Jorge Sánchez a Ona Malgrat, el concert també vol donar a conèixer la situació econòmica i social que es viu a Cuba, que segons l'artista aquesta segueix sent molt precària. El cantant afegeix que a través de l'art es poden sensibilitzar les idees i transmetre un missatge positiu.
6: Teniendo en cuenta la situación que nos vive a los cubanos de un bando y de otro, si voy a, entonces pues bueno, pues la final eso se traduce en que quien sufre de verdad es la gente a pie, es decir, el pueblo es el que en realidad está pasando todo ahí, como decimos los cubanos, el mar por el fondo, ¿no? Mm. Y bueno, ese es el resultado de bueno, pues de acciones políticas que al final pues no van a nada, es decir, lo único que conllevan es a la pobreza y a lo que tú dices, al punto precario. De cierto modo, más que crítica, yo diría reivindicar que a través del arte se pueden sensibilizar muchas ideas, ¿no? Para bien. Entonces esa es nuestra intención.
5: El preu de l'entrada és de 12 euros i es poden adquirir anticipadament a la llibreria Montal, a l'estanc de la Barretina o al mateix dia del concert.
0: Gràcies. I a Calella, gent de barri de Pequín celebra aquest dissabte la 35a edició de la seva popular arrossada. Sergi Ferrer.
1: Sí, la plaça del Bunyol de Calella tornarà a ser aquest dissabte l'escenari d'una de les cites gastronòmiques més tradicionals del calendari festiu calellenc. Gent de barri de Pequín celebrarà la 35a edició de la seva arrossada popular, una trobada que any rere any reuneix veïns, amics i visitants al voltant d'un dels plats més emblemàtics de l'entitat. L'arrossada començarà a servir-se a partir de la 1 de la tarda i l'organització preveu l'assistència d'entre 200 i 255 persones. Tot i això, es cuinarà una gran paella amb capacitat per a 300 racions, mantenint una tradició que remunta a més de 3 dècades. L'arròs serà de mar i muntanya, amb ingredients com costella de porc, pollastre i marisc. La preparació anirà a càrrec un any més dels cuiners habituals de l'entitat, que mantenen intacta la recepta que ha contribuït a l'èxit de la convocatòria. Els tiquets ja es poden adquirir al Frankfurt La Riera i a Cala Mercè, al carrer Colom 49. El preu és de 15 euros per al públic general i de 14 euros per als socis de l'entitat. El menú inclou el plat d'arròs, beguda i postres. Per fer front a les altes temperatures previstes, l'organització instal·larà tendals i espais d'ombra perquè els assistents puguin gaudir del dinar amb més comoditat.
0: I avança a premiar la intervenció al bloc de les Paneroles la setmana que ve i faran un tractament amb un gel insecticida. Jordi Pratsavalls, bona tarda.
3: Sí, Gemma, de fet, bones notícies per als veïns del bloc de Narcís Monturiol 11-13, l'edifici que pateix fa setmanes una plaga de paneroles. En contra del que s'havia programat inicialment, el dia 3 de juliol, divendres de la setmana vinent, s'hi farà un tractament contra els insectes. Segons ens expliquen, ahir els veïns afectats, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, titular d'aquest immoble amb 18 pisos de protecció oficial, s'havia compromès a fer aquesta actuació, però l'havia programada pel 21 de juliol, d'aquí a 3 setmanes, cosa que obligava els veïns a conviure amb aquestes paneroles 3 setmanes més. Ahir, però, es van trobar uns cartells a l'escala que els informaven de la nova data i els convidaven a apuntar-s'hi i a indicar-hi a quina hora doncs, es podria fer i entrar a cada pis. A diferència del que es va fer en 2 pisos el dia 11 de juny, no serà pròpiament una fumigació, sinó que s'aplicarà a cada pis i a les zones comunes un gel insecticida que actuarà amb efectes retardants, de tal manera que els exemplars que el consumeixin no moren a l'instant de fet, sinó que tenen temps per propagar-ho entre la resta de la comunitat. S'estima que el procés es completa en 2 o 3 setmanes. S'ocupa de l'operació una empresa de control de plagues subcontratada per l'Agència d'Habitatge. Recordem que, tal com explicava ahir Premià Amèdia, a partir del testimoni dels veïns, aquest bloc pateix una autèntica invasió de paneroles des de mitjans de maig i els insectes han entrat als 18 pisos de l'edifici i se'ls troben permanentment per tots els racons de la casa. Com diem, ja s'han fet intervencions en zones comunes i a 2 pisos que es considerava que eren el focus d'invasió i els veïns també han provat tota mena de solucions contra els insectes i d'aïllament dels habitatges, però res no ha donat resultat i les paneroles continuen ocupant el bloc i multiplicant-se. Val a dir, d'altra banda, que des de l'Ajuntament, a qui els veïns van informar del problema de bon principi, s'ha demanat també a la Generalitat que intervingués i s'estan fent els seguiments de la situació, segons ens informen avui mateix.
0: Gràcies, Jordi. L'Espai Jove organitza un escape room familiar pels carrers de Caldes d'Estrac. Canviem completament de qüestions. Martí Capçada.
2: Doncs sí, els carrers de Caldes d'Estrac es convertiran davant l'escenari d'una gran aventura amb l'escape room familiar anomenat l'herència perduda del pirata Barba-roja. Una proposta organitzada per l'Espai Jove amb la col·laboració de l'Ajuntament de Caldetes i l'empresa Estrambòtic. L'activitat començarà a les 6 de la tarda al racó del Lledoner i està pensada per grups de 2 a 5 participants. Està recomanada per infants a partir de 9 anys, tot i que també hi poden participar nens i nenes des de 6 anys si van acompanyats d'una persona adulta. Els equips hauran de recórrer diversos punts del municipi per resoldre enigmes i proves relacionades amb la història del pirata Barba-roja. L'objectiu serà localitzar 8 escuts medievals amagats pels carrers, interpretar les pistes i aconseguir obrir el cofre que amaga l'herència perduda del protagonista de l'aventura. La durada de l'experiència oscil·la entre els 45 minuts i l'hora i mitja, segons l'habilitat de cada grup. Els participants podran completar el recorregut al seu ritme o bé competir per obtenir el millor temps. Durant el joc, caldrà posar a prova l'observació, enginy i capacitat de treballar en equip, a més d'estar alerta perquè un misteriós caçafortunes intentarà dificultar la missió. Per participar-hi és necessari formalitzar la inscripció presentant la documentació requerida a l'Espai Jove, abans de la data límit establerta per l'organització. En el cas de menors d'edat que hi participin sense l'acompanyament d'un adult, també caldrà presentar l'autorització corresponent. L'organització recorda que és imprescindible portar un llapis o un bolígraf per poder resoldre les proves.
0: Gràcies, i Palafolls celebra el Dia de l'Orgull dins el FEM Palafolls. Jordi.
3: Sí, aquest diumenge 28 de juny, Palafolls commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, una celebració que torna a coincidir amb el FEM Palafolls. Justament l'Ajuntament aprofitarà el marc d'aquest certamen per visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu a través de la lectura del manifest i d'espais de conscienciació ciutadana. El punt central de la jornada de diumenge serà la lectura del manifest oficial, que tindrà lloc just abans de l'inici dels concerts del FEM. En aquesta ocasió, l'encarregat de posar veu a la reivindicació indicacions serà un nou grup de joves vinculat a Can Batlle, el casal de joves, que treballa activament per la defensa dels drets de les persones LGTBIQ+. Per a Marta Martí, que és tècnica d'igualtat de Palafolls, encara cal aconseguir lluitant per uns drets fonamentals que continuen amenaçats.
7: El diumenge, el dia central de l'Orgull, des de Can Batlle s'ha creat un nou grup motor, que són diversos joves, que treballen també per defensar tots els drets de les persones LGTBIQ+, i en aquest cas seran ells que ens llegiran el manifest d'aquest dia, just abans de que comencin els concerts i els actes en si del FEM, i per tant també animem a tothom a que vingui a escoltar-los, a que vingui a escoltar el manifest, a que vingui a reivindicar i a seguir lluitant per drets tan fonamentals, que és, encara ens fa vergonya com el 2026 haver-los d'estar reivindicant.
3: D'altra banda, la prevenció i l'assessorament tindran també un paper protagonista durant tot el cap de setmana amb la instal·lació de diferents punts liles. Aquests espais estan operatius tant el divendres avui mateix com el dissabte a la nit, concretament a les 9 del vespre fins a les 2 de la matinada, coincidint amb l'activitat al Village Gastronòmic i la zona de concerts del Parc de les Esplanes. Més enllà de ser punts de seguretat davant de possibles agressions masclistes, LGTBIQ-fòbies o racistes, aquests punts funcionaran com a centre d'informació i també de prevenció. Es convida a tota la ciutadania, ja siguin joves, familiars o amics, a apropar-se per resoldre dubtes, parlar obertament i compartir inquietuds sense cap tipus de tabú. L'organització remarca la importància d'aquests espais de diàleg per trencar barreres en els entorns més propers on encara puguin existir pors o prejudicis sobre la diversitat sexual i de gènere.
0: Més qüestions. El pregó obre aquest vespre la Festa Major de Sant Pere a Canet, Dani Grau.
8: Sí, l'actriu canadenca Cani Forcano, una figura estretament lligada al món de la cultura i les arts escèniques, és qui donarà el dret de sortir a la Festa Major amb la lectura del pregó. No ha volgut donar massa detalls de com serà, només ha dit que el farà breu i que no interpretarà cap personatge, sinó que serà ella mateixa. El pregó tindrà lloc a 8:15 del vespre al carrer Ample davant l'Ajuntament i serà retransmès per Ràdio Canet. En acabar el pregó es repartirà un refrigeri entre els assistents. Més tard tindrà lloc la revetlla de Festa Major amb el grup Malparits, una banda que farà un tribut a Sopa de Cabra. La cita per aquest concert és avui a 10:45 al carrer Ample davant l'Ajuntament.
0: I també arriben les festes al veïnat de Sant Pere a Tordera, Mar Tres Serres.
9: Així és, el veïnat de Sant Pere ja ho té tot a punt per les seves festes, que de fet han començat avui, organitzades per l'Associació de Veïns del Barri. Al matí hi ha hagut un concurs de dibuix apte per a totes les edats i al vespre, a partir de les 8, sardinada amb música en directe, a les 10 es durà a terme el correfoc per tot el veïnat i a partir de 10:45 hi haurà música en directe a la pista coberta. Demà, dia de sopar popular, que començarà a les 9 de la nit. Hi haurà un menú per a socis de 18 euros i pels infants també n'hi haurà un altre de 12 euros. Cal recordar que l'organització ven els tiquets de 5 a 7 de la tarda i es poden anar a recollir al local de l'associació. I per acabar, el diumenge, dia 28, una missa a la capella de Sant Pere a la 1 amb sardanes, vermut i un sorteig amb diversos premis. I la celebració acabarà amb una festa infantil amb inflables i un canó d'escuma que començarà a 6:15 de la tarda.
0: Seguim parlant de festes. La festa de Sant Joan i Sant Pau tornarà a omplir Can Campassol de dansa tradicional aquest diumenge a Malgrat. Ona Malgrat.
5: Sí, Malgrat acollirà aquest diumenge una nova edició de la tradicional festa de Sant Joan i Sant Pau, una cita que recordarà l'origen del vot de vila durant l'epidèmia de pesta bubònica del segle XVII. La jornada començarà a l'església de Sant Nicolau amb la renovació del vot de vila. Durant l'acte es tornarà a llegir el text que recorda la promesa feta pels habitants de Malgrat l'any 1651, quan van encomanar-se als sants perquè els ajudessin a superar l'epidèmia. A la tarda, el parc de Can Campassol acollirà el tradicional ball de Sant Joan i Sant Pau. L'acte comptarà amb la participació de l'Esbart d'en Saire Mar Blava i de l'Esbart Joaquim Ruïda, amb l'acompanyament musical de la Copla Ciutat de Granollers i la col·laboració de l'agrupació sardanista magratenca La Barretina. La celebració acabarà amb el ball de Morratxes, una de les danses més emblemàtiques de la festa.
0: Gràcies. I el NEC, el Nit d'Estiu de Calella, encén les espelmes dels 15 anys amb una gran festa inaugural. Sergi Ferrer.
1: Sí, avui arrenca el Festival NEC Nits d'Estiu a Calella amb una edició molt especial, la que commemora els seus 15 anys de trajectòria. Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per a l'ocasió. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grima, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
10: Una edició molt madura, amb una edició que jo crec que demostra la fortalesa que té aquest festival, i sí, aquest any bufarem espelmes en aquest concert inaugural. Amb moltes sorpreses apareixeran els Udols de Foc, tindrem també algunes xanqueres i fins i tot una mica de foc, perquè el que volem és que sigui tot una festa d'aquests 15 anys. De fet, li hem dit així, no? La festa dels 15 anys del NEC amb la Coco Gin and the Tonics, que ens fa molta il·lusió. Jo li dic sempre que és la Tina Turner catalana, i per tant estem molt contents, molt il·lusionats i amb moltes ganes d'arrencar el NEC, perquè és el primer símptoma de que l'estiu ja s'hi posa de ple calella.
1: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Gin and the Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el rhythm and blues europeu. Al llarg dels dos mesos de festival també passaran per l'escenari del Far, Pastora, Ava the New Experience, Roger Mas i la Copla Sant Jordi, Kiko Veneno, Sau i Blaumut, Torero Muertos i la Cabra Mecànica, Judith Nederman, Fran Valenzuela amb el seu tribut, Alejandro Sanz, Andrea Motis, entre molts altres.
0: Seguim parlant de cultura. Canet recupera el Ball de Morratxes, Dani.
8: Sí, el Ball de Morratxes és una dansa tradicional que es ballava cada any per la Festa Major de Canet i altres poblacions del Maresme fa molts anys, que malauradament aquesta dansa es va perdre i va hagut d'altabaixos amb aquesta tradició a través d'una recerca de diversos arxius i del dietari del doctor Maria Serra, sabent que hi havia dues maneres de ballar-la. Dins de la plataforma de la Llengua per la Llengua han fet una recerca als arxius de l'Esbart d'Ensaire de Catalunya, on hi han trobat una partitura que han pogut adaptar, i a partir d'aquí els joves del centre han après el ball que ahir el representaran. Es farà a 2:45 de la tarda d'aquest diumenge a la pista de seguretat viària de la plaça Universitat. Aquesta no serà l'única dansa tradicional, o no tan tradicional, d'aquest diumenge, i és que la Copla Contemporània posarà música a la ballada de sardanes i el sardaxou electrònic.
0: I Llavaneres es prepara per viure la seva festa major d'estiu. Martí.
2: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres ja escalfa motors per celebrar una nova edició de la Festa Major de la Minerva. Els dies centrals tindran lloc del 17 al 20 de juliol, però la programació començarà abans amb diverses activitats culturals, esportives i solidàries que serviran per donar el tret de sortida a unes setmanes plenes de festa. El cartell d'aquest any està dedicat a la geganta Minerva, que celebra el seu 40è aniversari, i la programació inclou propostes pensades per tots els públics. Els dies previs hi haurà l'exposició de Ranz Bravo al museu, el tradicional aplec de la sardana, el Mulla't per l'esclerosi múltiple, la regata Tres Viles de Rem, el Rockfest, les representacions d'arsènic i puntes de coixí, la trobada de la puntaire i el torneig de bitlles catalanes. L'inici oficial de la Festa Major arribarà el divendres 17 de juliol amb la cercavila per anar a buscar els gegants Minerva i Jaume Llull, seguida del pregó des del balcó de l'Ajuntament i la primera nit jove. Durant el cap de setmana no hi faltaran la festa de l'escuma, els tornejos esportius, el correfoc, concerts, espectacles infantils, castells, el ball de gala, banyada nocturna pels joves, i per cloure la festa, el dilluns 20 de juliol, les tradicionals sabaneres, el cremat i el castell de focs artificial a la platja. L'Ajuntament tornarà a apostar per una festa major inclusiva i accessible, amb espais adaptats per persones amb mobilitat reduïda i activitats per totes les edats.
0: I a Tordera, la Peixera obre demà la programació d'estiu amb el concert One Track Peixera, amb la participació de 13 grups i solistes locals. Mar Tres Serres.
9: Sí, l'entitat presenta el seu projecte més recent, el One Track Peixera, un esdeveniment que tindrà lloc al Parc Prudenci Bertrana a partir de 9:45 de la nit. La gran novetat d'aquest concert és el format col·laboratiu, com dèiem, un total de 13 grups i solistes, majoritàriament del municipi, que participaran en aquest espectacle interpretant un tema cadascú. El cartell d'artistes que pujarà a l'escenari inclou Ara Pla, Dark Joke, Dilema, Essent Carles, Johnny Folker, KSK Band, Los Guitar Duo, Marder, Surfing 4, Tresasses, Tuper Baré, Bade Retro i Zulo. El president de la Peixera, Met Pagès, explica aquesta iniciativa innovadora per part de l'entitat.
11: Fins ara ens centràvem a fer un concert. Aquest any, per tots els músics de Tordera, especialment, són els que estem... Són la prioritat en aquest aspecte. Són grups o músics o inclús no grups formats, que fan un tema. Aleshores, tenen 5 minuts per fer aquest tema i canvi de grup. De manera que serà un dia que la carpa estarà plena de molts músics que també és un moment per ells per establir altres sinergies i per, ostres, doncs mira, per aquest dia fem això, per aquest dia fem l'altre.
9: L'organització ha volgut que aquesta mostra de talent local sigui accessible per a tothom, per la qual cosa l'entrada serà totalment gratuïta.
0: Moment de fer un cop d'ull al cel. Com ho tenim això, Quim Serra?
12: Hola, molt bon dia. De moment avui poques novetats pel que fa a la situació meteorològica, que continuarà marcada per l'estabilitat i per l'ambient assolellat a tota la comarca. A banda d'això, les temperatures de moment amb una calor accentuada però continguda, i diem això perquè de cara, sobretot a diumenge i dilluns, ja de la pròxima setmana, s'esperen temperatures que segurament fregaran, si no superaran la llindar d'alerta, fins i tot a la mateixa franja costanera, on podríem superar els 34 de màxima. Tot això ho anirem veient. De moment, situació que avui doncs ens portarà aquesta calor intensa, però encara ratlla, amb valors que les màximes ens portaran 31-32 graus a prop de la costa, cap a l'interior de la comarca 34-35, vents fluixos que bufaran del sud-sud-oest, situació marítima tranquil·la, amb marejol de cara demà i demà passat. El que dèiem, es mantindrà l'estabilitat, i la diferència és que demà la temperatura puja un palet i demà passat, diumenge, pujarà de forma més clara.
0: Molt bé, doncs això pel que fa a la previsió del temps per avui divendres i també pels pròxims dies. Nosaltres farem una petita pausa i quan tornem parlarem de cinema, com sempre, com cada divendres, amb la Mireia González, per repassar les estrenes més destacades a les sales i també a les plataformes digitals. També parlarem de teatre amb el desè aniversari de Micròmetre i també parlarem amb l'Aida Illes, coordinadora del segon torneig de futbol de veteranes de Tordera. Tot això ho tindrem aquí a l'Ona Maresma només 3 minuts. Fins ara, no marxeu.
13: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, un magazín de la xarxa per les emissores maresmenques.
2: Molt bé, passen 5 minuts a 3:45. Moment de fixar-nos ara en les xarxes socials amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Comencem pel Maresme. Endavant.
3: Vinga, doncs parlem del pavelló municipal de Santa Susana, que ha acollit per segon any consecutiu la nit dels campions del Maresme, organitzada per la Federació Catalana de Futbol. En total s'han reconegut 62 equips de futbol i futbol sala que han conquerit el títol de Lliga aquesta temporada. La gala també ha premiat el Joc Net amb 7 guardons per als equips amb menys targetes durant el curs i ha servit per posar en valor la feina de jugadors, entrenadors, directius i famílies al llarg de la temporada 2025-2026. A més, s'han lliurat 2 premis especials. Una marca Alcaraz, jugador del Cinera United, per la seva perseverança després de ser diagnosticat amb la malaltia de Perthes, i un altre, Antonio Caballero, pels seus 35 anys de dedicació al Comitè Tècnic d'Àrbitres del Maresme.
2: Molt bé, i en clau internacional, què destaquem?
3: Doncs parlem del grup automobilístic Volkswagen, que estudia intensificar el seu pla de reducció de costos i podria arribar a eliminar fins a 100.000 llocs de treball a tot el món abans del 2030, segons ha avançat el Financial Times. La xifra doblaria els 50.000 acomiadaments anunciats fins ara. Entre les mesures que s'estan valorant, també hi ha el possible tancament de 4 plantes a Alemanya, 3 de Volkswagen situades a Hannover, Zwickau i Emden, i una d'Audi a Neckarsulm. Els nous objectius formen part de l'estratègia de la companyia per afrontar els reptes de la indústria de l'automòbil en els pròxims anys. La proposta serà debatuda pel Consell de Supervisió el 9 de juliol i podria tenir un fort impacte sobre l'ocupació i la producció del grup Europa.
2: I el tema curiós del dia.
3: Doncs mira, Gemma, com que a més és l'últim tuit per part meva de la temporada, volia buscar un tuit viral que fos molt curiós i he trobat aquest, que parla sobre l'origen del nom i del símbol de Bluetooth. El nom ret homenatge a Harald Blatant, un rei viking del segle X, el sobrenom del qual es tradueix a l'anglès com a Bluetooth. Aquest monarca va passar la història per unificar les tribus de Dinamarca i Noruega sota un sol regne. Els creadors del sistema van triar el seu nom com a metàfora, ja que la nova tecnologia pretenia unificar la comunicació entre dispositius diferents, com mòbils i ordinadors. El que fa que aquesta història sigui encara més sorprenent és el disseny del seu famós logotip blau. Lluny de ser un dibuix abstracte o una simple lletra B estilitzada, el símbol és un monograma únic, rúnic, que fusiona les inicials del rei, segons l'alfabet nòrdic antic. En superposar la runa Hagal, que equival a la lletra H, i la runa Bjarkan, que equival a la lletra B, el resultat gràfic és exactament la icona que veiem avui dia a les nostres pantalles. De fet, aquesta és una d'aquelles grans curiositats d'internet que canvien la perspectiva de les coses quotidianes. Milions de persones arreu del món activen aquesta funció als seus mòbils, cotxes o auriculars cada dia sense ser conscients de la veritat que amaga. A partir d'ara, cada vegada que connecteu els vostres dispositius, sabreu que esteu utilitzant un codi secret d'unificació inventat fa més de 1.000 anys per un autèntic rei viking.
2: Mai a la vida m'hagués imaginat que el símbol de Bluetooth, ni que tampoc el nom del Bluetooth, que coneixem tots, estaria doncs inspirat en un viking.

0: No? Una història doncs, realment sorprenent que fins i tot sembla ciència-ficció.
1: Sí, sí, és curiosa, és curiosa.
0: Mm-hmm. Molt bé, Sergi, doncs ben curiós el tema d'avui. Anem a conèixer tot seguit la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant? Aquesta pregunta que estic aquí llegint m'agrada molt, m'agrada molt.
1: M'ho imaginava. Volia acabar amb una bona pregunta aquesta setmana, també amb una mica de debat. Avui preguntem, no té res a veure amb els tuits, però preguntem si creieu en la sort o creieu que tot depèn de l'esforç, amb tres opcions. Crec en la sort al 100%, no, tot depèn de l'esforç o una mica de tot.
0: Molt bé, molt bé. Tu què? Creus en la sort? No hi creus?
1: Jo sóc partidari de creure en la sort al 100%, sí.
0: Sí, és que no, totalment. Hi ha vegades que per molt que un s'esforça o per molt que un intenta fer alguna cosa a la vida, el que et cal és un cop de sort i estar en el moment adequat, al dia adequat, i quan les coses t'arriben. És com la loteria, no?, una mica.
1: Totalment d'acord.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs anirem reflexionant al voltant d'aquesta pregunta, Sergi, al llarg del programa d'avui. Gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: Vinga, som-hi. Falten 20 minuts per arribar a les 4 de la tarda. Avui és divendres i, com bé sabeu, els divendres estem una mica més espesos, ens agrada passar-ho bé, distreure'ns una mica i també que jugueu des de casa, així que en Martí Capçada ens ha preparat un super mega increïble concurs inèdit, perquè fins ara no l'hem fet, Martí?
2: Carai, Gemma, quina presentació. Sí, sí, i és que avui no us farem endevinar, com hem fet altres cops, el cantant ni el títol d'una cançó, sinó que avui en el nostre concurs viatjarem al món del cinema. Us farem escoltar uns segons d'una banda sonora i haureu d'endevinar de quina pel·lícula és. Algunes us transportaran a la infància, d'altres a grans aventures o històries d'amor, o bé escenes que ja formen part de la història del cinema. La dinàmica, companys, és la de sempre, a través del grup de WhatsApp que tenim compartit. Em poseu jo un cop escolteu els primers segons de la banda musical i jo us donaré pas a veure quina és l'emissora que sap més del món musical. I com sempre, com no pot faltar, quan parlem de música, tindrem el nostre company de Calella, en Sergi Ferrer, que és un gran expert de la matèria i ens en farà 5 cèntims amb unes dades que segur que ningú de vosaltres sabia d'aquestes cançons. Així que aquí tenim per aquí, companys. Bona tarda.
3: Preparadíssim.
2: Molt bé. Preparats. El Jordi, tu Gemma també estaràs.
4: No sé si...
2: El Dani. Molt bé. Doncs vinga, a veure qui guanya. Li diré al nostre tècnic, en Marçal, que sempre es prepara les cançons al pobre, que el fem treballar, que tiri la primera i a veure qui s'endú el primer puntet.
0: Uf.
2: A veure, de moment no hi ha ningú, Això quasi bé que mai ha passat.
4: Ni punyetera idea.
3: Es tracta d'una banda sonora original, entenc? Una banda sonora de pel·lícula,
2: A veure, Marçal, la fem sonar una miqueta més, doncs, fins que algú digui jo. Ep! Tenim un jo, Tenim un jo des de Palafolls. Ara aquestes primeres notes t'han donat alguna pista, Jordi?
3: Sí, el que passa que crec que la cagaré 100%, també us ho dic ara. Però em sonava molt a Moon River, la típica cançoneta aquesta del Moon River, no serà, no?
2: Ai, Jordi, t'he de saltar perquè no és Moon River, però bueno, ben intentat igualment. Però... li donarem el pas a la Gemma, que ha dit el Joix.
0: S'ha d'endevinar la pel·lícula, no?
2: Sí, la pel·lícula, correcte, sí.
0: Ai, doncs...
2: Tu, Gemma, la saps?
0: És que, no sé, Bailando o Cantando Bajo la Lluvia?
2: No, saltem també amb en Dani, a veure, en Dani, el nostre expert en cinema, si en surts de dubtes.
4: No, expert no. Memòries d'Àfrica?
2: Doncs incorrecte, també. Carai, a veure, avui el concurs està més difícil. Marçal, la fem sonar una miqueta més, a veure què tal? Fem una segona ronda.
0: Martí, si són d'aquest segle, millor, les pel·lícules.
1: Pel·lícules.
2: Home, però és un tamasso. No, no.
0: Perquè si és en blanc i negre, em retiro.
4: A mi em sona, però és que no l'acabo de recordar.
3: Martí, dona alguna pista.
1: Pista.
3: Exacte.
0: No sé, però té pista de ser un pastel,
2: Li dono pas en Sergi, a veure que en sap més, que doni alguna pista.
1: Us dono una pista senzilla. És una pel·lícula italiana i el compositor és l'Ennio Morricone.
2: Ep, Jordi! Ojo.
3: Quan he escoltat italiana, lo de l'Ennio Morricone no ho tinc tan clar, però la vida és bella.
1: No, incorrecte.
4: La vida és vella no és, segur.
0: Mare meva.
3: Vinga, mític segur que no, però...
2: Sortim de dubtes, companys, i així en Sergi ens pot explicar i passem a una següent. Estem parlant de la pel·lícula que jo he plorat molts cops, he de dir, que és Cinema Paradiso. Sergi, què en tens a dir?
1: Pel·lícula molt maca, bueno, ho hem comentat, no? Compositor Ennio Morricone, també juntament amb el seu fill, Andrea Morricone. De fet, el director d'aquesta pel·lícula va insistir molt perquè Morricone fes la música i va insistir tant que Morricone va acceptar gairebé sense mirar el guió. A més, el famosíssim tema que esteu escoltant, que és el tema de l'amor, no el va escriure l'Ennio, sinó el seu fill.
2: Doncs molt bé, companys. Bueno, anava a dir l'escoltem una mica més, però ja l'hem escoltat
0: massa.
2: Suficient. Així que passem a la segona banda sonora, a veure si aquesta us desperta més interès. Marçal, quan vulguis.
0: No ho sé. A veure, diré.
2: Jordi?
0: Diré alguna cosa.
3: Jo guanyaré Jordi? Per risc, bàsicament, perquè tampoc no tinc gaire clar la resposta.
2: A veure.
3: Però em sona molt a Pesadilla antes de Navidad, alguna coseta així, Tim Burton?
2: Passem, Jordi, no és correcte. Passem a Gemma Palet des de Premià, a veure.
0: El Trencanous.
2: Incorrecte, també. A veure, escoltem-la una miqueta més, Marçal. Us donem una segona oportunitat.

0: però aquí esteu fent trampes, eh? No esteu posant la cançó, la més mítica. No sé quina és, que no em sona de res, però no és mítica aquesta cançó, no em dieu això.
1: Bueno, en Sergi no sé si estarà d'acord amb això, que ell és el que ens posa els punts sobre les 6. Us la desvello, també.
2: Sou uns mals companys, perquè ens ho esteu podent passar, però fatal, eh? Però fatal.
1: Oh, bueno, és que sempre us queixeu de que els concursos són molt fàcils, doncs ho hem de complicar una miqueta, Sergi, tot teu.
3: No, he de dir que és una de les pel·lícules de culte, sobretot del cinema francès. El compositor és Jan Tiersen. Donaré pista per si algú se li ocorreix. De fet, la protagonista d'aquesta pel·lícula, el nom de la pel·lícula és un nom de la protagonista, que també és l'actriu que fa de protagonista al Código da Vinci.
4: Ara sí, Martí, qui és el primer?
1: Em surt ara Gemma Palet.
4: Oh, my God!
1: I després Jordi tenim. És a dir, que tens una bala d'escopeta, eh, Gemma?
4: Però t'haig de dir que hi ha una cançó que representa molt més la pel·lícula i l'haguéssim identificat molt més ràpid. Amélie.
1: Cert. Doncs mira, per les queixes no sumes... No, és broma, vinga, va, un punt.
4: Vinga, Sambi,
1: un punt cap a premiar. És Amélie. Sergi, no sé si et queda alguna coseta a dir o passem a la següent.
3: Bàsicament que el compositor li va agradar tant... el director de la pel·lícula li va agradar tant al compositor Jan Tiersen que abans de fer aquesta banda sonora va comprar tots els seus CDs.
1: Molt bé, doncs passarem a la següent. Companys, si és fàcil el concurs, perquè és fàcil. Si és difícil, perquè és difícil.
4: No.
1: A veure, passem a la tercera banda sonora, que jo crec que aquesta és una miqueta més fàcil. A veure què me'n direu. A veure, clar, és que en Marçal també està pícar, eh, avui. Està ficant aquí unes parts que poder costen més. Jordi, has dit
0: sí.
1: Jo? No sé si...
0: M'agradaria saber si en Marçal se sap totes les cançons que han anat sortint i les pel·lícules,
4: sí,
0: eh? Perquè aquí,
4: sí.
0: Clar, és molt fàcil anar posant música, eh? Diu que sí.
4: Diu que sí, eh?
0: No sé. No serà, però em sona també Indiana Jones, alguna d'aventures, alguna coseta d'aquestes, no? O què?
4: Vale.
1: No és Indiana Jones. A veure, escoltem-la una miqueta més, Marçal, a veure si algú la sap.

0: Ep! Ara sí.
1: Jordi, ara aquesta part, què? Què me'n dius? A
0: em
1: veure, segona oportunitat.
0: Em faltava aquest tros. Mi casa teléfono, no? ET. No?
1: Espera
2: no,
1: un moment.
2: No, però John Williams. És John Williams, també, eh? Però
0: quin
2: no
0: ridícul més gran acabo de fer, eh? També us ho dic perquè n'estava
1: no,
0: molt
1: mira,
0: segur.
1: Jordi, t'he de dir que està... bueno, s'ha parlat, eh, de ficar aquesta, però al final hem escollit una altra, però no és, no és ET. Doncs algú no, li
3: jo,
1: sona?
3: Jo.
1: A veure, Dani, digue-la.
3: Em sona Superman?
1: Tampoc, companys, que no estem parlant. Bueno, Gemma, vols tirar tu una última vegada?
4: El Rei León?
1: No és tampoc el Rei León. Estem parlant de Jurassic Park. Sergi, què en tens a dir?
2: Tant que sí.
3: Esteu molt juràssics avui, eh?
2: Sí,
4: pues la veritat que sí, perquè les pel·lícules tenen més anys que...
2: Home, vaja. Jurassic Park,
4: sí,
2: mitiquíssima.
4: Quants anys té?
2: No ho sé ara, no sé de quin any és, però, a veure, compositor John Williams...
3: L'autor del llibre ja està mort, és el Michael Crichton.
4: Mira, no havíem ni nascut alguns. De 93.
1: A veure, Sergi, què ens vols explicar de Jurassic Park?
2: Mira, bàsicament que John Williams, el compositor, va compondre la música buscant transmetre una sensació de meravella, fascinació i respecte pels dinosaures en comptes de només pur terror.
1: Doncs molt bé, amb aquesta tercera cançó, Gemma, ens dona temps a una última, que crec que aquesta sí que me la traureu,
4: va,
1: molt
4: va.
1: Ràpid.
4: Vinga, va, sí, una última.
1: Vinga, doncs, Marçal, quan vulguis. Carai, Jordi, estàs...
0: Ara sí.
1: O sigui,
0: ara
1: que
0: sí.
1: Si ve la primera nota, eh? Has dit el
0: no,
1: jo.
0: Perquè veure, aquesta, no, perquè aquesta sí. A més, és mítica el ball, per favor. Hi ha molts memes també que ho fan. Ara estic aquí d'expert i després em diràs no és aquesta.
1: Crec que vas bé, eh? A veure.
0: Però és Pulp Fiction.
1: Correcte. Ah, sí. Sergi, Pulp Fiction, què en tens a dir? Una gran pel·lícula i que vam coincidir que era la nostra pel·lícula preferida.
3: Correcte.
1: Si no m'equivoco,
4: no,
1: eres tu.
4: La del Martí era la del Chin-Chan.
1: Era Chin-Chan i Pulp Fiction, sí. Bueno, veig que estàs atenta, eh, Gemma.
2: Sí, en el meu cas, Pulp Fiction i també el Gran Hotel Budapest. Dic que no hi ha compositor d'aquesta pel·lícula perquè Quentin Tarantino generalment utilitzava música amb drets de cançons i d'altres artistes. També comentar que John Travolta i Uma Thurman, com ja ha comentat en Jordi, són els que realitzen el ball, van improvisar part dels moviments i l'escena ret homenatge a una dansa clàssica del cinema francès, concretament de la pel·lícula Banda a part de Jean-Luc Godard, un dels directors preferits de Tarantino.
0: El ball, Sergi, era improvisat.
2: És improvisat, a gran part dels
0: Ostres.
2: Moviments, sí, sí.
0: No us ho havia pas.
4: Molt bé.
1: Doncs bé, amb tot això, acabem el concurs d'avui. Un puntet per Palafolls, un altre puntet per Premià. Companys, companyes, moltes gràcies. Sergi, mil gràcies també a tu per fer les teves aportacions i en Marçal per preparar les cançons. Ens escoltem ara.
4: Fins ara.
0: Fins ara.
4: Molt bé, i seguim. Ens quedem amb tu, Martí, perquè toca la secció del Tal dia com avui, les efemèrides, i primer felicitem els famosos que avui fan anys, un 26 de juny.
1: Doncs sí, comencem felicitant primer de tot a la cantant Ariana Grande. Això va... Ai, és que he llegit, mira, perdoneu-me, que avui estem tots espessos. He llegit Ariana Grande, l'històric porter de la Reial Societat.
4: No, sí.
1: I he dit, què està passant?
4: Està mal no escrit, no? Sinó les comes o no ho sé, un punt.
1: Gràcies, gràcies, Gemma, per fer-me, per entendre'm. Bé, doncs, perdoneu. Tornem-hi. Avui és aniversari d'Ariana Grande, que és una cantant famosíssima, i jo et diria que de les cantants que potser m'atreviria a dir que tenen millor veu del món del pop. També és l'aniversari de l'històric porter de la Reial Societat i la selecció espanyola dels anys 80, en Luis Arconada, i de l'exfutbolista italià del Milan i de la selecció transalpina Paolo Maldini.
4: Molt bé, i avui també és el Dia Internacional de què?
1: Doncs és el Dia Internacional de la lluita contra l'ús indegut i el tràfic de drogues i el Dia Internacional en suport a les víctimes de la tortura.
4: Perfecte, i més coses, més efemèrides, Martí.
1: Doncs tal dia com avui, l'any 1892, neix el criminal de guerra japonès Shiro Ishii, un metge i epidemiòleg de l'exèrcit imperial japonès que va convèncer els seus superiors del potencial de les armes biològiques. Això va portar a la fundació de la unitat secreta coneguda com a Esquadró 731 a Harbin, un complex destinat a la recerca de bactèries. Sota el seu comandament es van dur a terme experiments d'una extrema crueltat, amb milers de presoners de guerra, anomenats despectivament maruta o troncs de fusta. Se'ls injectaven patògens mortals com la pesta, el còlera o la sífilis, enganyant-los dient-los que eren vacunes i es practicaven viviseccions sense anestèsia. En finalitzar la Segona Guerra Mundial, l'exèrcit estadounidenc, liderat pel general Douglas MacArthur, va descobrir les activitats de l'Esquadró 731. En lloc de jutjar-lo, els Estats Units van oferir immunitat secreta a Ishii i al seu equip a canvi de rebre en exclusiva tots els resultats i dades de les seves investigacions biològiques. Gràcies a aquest pacte de silenci i geopolítica, Shiro Ishii mai va ser processat en els judicis de Tòquio ni va pagar pels seus crims de guerra. Va viure la resta dels seus dies en llibertat i va acabar morint l'any 1960 a causa d'un càncer de coll.
4: Déu-n'hi-do, que dolent que era aquest senyor japonès, en Shiro Ishii, un criminal de guerra que tela. Martí, tenim un minutet, crec, sí, un minutet i mig per fer l'efemèride musical, si vols resumir-la tu mateix.
1: Intento anar ràpid, doncs. Ens anem a l'any 1979, que va néixer Ryan Tedder, el vocalista i compositor de la banda de rock de pop-rock anomenada One Republic. No només ha brillat amb el seu grup, sinó que també ha sigut compositor de cançons de grans artistes com Beyoncé, Leona Lewis, Maroon 5, entre d'altres. Gràcies al seu talent com a productor i compositor, ha guanyat 3 premis Grammy. El grup One Republic té un munt de temacles, però escoltarem el tema que els va llançar a la fama mundial, que és Apologize. Així que ens queden algunes dades per dir, Gemma, però si tenim el temps comptat, escoltarem aquesta cançó que, com he dit, és Apologize de fons i ens anirem a publicitat.
4: Sí, bueno, només dir, no? M'ha agradat una frase que ens ha deixat en Marc escrita, que diu que la lletra parla del desamor quan algú et fa mal i t'intenten demanar perdó, però ja és massa tard.
1: Carai!
4: Vinga, va, escoltem la cançó. Fins ara!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 589 morts, 2.980 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota les runes. És el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Venezuela. S'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar que estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Venezuela. Des de Caracas, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni avui a la xarxa.
2: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats als fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Illa ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat.
3: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
1: La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual equip municipal. L'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat, defensa que tots els expedients es van tramitar correctament i atribueix la denúncia a una estratègia política. I Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a una borsa amb el compromís d'obtenir-lo en el futur. Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir les vacants i les baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se en un requisit. I el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia per una pròrroga a 4-6 en el quart partit de la final.
4: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
5: Vinga, som-hi, passen 3 minuts a les 4 de la tarda d'avui divendres 26 de juny. Tot seguit el que fem ara és remenar, com sempre a aquesta hora, els arxius de la comarca amb en Jordi Prats Avalls. Jordi, què ens expliques avui?
6: Doncs mira, Gemma, avui reculem fins al 1985 i, de fet, per parlar de turisme, perquè aquell dia, d'ara ja fa 41 anys, s'anunciava que l'Alt Maresme acolliria el primer centre d'investigació del turisme. Que direu, i això? Doncs bé, tal com explicàvem a la premsa de l'època, el que es volia era que, abans de finals d'any, s'inaugurés una biblioteca turística com a centre de documentació per al sector. Posteriorment, i de forma progressiva, es pensava reconvertir la biblioteca en un centre d'investigació on, per mitjà de trobades, conferències o simpòsiums, doncs s'apleguessin els darrers avenços sobre tot allò que estigui relacionat amb la indústria del turisme. Aquest centre s'ubicaria a la cooperativa CERS, que seria la seu d'aquestes dues experiències, amb la previsió de presentar-les oficialment doncs aquell mes de gener. Segons explicava el Punt Diari d'aquell 26 de juny del 85, el projecte s'iniciava amb la contractació d'experts en el sector que estaven recopilant tot el material que existia en el camp internacional, doncs publicacions, revistes, llibres, estudis o fins i tot dossiers que configurarien la primera biblioteca turística de Catalunya. Perquè sí, aquell centre Centre d'Investigació del Turisme era la primera iniciativa d'aquest tipus que s'impulsava a l'estat espanyol. El diari, de fet, ho seguia explicant així. La biblioteca funcionarà a manera d'un centre de documentació obert tant per als empresaris com per als tècnics turístics i especialment per als alumnes de l'Escola d'Hostaleria de Sant Pol de Mar. Tot plegat seria el primer pas per la consecució del Centre d'Investigacions Turístiques. L'objectiu era el de plegar periòdicament els experts del sector per mitjà de trobades, conferències o, com dèiem, simpòsiums sobre els diferents temes que envoltaven el turisme i d'altres camps, com per exemple l'hostaleria per si sola, que ja seria un gran exemple i que doncs en tenim grans referents també aquí a la comarca del Maresme, Gemma.
5: Molt bé, Jordi, gràcies, com sempre, fins ara.
6: Fins ara.
5: Demà, el municipal de Tordera es vestirà de gala per acollir la segona edició del torneig de veteranes del Club Futbol Tordera. En coneixem més detalls amb el Marc Tresserres i també la nostra convidada del dia. Bona tarda.
0: Bona tarda, Gemma. Així és? Sí, l'any passat la iniciativa ja va ser un èxit. Enguany, les xifres parlen per si soles. Es passa de 5 a 12 equips. Això parla molt bé de la salut del futbol femení i que, a més, a Tordera hi ha gent implicada i que hi creu perquè creixi, com l'Aida Illes, actual coordinadora del futbol femení del club i entrenadora de l'equip, justament, de veteranes i del Benjamí Mixt aquesta temporada. Bona tarda, Aida, i moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres a l'Ona Maresma.
7: Hola, bona tarda. Merci a vosaltres. Sempre és un plaer.
0: Aida, anem per feina. L'any passat vau posar aquesta primera pedra d'aquest torneig de veteranes a final de temporada amb 5 equips i demà en rebreu 12. T'esperaves aquest creixement en només un any?
7: Bueno, la diferència, jo estic molt contenta de que aquest any hem pogut ampliar, duplicar els equips. Estic molt content, al final sí que ho hem treballat tot, hem escollit dates que també tenien més disponibilitat la gent i ho hem treballat molt amb molt més temps. Llavors sí que hem tingut aquest espai, no?, per encabir molts més equips.
0: Per què des del club vau decidir l'any passat dur a terme aquest torneig? Perquè, clar, sí que es fan partits de costellada de veterans, però en aquest cas el club té un equip de veteranes des de fa un temps i, a més, és poc habitual veure un format de torneig d'aquesta manera.
7: Bueno, la veritat és que nosaltres, des que vam començar amb el sènior, una de les coses que més ens agradava era participar a tornejos, ja fossin d'estiu o, Setmana Santa, i sí que algun cop n'havíem fet algun per aquí a la vora, i un, de fet, el vam fer també a Tordera, l'únic que no el vam portar nosaltres.
0: Val.
7: I quan va ser el següent any que vam encarrilar, vam dir, ostres, doncs ens va agradar molt l'ambient, el bon rotllo, i al final fer-ho a casa sempre suma més. I doncs vam com agafar aquesta dinàmica i l'any passat vam començar a fer-ho i aquesta segona edició doncs ja espero que ho peti.
0: Home, només faltaria, clar, a més, sí. Aquest any amb ampliació, com hem dit, d'equips i fins i tot hi destaca la participació del Real Club Deportiu Espanyol. Què suposa pel Tordera que per aquest torneig es pugui comptar amb un club d'aquest nivell?
7: Sí, bueno, amb Espanyol també ens hem trobat moltes vegades també en tornejos així de categoria. Elles també, fa molt de temps que competeixen, hi ha molt bon rotllo, igual que amb el Mataró, igual que amb el Terrassa, que també són noms, no?, d'equips que aposten i que venen aquí, doncs igual que tots els altres, i a competir, a passar-ho bé i a disfrutar del dia.
0: L'objectiu, tu ja has esmentat que us ho vau passar molt bé, tant el que vau fer l'any passat com en altres que heu participat fora del poble. Quin és l'objectiu, a part de passar-ho bé? Visibilitzar el futbol femení, però també en aquest apartat de veterans, en aquest cas veteranes?
7: Sí, jo crec que una miqueta també això, Al final de... No només portes l'equip de noies, sinó tots els acompanyants, totes les famílies, no?, que venen amb elles, i al final és... O sigui, per nosaltres és un... I moltes jugadores que venen a entrenar venen perquè desconnecten, perquè els hi suposa això, doncs oblidar-se una miqueta, no?, del seu dia a dia, de la feina, a vegades a casa. Llavors, és un moment per elles, per gaudir, per disfrutar. Llavors, si ens ho passem bé a l'estiu, doncs es pot encara fer més activitats. Tenim això, temes de piscina, tema de futbol que els agrada. Això sempre és superpositiu. A part, òbviament, com has dit, no, tema de visibilització, doncs són mares la majoria de nens i nenes del club i que això fa que des de casa també doncs, diguis, hòstia, aposto pel futbol femení, aposto per jugar a futbol.
0: Tu, Aida, a més, has jugat des de fa molts anys també aquest esport i saps perfectament la importància de donar visibilitat, que tothom pugui participar-hi, independentment de l'edat, com així és aquí a Tordera. És bo, suposo, que el club faci una aposta tan forta amb tu com una de les persones més representatives. Ja vam parlar temps enrere, tu i jo també, en una altra entrevista amb un equip de nenes que portaves. Llavors, com d'important creus que hi hagi aquest impacte, ja sigui en torneig de veteranes o el memorial que es va fer fa dues setmanes, que ja s'ha inclòs també la participació d'equips femenins?
7: Sí, sí. No, bueno, com tu bé dius, sí, l'important també és començar a poc a posar pedres des de la base, perquè al final aquestes nenes doncs, tinguin l'oportunitat de jugar, de competir. Potser costa una miqueta no?, que siguin només equips femenins, però a poc doncs, vagin fent pinya, vagin tinguent ganes de jugar i doncs, anar pujant aquest bloc, al final doncs, mira, doncs, fins a poder tenir doncs, equips amb més edats i fins a arribar doncs, a això, i ojalà un dia un primer equip. Ara tenim les veteranes, que, bueno, que al final també ja fa 3 anys que estem amb aquest equip. Llavors, tot sí, això, apostar pel futbol femení, que ara també, o sigui, a tots els clubs, sí, s'estan posant la gent per muntar-ho i llavors jo crec que és algo també molt positiu pel poble.
0: Tu realment sé que ets molt futbolera i sé que ja estàs molt posat. Opinió personal, creus que realment s'està fent passos endavant? Ja no dic a nivell professional, que sé que la Lliga s'ha de professionalitzar, anem més aquí a casa nostra, als clubs petits. Creus que realment, a part de Tordera, s'hi està potenciant el futbol femení?
7: Bueno, sí que és veritat que costa, eh? O sigui, al final sí que hi ha molt més nens de nenes que juguen, llavors la competició, no? El buscar nivell, el buscar peces... doncs això potser hi ha gent que li serà molt més interessant, no? El masculí és també la diferència, perquè no té res a veure una cosa amb l'altra, però bueno, jo crec que sempre es pot fer més, perquè al final, fins que tu no tinguis totes les categories, demano molt, però fins que no tinguis totes les categories o inclús 2 equips per categoria perquè les nenes puguin pues, competir entre elles o pujar, baixar i aguantar un bloc, clar, fins que no parlem d'aquests números que ja són molt importants, doncs tot el que sigui treballar i ficar-s'hi crec que és important. Llavors, jo sí que crec que tots, o la majoria de clubs de la vora, almenys intenten aportar algun equipet de femení.
0: Però tot i així dius que costa. Mm-hmm. Per què costa tant tenir de totes les categories? A veure, sempre va en funció que hi ha molts esports, també, i no només en femení, sinó que suposo que al masculí també els hi falta algunes categories.
7: Sí.
0: Però per què creus que també costa, tot i potenciar-ho aquests últims anys, sobretot, arrencar-ho i que realment s'hi apuntin les nenes, o tenir equips de veteranes, que no és el més usual, tot i que demà hi ha un torneig de 12 equips aquí a Tordera?
7: Bueno, i també ja no només les nenes, que a poc ja es van traient una miqueta més les vergonyes, no?, i les històries de que si el col·le, que si no sé què, una miqueta també la sensació, no?, potser a casa, a les famílies, que les deixin ser, també la gent implicada, no?, amb el femení. Si tu dius, ostres, doncs jo vull que vinguin més nenes a jugar, doncs, ostres, doncs, bueno, una campanya que vam fer l'any passat d'anar per les escoles a promocionar, no?, a fer entrenos, una miqueta, a dir, doncs vine a provar, però portes obertes, tot el que sigui, animar les nenes també que vinguin, perquè un cop venen, elles encantades, o sigui, els agrada, és una miqueta això, trobar... Bueno, o inspirar la gent també no només a les petites, sinó a la gent que s'uneixi al món i a intentar, pues, entre tots, tirar del carro, diguéssim.
0: Tornant al torneig que se celebra demà, el segon torneig de veteranes,
7: sí.
0: Clar, 12 equips, ja és més del doble que els que van participar l'any passat, requereix d'una bona logística. Com s'ha bolcat el club amb això? Perquè, fa dues setmanes hem dit abans que va haver-hi el Memorial Barceló, que això ja requereix de molts voluntaris durant moltes hores, però demà 12 equips també es necessita de gent que doni un cop de mà.
7: Sí, bueno, al final tot el tema esportiu sí que nosaltres, bueno, el tema d'horaris i tot, doncs al final és organitzar-nos, no?, de la millor manera possible, també que portem varis tornejos, no? També sabem, ostres, pues, el ser també aquestes edats, amb la calor que farà, doncs depèn dels temps, i això ho hem de controlar molt. També tenim temes de, amb l'Ajuntament, també temes de, hem hagut de parlar molt també per temes de piscina, temes de camp, temes de, bueno, sobretot també d'ombres, no? D'habilitar zones de descans també i zones amb ombra pel camp. Llavors amb la Junta, conjuntament amb el cos tècnic i de les jugadores que també han posat de la seva part, doncs tampoc, bueno, és com un torneig, no un torneig més, però sí que al final nosaltres tenim molta experiència també a l'hora d'organitzar esdeveniments, sí, diguéssim. Llavors, bueno, sí que és veritat que és maco, no?, perquè ampliem, doncs, això, les places i el camp, doncs, també espero que estigui ple, però, bueno, jo confio també, com que hi ha molt bon rotllo també amb els equips, no busquem allà la competició de dir, ostres, doncs jo vinc a guanyar. No, tothom ve a passar-s'ho bé, hi haurà també música, hi haurà bar, llavors hi haurà piscina, llavors és tot això ho fa més fàcil també a l'hora d'organitzar-ho.
0: Ara ja ho has explicat molt bé, quin és l'objectiu i com es preveu aquest torneig de veteranes. Última pregunta ja, perquè la gent ho sàpiga. Uh-huh. Quin format es du a terme aquest any amb el torneig? L'any passat hi havia un únic grup de 5, es classificaven els 4 primers per semifinals i després la final. Aquest cop, uh-huh, amb més equips, heu fet més grups. Com funciona?
7: Doncs, bueno, al final som, bueno, similar, és un format lligueta, l'únic amb dos grups, o sigui, són 6 i 6. I llavors, doncs, després fan, doncs, aquests 5 partits per equip i després es classifiquen, doncs, els dos primers de cada equip, fan semifinals creuades, i els altres, doncs, es jugaran al lloc, diguéssim, doncs, tercer contra tercer, quart contra quart, llavors, doncs, ja estan semis, final, i després una cloenda conjunta, i ja està.
0: Aquesta cloenda ja serà a la tarda, amb la de quantitats de partits que ens estàs dient, o els partits són molt curts?
7: Sí, bueno, nosaltres calculem sobre 6 i mitja, 7, ja intentar fer aquesta entrega de premis final, aquesta cloenda, per això, perquè hem hagut de reduir una miqueta els temps, aprofitant també, bueno, de l'hora de dinar, hora de rec, hora de piscina,
0: clar,
7: ja intentem també controlar aquests. Això, llavors sí que hem hagut de reduir una miqueta els partits, però bueno, al final hi ha varietat, vull dir, els equips fan mínim 6 partits, que ja són
0: sí,
7: molt,
0: sí,
7: bueno, partits reduïts, vull dir, però bueno, que amb la calor que fa i bueno, l'esforç que hauran de fer, doncs jo crec que ja es farà la jornada.
0: Molt bé. Doncs Aida Illas, actual coordinadora del futbol femení del Club Futbol Tordera i entrenadora d'equips també de l'entitat, moltíssimes gràcies per atendre l'Ona Maresma i que vagi molt bé demà a la segona edició del torneig.
7: Doncs moltíssimes gràcies per convidar-me i merci.

0: I com cada setmana, també és el moment de conèixer totes les propostes audiovisuals que ens arriben a través de les grans pantalles i també a les plataformes més populars. Ho fem amb l'ajuda de la Mireia González i en Dani. Endavant.
1: Doncs sí, bona tarda, Mireia. Què tal? Com estàs? Hola.
2: Bona tarda. Molt bé, i tu?
1: Tarda. Bé, bé. Preparat aquí per el pregó i tal. Ens espera una tarda llarga, però bueno, és el que toca. Sant Pere és un cop l'any i ja està. I,
2: sí.
1: Per tant, a gaudir, a gaudir. Això. Doncs, com és normal, o com sol ser normal, continua Hollywood amb una falta d'idees bastant evident. Ho dic perquè ja ho veureu. La primera opció que ens dones, pel que fa a estrenes de cinema, és una pel·lícula que es diu Normal, que esperem que no sigui normal i que agradi sobremanera. No sé.
2: No, no, no. Normal és un petit poble, diguem, assentat al damunt d'un misteriós, d'un misteri explosiu. És un thriller britànic que està dirigit per Dan Wheatley i protagonitzat per Bob Odenkirk i Helena Hedy. Doncs bé, aquest poble, doncs, se'ls hi mor prematurament el xèrif i un altre personatge, l'Ulisses, ocupa el seu lloc. Quan una parella de forasters arriba a aquest poble anomenat Normal, descobreix el secret que amaga. Els veïns, però, faran el possible per amagar-lo.
1: Per tant, gaire normal no és aquest poble, no?
2: No ben bé. Bueno. Només és que es diu així, però de normal té molt poca cosa.
1: Val. Penso que és allò de dir les apariències enganyen, i allò de dir que es deu amagar una mala lleta tremenda. Per cert, ara m'ha vingut al cap, no sé si hi ha alguna mena de slasher, tenint en compte que les pel·lícules de slasher són això, no? És a dir, arribes a un poble tranquil i comencen a passar coses rares, no sé. És slasher o no hi ha slasher?
2: És que jo aquest terme no el conec gaire, si me l'expliques.
1: Diguéssim... pel·lícula, és a dir, és una pel·lícula de terror, al final?
2: No ben bé, és un thriller.
1: Val.
2: No, és un thriller, no té res a veure tant, amb sang i petja, no.
1: No és
2: la xer. No.
1: Val, perfecte, no. Bé, busca quan acabis, busca slasher, el concepte és slasher.
2: Sí, ja, perquè m'has enganxat que no... Vale. No sé ben bé. Segurament alguna pel·li he vist en aquest estil, però pel nom
1: sí.
2: No sé el que és.
1: Bueno, és... sí, home, clar.
2: Tens un títol o alguna?
1: Seria, home, una mica slasher és, diguéssim, Viernes 13, per exemple, no?
2: Com? Perdona?
1: Viernes 13 seria un slasher.
2: Ah, Viernes 13, seria un slasher.
1: Podria ser un slasher, sí. Sí.
2: Val.
1: Sí, val. Doncs deixem-nos de slashers i d'anormalitats, en podríem dir, i anem a Supergirl. Ho deia perquè aquí ho deia per la poca, diguéssim, imaginació, perquè tornem amb una pel·lícula de la Superwoman, la Superman, un altre cop, no? Seria això, no? O què?
2: Sí,
1: o no?
2: Sí, una altra pel·lícula més de la Supergirl, recordem, és una pel·lícula de ciència-ficció, en aquest cas basada en els còmics DC, està dirigida per Craig Gillespie i protagonitzada per Millie Alcock. Quan un enemic inesperat i despietat apareix, la Supergirl es veu obligada a unir forces amb un company estrany en un viatge interestel·lar de venjança i justícia.
1: Bueno, qui vulgui o hi sigui doncs, aficionada a aquesta mena de film, doncs ja el té, ja el pot gaudir, hi ha gent per tot, ho trobo molt bé, vull dir, i a més no fa fred i són bons dies per anar a la pantalla gran, però vull dir que respecto tot, però a mi no m'hi veuran gaire, no ho podem dir. No sé si a tu, Mireia.
2: Home, jo depèn de quina sí que estaveixi per passar l'estoneta a l'estiu. També ve de gust mirar alguna pel·lícula en què no hagis de pensar gaire i disfrutar-la també està bé.
1: Val. Pots escollir això o un slasher, també.
2: Exacte, aquesta també està bé a l'estiu.
1: Molt bé. El que és una pel·lícula de terror ell mateix i que no, encara ens queden 2 anys d'aguantar-lo, i a més ha fet 80 anys i el tio està com una regadora.
2: Sí.
1: Aprendáis la història de Tram. Amazon, sí. Prime Video i Movistar Plus, déu-n'hi-do. És, sí, un documental o què?
2: No, és un drama biogràfic que està dirigit per Ali Abassi i protagonitzat per Sebastian Stan i Jeremy Strong. És una pel·lícula que ens explica els orígens de Donald Trump. Ens situa entre els anys 70 i 80 i se centra en aquest jove Donald Trump que, ansiós per fer-se un nom en el món dels negocis, es troba amb un poderós advocat, el Roy Cohn, que és el qui el va ajudar a crear aquest Donald Trump que coneixem avui en dia. És a dir, sí que és un personatge molt peculiar, però aquesta pel·lícula ens ajuda a comprendre, si és que ens interessa, això sempre pel davant, ens ajuda a comprendre doncs, com va acabar aquest jove Donald Trump convertit en l'home que és avui en dia.
1: Bueno, a mi m'interessa, jo la miraré. Vull dir que sí que m'interessa, tot i que el personatge és absolutament...
2: Si serveix d'alguna cosa, Donald Trump no estava gaire content amb aquesta pel·lícula, per tant, si no
1: millor,
2: estava gaire
1: millor.
2: Content,
1: per tant,
2: és que li va tocar bastant els nassos.
1: Raó de més per veure-la. Però tenim en compte que és una qüestió de que hi ha molta gent que ara, diguéssim, es queixa de Donald Trump, però clar, vull dir, sí, és que a nivell de societat, vull dir, aquestes bèsties grosses, les fem bèsties grosses tots plegats, eh? Vull dir que aquí tothom té una part de culpa de que bèsties com... o en arguments com en Donald Trump doncs hagin arribat on han arribat. Evidentment que el tio...
2: Sí, però...
1: Endavant, digues.
2: No, sí, però no trobes que hauríem de votar-lo tot el món? Perquè tot el món en pateix les conseqüències d'aquest paio. És a dir, si el voten Estats Units perquè el volen, vale. Però què n'hem de fer amb la resta del món si ens ataca tots?
1: Sí, bueno... Però bueno, és que clar, és un fracàs més de la política en general, no? I del desprestigi de la política i de la poca,
2: sí,
1: reflexió de la gent que va votar. És a dir...
2: Ja, però no, aquest tio no l'hem votat, nosaltres. Nosaltres no l'hem votat.
1: Sí, no l'hem votat, però clar...
2: Jo no l'he votat. Dir,
1: sí, però...
2: El paguem,
1: a veure una cosa. A veure una cosa. La primera vegada que va aparèixer, és a dir, fa... 8 anys,
2: sí,
1: ningú es pensava que pogués guanyar, m'entens? Vull dir, i clar, i també s'ha demostrat que les dues vegades que, vull dir, als Estats Units va diguéssim, saltar una barrera, afortunadament, ja tenint un president, diguéssim, mulato, com Barack Obama, cosa positiva. Sí. Però, clar, les dues vegades que ha presentat una dona, Hillary Clinton i Kamala Harris, diguéssim...
2: No ha demostrat
1: que és un país que no està demostrat, que no està preparat perquè una dona el dirigeixi, no? És a dir, i a més, vull dir... Clar, és aquesta barrera que encara ha de saltar als Estats Units, no? Però, clar, evidentment...
2: Sí, que prefereixem que els governi en Donald Trump abans que els governi una dona, no?
1: Clar, jo Kamala Harris no la conec, però vull dir...
2: Aquesta
1: sí
2: és la lectura que fem.
1: Sí, però vull dir que... Home, tindrà els seus defectes i les seves virtuts, però diguéssim que Hillary Clinton era una dona preparada. Preparadíssima.
2: Home, per descomptat. Per descomptat.
1: Que us et digui, m'entens? Vull dir que, clar, vull dir, doncs mira, diguéssim, es va imposar a l'Amèrica Profunda i va aparèixer aquest energumen, val? I
2: sí.
1: Encara, bueno, d'aquí 2 anys ja suposo que no, ja no es podrà presentar i, per tant, ja ens els traurem de sobre. Però, bueno, clar, no sabem encara la seva... la profunditat de la devastació que està provocant aquest home, no? Perquè és un...
2: Buf, moltíssim, espero que...
1: Moltíssim,
2: exactament. Sí, espero exactament que això acabi, perquè de veritat...
1: Sí.
2: En fi...
1: Una batalla tras altra, que
2: sí,
1: fa
2: molt ràpidament.
1: Fa 10 minuts la teníem, diguéssim, al cinema, a la pantalla gran, i ara ja,
2: sí,
1: buf, ja la podem veure a casa, com que qui diu...
2: Sí, amb un munt de plataformes. La tenim a HBO Max, a Movistar Plus, a Filmin, Rakuten TV i Amazon Prime Video. Recordem, és la gran pel·lícula guanyadora dels Oscars. Va guanyar 6 premis i és un thriller d'acció que està escrit i dirigit per Paul Thomas Anderson i protagonitzat per Leonardo DiCaprio, Sean Penn i Benicio del Toro. Un ex-revolucionari, després de molts anys allunyat de la lluita, ha de tornar a l'acció per enfrontar vells enemics en un ambient carregat de tensió política, racisme i violència militar. És una pel·lícula, doncs, com va dir, ja va guanyar a ser la gran guanyadora dels Oscars i ja la tenim, doncs, en aquestes plataformes si la volem veure.
1: L'has vista, Mireia?
2: Sí. El que passa és que el cinema de Paul Thomas Anderson no és el que més m'agrada, però és una pel·lícula que aguanta molt bé pels actors.
1: Ah, val.
2: És
1: no
2: molt
1: sé,
2: peculiar, aquesta pel·li.
1: M'ha recordat, no sé si em vull dir, segurament no tens res a veure, no? Però la pel·lícula Art de Mississippi té una cosa similar a quan has dit racisme o d'això, o què, o no?
2: No ben bé. Potser Art de Mississippi és una mica més clàssica. Aquesta és una mica més moderna, més innovadora, potser. És una altra manera d'explicar-se, és diferent.
1: I com a última opció, la indignada Annie, a Filmin.
2: A Filmin és un drama francès escrit i dirigit per Blandine Lenoir i protagonitzat per Laure Calamy. Ens situa al febrer del 1974, quan l'Annie, una mare treballadora amb dos fills, es queda embarassada i contacta amb una organització que practica avortaments il·legals. L'Annie lluitarà per aconseguir una llei sobre l'avortament.
1: I com a aportacions que setmanals, jo faig una aportació que es diu White Lines a Netflix, una sèrie duríssima, espanyola, però que hi ha molta part d'anglesa que passa a Eivissa amb tots els, diguéssim, LSDs i tota aquesta companyia, i el que és Eivissa, la nit d'Eivissa, i la Gemma ha començat T'encontraré, de Harlan Coben, que diu que també, déu-n'hi-do,
0: sí,
1: que està molt bé, no?
0: Sí, l'he començat i l'he acabat, o sigui, crec que me l'he menjat en 2 o 3 dies, la sèrie.
1: Carai.
0: Increïble. O sigui, feia anys que no veia una sèrie tan bona a plataformes. Va. I tinc una altra recomanació.
1: Endavant.
0: Sí? Una pel·lícula, sí, també nova a Netflix, que es diu Notes de voz para Isabel. O Isabela.
2: Sí, sí, aquesta crec que em va sortir a l'anunci. Sí.
0: Doncs, Mireia, mira-la. Perquè és que
2: sí?
0: És molt bonica. O sigui, sense ser allò... Perquè a vegades sí, les pel·lícules... que fan
1: però
0: plorar.
1: Però té un títol que sembla molt ensucrada, no?
0: Exacte, o sigui, enganya. Ah. Jo feia setmanes que Netflix em recomanava la pel·lícula, no? I jo, clar, amb aquest títol, com bé dius, Dani, em semblava una pel·lícula d'aquelles, doncs, que bé, que... A sí. mi no m'agrada, vale, aquest tipus de pel·lícula.
1: Mujercita, sí, Mujercita.
0: Sí, no sé, com que seria cursi i que sí. es faria feixugant. I no, o sigui, també emociona, però des d'un punt de vista, doncs, positiu, no? No és allò de dramàtica, trista.
2: De bon rotllo, no?
0: Sí. No, és dura, però és bonica, és molt bonica la pel·li, sí.
1: Bueno, doncs t'encontraré,
2: sí.
1: Dius Parla. Que és de les millors sèries que
0: sí, molt
1: que has vist,
0: bona,
1: no?
0: Molt bona.
2: A Netflix n'hi ha moltíssimes, d'en Harlan Coben, si t'animes.
1: Sí.
0: Doncs mira,
2: si t'agrada aquesta
0: sèries
2: pot
0: també, no?
2: Sí, un munt, moltíssimes sí. n'hi ha.
0: Doncs jo he al·lucinat, perquè... És
1: almenys
0: que...
1: 4 o 5.
0: Sí, saps, aquelles pel·lis o sèries que us fan estar concentrats, però sense...
2: Cansats, sí.
0: Sí, però no t'avala, no? És com, has d'estar una mica atent i no pots fer dues coses alhora, però entreté molt.
1: Hola, perfecte.
2: Sí, molt
0: sí, sí.
1: Doncs
0: molt
1: si ens trobarem veient, t'encontraré. Vale, molt bé.
0: Perfecte. Molt bé,
2: t'encontraré, sí.
1: Vinga,
2: perfecte.
1: D'acord, adéu.
0: Adéu, fins ara.
2: Que vagi molt bé, adéu.
0: Molt bé, doncs ara ja hem conegut les pel·lícules i les sèries que no ens podem perdre aquesta setmana tant al cinema com a les plataformes. Amb aquesta sintonia, això significa que hem de repassar la pregunta del dia i que al final del programa, si ens sobren alguns minuts, també doncs reflexionarem al voltant d'aquesta pregunta amb en Sergi Ferrer. Sergi, bona tarda, què estàvem preguntant avui?
3: Bona tarda. Preguntàvem si creieu en la sort o que tot depenia de l'esforç. Amb tres opcions, si creieu que en la sort al 100%, si no, tot depenia de l'esforç o una mica de tot.
0: Molt bé, doncs els que estiguem ara mateix en antena en directe a l'Ona de Maresme, us demano un titular. Si creieu en la sort, sí o no i per què. O sigui, una frase breu i després, al final, l'haurem de desenvolupar. Per tant, qui hi ha per aquí?
1: Doncs la sort és necessària, si no, la desgràcia està assegurada.
0: Molt bé, bon titular. Tenim més aportacions? Sembla que no, eh? Sergi, ens quedem...
1: No tenim
3: jo,
1: sort.
3: Jo,
1: no
3: és que no, sempre que dius feu un titular, me l'he de rumiar. O sigui, si no t'importa, el diré després.
0: Va, vale? Jo vaig Gemma. A improvisar algun titular. La sort a la vida és una... És com un tren. Passa, i si no l'agafes...
1: Jo també crec que la sort l'has de buscar, també, la sort.
0: Sí, la sort t'agafa... Bueno, això ja està creada, aquesta frase. La inspiració t'agafa treballant, no? Això deia, crec que Picasso, pot ser? Per tant, aquesta no podré fer-la servir, sinó m'acusarien de plagi. En qualsevol cas, us animem a respondre aquesta pregunta. Sergi, moltes gràcies. Si creieu en la sort, sí o no, ens ho expliquem.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: I com cada divendres també és l'hora d'aixecar el taló i parlar de teatre a l'Ona Maresma, Jordi, què ens proposes avui?
3: Permeteu-me que us expliqui que avui tenim una entrevista ben especial. I és que quan es parla de teatre de qualitat i de gent que té ganes de fer coses, sens dubte, aquesta és l'entrevista perfecta. I és que arriba una nova edició al setembre del Micròmetre. De fet, ja ho heu pogut veure perquè a través de xarxes socials n'han fet una molt bona difusió. I de fet, amb una excusa ben important, i és que arribem al 10è aniversari. Parlem amb els seus organitzadors. Joan Gallar, molt bona tarda, benvingut.
4: Bona tarda.
3: Gràcies per ser amb nosaltres. Anna Stoll, molt bona tarda.
5: Moltes gràcies.
3: Hola. Gràcies per ser amb nosaltres. Anna, com dèiem, 10è aniversari del Micròmetre. Jo crec que no hi haurà ningú despenjat que no sàpiga de què estem parlant. Però allò de por si acaso. Estem parlant de bones companyies teatrals que us visiten i de diferents espectacles que veurem a partir de setembre, si no m'equivoco.
5: Sí, veureu a partir de setembre. De fet, estem de celebració. Aquest any ho hem tirat tot per la casa per la finestra perquè estàvem, de fet, com dèiem, no? 10 anys no es fan cada dia. I el fet de fer un festival de teatre fora de Barcelona o fora d'una ciutat gran, no? Com pot ser Barcelona o Girona, etc., doncs penso que és una mica una efemèride, no? I estem molt contents i molt emocionats, la veritat, en la presentació ho vam dir-ho, perquè estem francament emocionats per haver arribat fins aquí, per l'evolució del festival. I bé, aquest any ens plantem amb 3 setmanes de festival. Comencem el, a veure, vull dir-ho bé, 3, 4, 5, 6, 12 i 13 i 18 i 19 de setembre.
3: Déu-n'hi-do, eh? I de
5: sí,
3: memòria, eh?
5: I de memòria, això i de memòria, i de memòria, sí senyor. I bé, fem un salt per fer aquests 10 anys, però hi ha un salt una mica, no diré una mica definitiu, però és una mica un salt que ja no podem fer, tornar enrere, i és que canviem d'espai. Ara en parlarem, però fem el salt a la Siesta, a lo que és la masia, al Mas de Dalt. I bé, tot és molt més gran del que sembla, Jordi. Tot és així, vull dir, al final l'escenari és més gran.
3: Utilitzant aquest canvi d'ubicació que tu em deies, que és una de les principals novetats, tot i que n'hi ha d'altres, òbviament, la cartellera,

0: també és una principal novetat. Joan, a mi m'agradaria fer memòria també i parlar una miqueta dels inicis, no? Al final vosaltres dos hi sou des del primer dia organitzant, òbviament amb els diferents voluntaris que us ajuden, amb molta més gent que també hi ha darrere, però és un festival que només ha anat creixent i que fins i tot ja s'ha consolidat a la zona del Maresme i fins i tot arreu del territori català, eh?
1: Sí, de fet s'ha anat consolidant sobretot perquè hem tingut el suport del públic. És a dir, hi ha un espectador de teatre més enllà de Barcelona. I això jo penso que ja és imparable. Eh? Cada vegada hi ha més poblacions que estan programant teatre. El que passa és que una cosa és una programació, diguéssim, municipal al llarg de tot un any, i l'altra és quan aprofites això, no? Tres caps de setmana de manera intensiva amb el festival. El que comentes, evidentment és cert, no? Vam començar a Can Ratés, a la masia de Can Ratés, amb dues tardes nits fent espectacles de microteatre, que aleshores, doncs, 10 anys enrere havia patit un boom important, no?
0: Sí.
1: Això provenia sobretot de Madrid, on va tenir el seu origen, després Barcelona, però esclar, ens vam adonar en un moment donat que primer, que creixia el públic, i això ens demanava espais més grans, i després que també el format aquest del microteatre, després del seu boom, doncs va decaure una mica, no? I aleshores va ser com vam fer el pas de festival de microteatre a festival de teatre amb espectacles de petit format. Aquest petit format s'ha anat convertint en un petit format, mitjà format adaptable, i al final, doncs, clar, el que dèiem, no? El fet que cada vegada tenim més públic, que hi havia algunes funcions, doncs, que també quedàvem amb les entrades exaurides, i sobretot la possibilitat que comentava l'Anna de tenir un espai diferent, no? Clar, fins ara estàvem en el centre cívic, que la condicionàvem, es va ampliar una mica l'escenari, s'hi posaven unes grades, però, malgrat tot, tenia unes limitacions tècniques importants. Clar, quan de cop i volta veiem la possibilitat de poder anar al Mas de Dalt i et trobes amb un escenari de 10 metres amb profunditat, amb alçada i amb una sala on també hi pots posar-hi molta més gent, clar, és que se'ns va obrir el món i vam pensar o ara o mai, és a dir, aprofitem que fem aquests 10 anys per fer també aquest canvi d'escenari, no?
0: Mm-hmm. Hi ha una cosa que se us ha d'agrair, moltes coses, eh? Se us han d'agrair, però sens dubte, la possibilitat d'acostar-nos al teatre a casa nostra. Perquè molts de nosaltres, abans ha sortit una situació, no? El fet de poder anar a Barcelona implica moltes coses. Tren, cotxe, aparcament, logística. I vosaltres porteu, Anna, grans propostes a Santa Susanna. Per tant, això és, vaja, deixa'm dir-ho clar i català, de conya, eh? Perquè just al costat de casa podem veure, i ara si vols parlem de la cartellera que teniu aquest desè aniversari, però podrem veure grans del teatre, com n'han passat també d'altres en les 10 edicions del micròmetre, eh? Però això també és apropar el teatre a la gent que, a lo millor, no podria permetre's el fet d'agafar un cotxe o un tren i anar fins a Barcelona i o pagar-se una entrada fins i tot per lo que val, eh? A teatres de Barcelona.
2: Sí, sí, sí, de fet, sempre ha sigut un dels nostres objectius, no? Me'n recordo una de les coses que somiàvem, perquè de fet el micròmetre va néixer també una mica de somiar despert, no? Aquí amb el meu company Gallard. I sí, és veritat, i recordo aquesta conversa de dir, podríem fer, i sempre estem amb el, podríem fer una cosa, t'imagines si poguéssim fer i no sé què, no? I un dels objectius de sempre ha sigut acostar el teatre. Sí, però una mica l'experiència teatral, no? Que és una mica el que sempre hem intentat amb el micròmetre, perquè al final una mica el microteatre era buscant aquest nou format en espais no convencionals, després ens va quedar una mica més petit i ja vam anar com al centre cívic, però buscant propostes una miqueta més diferents, amb aquest segell una mica més micròmetre. És a dir, que al final no només és acostar al teatre, que vulguis o no, doncs afortunadament hi ha molts municipis, hi ha molts llocs on es programa fora de Barcelona, no? I de fet, doncs els pobles també s'hi esforcen molt, no? En poder oferir doncs totes aquestes propostes culturals, però una mica fer com una mica un pas més enllà, no? D'aquesta experiència, no? Aquesta cosa de descobrir teatre. I de fet és una cosa que sempre ho diem amb molt d'orgull. Molta gent ens ha vingut i ens ha dit, ostres, és que jo m'he aficionat al teatre gràcies al micròmetre, no? I llavors també hi ha una cosa, crec que molt bonica, preciosa, de fet, que hi ha gent que és molt fidel, no? Que Per això també estem...
0: Les dues cares de la moneda, no? Gent nova i gent nova fidel, i gent que no fidel. Ha fallat en els 10 anys.
2: Però de veritat que a mi això de la fidelitat crec que és una cosa que n'estem molt orgullosos, de debò, molt orgullosos, perquè segurament hi hauria moltes propostes que poder no haguessin cridat l'atenció en un altre tipus de cartellera, o no poder aquesta persona no s'hagués desplaçat a Barcelona o a un altre lloc a veure això, i només pel fet de que ho programem al micròmetre, doncs és com va, m'enfio, ho vinc a veure i ho gaudeixo, no? I això és una de les coses que... un dels grans èxits, penso, no? del micròmetre. I ha sigut un dels motors, també, no? Per continuar, doncs, això, no? Intentar... D'aquí una mica també el claim aquest, no? De molt més gran del que sembla, perquè no és només venir, seure, veure teatre i marxar, no? Sinó que hi ha com una cosa molt més gran al darrere, a nivell de persones, a nivell d'experiència, a nivell de... una mica tot plegat, i deixa molta petja, no? Llavors, això... Bueno.
0: I de tota l'organització, perquè jo, permeteu-me que digui que us conec des de fa molt de temps, sé tota la feina que hi ha darrere, per exemple, de la tria. És a dir, no es tria tota la babalà, no és aquest espectacle que ha tingut un gran èxit de públic el portem, sinó que vosaltres us passeu, vaja, perquè us agrada també, però heu vist molts espectacles,
2: sabeu
0: el que heu de portar, parleu amb les companyies, etc. I aprofito ja aquest comentari per endinsar-nos en aquest desè aniversari. Òbviament, teniu una pàgina web on podeu veure totes les obres de teatre que visitaran el municipi de Santa Susana, però així a grosso modo, Joan, Anna, expliqueu-nos una miqueta què és el que portareu aquest setembre.
1: Mira, aquest any el que hem volgut fer és una celebració dels 10 anys i, per tant, és la programació de més bon rotllo de les 10 que hem fet i, a més, molt enfocada també a que el públic s'ho passi bé i que sigui part integrant de tot el que passa a l'escenari, no? Aleshores, en aquest sentit, destaquem, per exemple, la prèvia del micròmetre que ja vam fer l'any passat, que aquest any doncs, ens visiten l'Albert Om i el Joan Maria Pou, el que retransmet els partits del Barça per la CUP. I aleshores venen aquí a fer el podcast, no?, del que t'ha passat, que han fet diversos pobles de Catalunya i passen per aquí. Tenim, per exemple, també la Calòrica, que és una companyia molt consagrada i que ve a fer una comèdia política molt divertida que es diu Els ocells. Ens ve també el Quim Masferrer a fer una edició especial Micròmetre 10 anys del Bona Gent. El Teatre de Garrilla a fer Les Mares. Un espectacle molt recomanable. Coneixem el Fel Feixedes i el Carles Soriguera pel que han fet a la televisió, a la ràdio, però aquest espectacle és l'espectacle que, sense perdre la seva essència, és l'espectacle més íntim, jo crec, més autèntic i personal dels que han fet, no? O, per exemple, ens visita la companyia Illana, que és una companyia amb una trajectòria internacional extensíssima, a fer el Paganini, que és un espectacle que s'ha pogut veure diguéssim sobretot a grans ciutats, però potser no tant en llocs més petits, no?
0: Gran varietat, no?
1: Ara gran varietat.
0: Estava escoltant, jo que he pogut donar una ullada i, òbviament, he pogut comprar les meves entrades també per venir a diferents espectacles. M'ha cridat molt l'atenció poder l'últim. Ara ho he dit de memòria, que t'hi jugues, si
2: a
0: no
2: m'equivoco.
1: A què juguem show? Sí.
0: Jo ho haig de dir, jo és una persona que seguia molt per Instagram, perquè a mi m'agraden molt els jocs de taula, i quan he vist que venia el micròmetre, dic, ja està. Però això suma també en aquesta varietat, perquè tots els noms que m'has dit, Joan, no hi ha una peça teatral igual.
1: No, clar, hi ha varietat en aquest sentit.
2: Sí, ben, de fet, una de les altres coses és aquesta, no? Sempre ho diem, que intentem fer, doncs, una programació feta a mida, no? Feta a mida i per cada edició, no? I ara, com deia en Joan, doncs és una edició de celebració i és una edició, doncs això, doncs molt festiva i intentant introduir nous formats, no? Com dèiem ara, doncs el podcast per un cantó que no n'havíem fet mai, per exemple, després la cosa aquesta de jugar, no? Això que comentaves ara de la Què juguem show, no? Bueno, per el Lillana, doncs que també, doncs el Paganini, que al final no deixa de ser el primer espectacle internacional que portem, no? Vull dir que, bueno, una mica perquè la gent pugui triar, no? A part d'això que dèiem, no? Aquest públic fidel, doncs, que sí que s'atreveix a tot, però que intentar arribar com també al màxim de gent possible, no? Que això també és una de les coses que sempre intentem buscar.
0: De fet, jo el que recomanaria precisament és això el que deia l'Anna, que la gent es deixi sorprendre, que no es guiï només per als espectacles més comercials, els que més coneixem, perquè sí que és veritat que en la trajectòria dels 10 anys hi ha molta gent que s'ha endut molt bones sorpreses simplement per deixar-se portar i vaig a veure això a veure què em sembla.
2: Exacte.
0: Això és una bona experiència. És un luxe per la gent que ens agrada el teatre, que hi hagi gent que treballi precisament per apropar el teatre a casa nostra, i vosaltres sou un clar exemple que per molts anys duri el micròmetre, sens dubte, i si em permeteu, a nivell egoista, que per molts anys pugueu estar vosaltres també darrere cuidant aquestes companyies i organitzant i tractant també, deia, parlàvem de companyies, però també el públic, la gran feina que fan els voluntaris quan entren, quan es situen a la sala, els debats també important, crec, aquests col·loquis que poden haver-hi després de qualsevol proposta teatral, una cosa que rarament podem trobar a la comarca, i vosaltres sou els artífexs des del primer any. Anna, Joan, gràcies avui per ser amb nosaltres. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per atendre'ns sempre. Molt bé, doncs falta poc més de 5 minuts per acabar el programa d'avui. Com bé us dèiem abans, farem doncs un últim repàs a la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, recorda'ns també què estàvem preguntant primer i ara doncs farem un petit debat al voltant de la pregunta.
3: Perfecte, doncs recordem que preguntàvem si creieu en la sort o que tot depenia de l'esforç, amb tres opcions: crec que la sort al 100%, no, tot depèn de l'esforç, i una mica de tot. T'he de dir, Gemma, que ja tinc el titular, ja l'he pensat.
2: Molt bé, això sí, tema votacions, els nostres oients, què, creuen en la sort, no hi creuen?
3: Doncs mira, tenim un 62% a una mica de tot, un 25% a no, tot depèn de l'esforç, i un 12%, és a dir, una persona només creu a la sort del 100%.
2: Molt bé. Perfecte. El teu titular, Sergi.
3: A veure, jo ho diria en el sentit de que tots els éssers humans duem a terme accions, llavors en cada acció que realitza l'ésser humà, doncs ni que sigui per un detall minúscul, petit, i entra la sort. Sempre actua davant d'aquests petits detalls que realitza l'ésser humà.
2: Mm-hmm. Per tant, podríem dir que hi ha una força aliena a nosaltres que fa que les coses esdevinguin d'una manera o d'una altra, o som...
3: Hi ha quelcom, sí, hi ha quelcom que actua davant les accions que fem i que és un punt de sort que sempre ens acompanya i ens dona una empenta, crec jo.
2: Hi ha gent que diu, no?, que els humans no tenim control sobre el nostre destí, no?, que les coses passen perquè sí, i altra gent que diu que no, que totalment pots dominar, no?, el que et pot arribar a passar. Tu hi creus amb el tema de manifestar coses que t'agradaria que et passessin i demanar-les a l'univers i que et passin?
3: Mira, doncs no sóc partidari, perquè realment sóc més agnòstic que no pas creient. Si parlem d'aquest tema, de religions, de creure en coses, llavors em costa més creure en aquestes coses, però sí que la sort és un d'aquests aspectes que sí que, doncs, sí que hi crec bastant.
2: Mm-hmm. Companys de l'Ona Maresma, què en penseu de la sort? Heu tingut algun cop de sort a la vida que, doncs bé, no pugueu explicar i que estigueu agraïts, per exemple?
0: Jo seria de la tercera opció, la que comentava en Sergi, que de fet podem seguir votant a través de les xarxes socials. 50-50, 50-50, saps? Jo, el titular que et podria dir és que pot existir la bona sort, però tu també l'has de buscar.
2: Uh-huh.
0: I no pots esperar sentat a que t'arribi per ordre divina, saps el que et vull dir?
2: Uh-huh. Molt bé. Molt bé, doncs no, és interessant, és un debat interessant perquè, clar, la sort és una cosa que no és empírica, no es pot provar de cap de les maneres, per tant, és més aviat un tema de fe, podríem dir, no?
0: I fins i tot, Gemma, depèn, si m'ho permets, del pensament, també, és a dir, què és un cop de sort i què no? És a dir, per exemple, una cosa molt bàsica, a tu et pot tocar la loteria, però et poden tocar 10 euros o fins i tot menys, i et pot tocar l'euromillón. No sé si m'explico. És a dir, dins aquest barem, què considerem sort i què no, saps? Mm. I també ara entraríem en probabilitats, i jo no sóc gens matemàtic, però al final també quantes vegades has jugat a la loteria? Això es considera bona sort o es considera una pèrdua de diners perquè ja has invertit més que el que t'ha tocat? No sé si encara ho estic remenant massa,
2: però... No, està molt bé, bé.
0: Però existeix precisament això.
3: De fet, el que juga rol també és una mica... Va per aquí, no?, la cosa, el fet de tirar un dau i que tinguis sort o no, en el sentit de que et pugui tocar una acció dolenta o bona, no? O sigui, el fet de... O tirar una moneda a l'aire, no?, el que ara ho creu. També tindria la sort algú que veure.
2: I no penseu que les persones optimistes acostumen a tenir més bona sort que les persones negatives?
0: Però ve una miqueta el que jo et deia, Gemma. Al final, si ets una persona optimista, creuràs més en els cops de bona sort o sempre hi veuràs la part positiva de lo que et toqui. Per tant, creuràs més que és per bona sort. No sé si m'explico, sabeu? O sigui, que al final, si ets optimista, sempre veus un final feliç. Si jo sóc negatiu, no pensaré que és un cop de bona sort perquè sempre veuré la part negativa. Pensaré més que és un mal d'ull, per entendre'ns, saps? Per buscar el lloc contrari.
4: Sigui com sigui, mireu, us diré una frase que a mi m'agrada molt. M'encanta. O sigui, és un aprenentatge de vida, eh? Per tant, apreneu nota. Si l'univers, o si la vida, diguem-li, si la vida et desfà els plans, te'ls trenca, tenies que fer una cosa i de cop i volta doncs, aquell pla explota, no? Estigues agraït perquè potser no era el camí que havies de seguir, no? Potser t'estava evitant un mal major. Imagina't, m'invento. Doncs tenies que anar de viatge i se't cancel·len els vols a última hora. Potser aquella cancel·lació ha fet que en aquell viatge que anaves a anar t'anaven a robar. O sigui, no sé, és una cosa que a mi m'agrada molt.
3: Ostres, passa amb
0: no sé
3: la feina, diria jo, també.
0: No sé què dir-te,
3: sí.
0: Gemma.
3: Jo sí, crec que a gent li ha passat amb la feina perquè, bueno, tinc un amic que volia buscar feina, li van dir que no, perquè havien trobat una altra persona i a la setmana va trobar la feina de la seva vida. Llavors, és una mica per aquest camí, no? L'optimisme de seguir buscant.
4: Una petita decepció que tots pensaríem, no? Oi, m'han cancel·lat un viatge, o, no sé, una persona m'ha deixat plantada i no s'ha presentat, o aquest amic teu, no?, que en aquesta entrevista de feina no li van donar la plaça, però és que si passen aquestes coses, no és que hi hagi un motiu específic, però de veritat que jo crec que les coses passen per alguna cosa. Així que...
0: positivitat davant de tot,
4: i
0: no?
4: I ser agraït, sobretot ser agraït, perquè si ets agraït, doncs també et va
3: el
4: millor.
3: El karma.
4: Ui, el karma, amb això podríem encetar una nova hora, eh? A l'Ona Maresma.
3: Sí, tant.
4: Però vaja, és divendres, estem a punt d'arribar a les 5 de la tarda. Jo crec que tenim ganes de plegar, no en el mal sentit. Ens ho passem molt bé fent aquest programa, però també ens agrada disfrutar del cap de setmana, oi que sí?
3: Home...
4: o us voleu quedar?
3: Depèn de la sort.
4: Depèn.
3: Aquí no hi entra, clar.
4: Molt bé, companys, que passeu un molt bon cap de setmana i ens escoltem el dilluns. Que vagi molt bé, adéu.
0: Bon cap de setmana, adéu.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Avui i demà se celebra una nova edició de la Festa del Comerç, que convertirà el centre de Premià de Mar en un gran aparador i una festa musical. I també, i aquest és un dels arguments principals, una gran taula de plats cuinats a Premià de Mar, perquè per primera vegada la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans aplegarà només establiments locals. L'altre gran argument d'aquesta edició té a veure amb el carrer Jacint Verdaguer, un carrer que d'alguna manera aquest cap de setmana els veïns podran estrenar després de la reforma que s'hi ha fet. Ahir parlava de tot plegat el regidor de Comerç, Xavier Gatius.
2: Enguany hi ha novetats, passen coses. Jo destacaria el tema de la zona gastronòmica, que enguany només hi haurà comerços o restauració del poble. Per tant, estem molt contents. Diem que hi ha dos grans punts, o tres, si afegim al mercat. Un és Països Catalans, que els Països Catalans és on estarà la zona gastronòmica i un escenari on hi haurà actuacions. I un altre, a Jacint Verdaguer, que tots sabem que Jacint Verdaguer doncs és aquest carrer que estem potenciant, que volem dinamitzar, i hi haurà altre escenari. Això és una novetat.
1: La Festa del Comerç arrenca, com diem, aquesta tarda a Gran Via, Jacint Verdaguer, plaça Països Catalans i Mercat de Sant Joan. Demà inclourà la nit de compres, antiga Shopping Night, i també la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música organitzat per l'emissora municipal a la plaça dels Països Catalans. L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havia anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges amb indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas. Ahir Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara queda una feina important.
3: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits, que és una tasca molt complicada, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi han diferents casuístiques. Ara falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem. Hi han diferents casuístiques. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges doncs han sigut molts menys.
1: En relació al pla local d'habitatge, que segons ens ha explicat aquesta setmana Premià en Comú Podem, ara es vol actualitzar, Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional. Bones notícies per als veïns de Narcís Monturiol 11-13, l'edifici que pateix fa setmanes una plaga de paneroles. En contra del que s'havia programat inicialment, el dia 3 de juliol, dijous de la setmana vinent, s'hi farà un tractament contra els insectes. Segons ens explicaven ahir els veïns afectats, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, titular d'aquest immoble amb 18 pisos de protecció oficial, s'havia compromès a fer aquesta actuació, però l'havia programada pel 21 de juliol, cosa que obligava els veïns a conviure amb les paneroles les tres setmanes més. Ahir, però, es van trobar uns cartells a l'escala que els informaven de la nova data i els convidaven a apuntar-s'hi i a indicar a quina hora es podrà entrar a cada pis. No serà pròpiament una fumigació, sinó que s'aplicarà a cada pis i a les zones comunes un gel insecticida que actua amb efectes retardats, de tal manera que els exemplars que el consumeixen no moren a l'instant, sinó que tenen temps de propagar-lo. S'estima que el procés es completa en dues o tres setmanes. Ho farà una empresa de control de plagues, subcontractada per l'Agència d'Habitatge. Els estudiants de l'Institut Premià de Mar han tornat a excel·lir en els seus resultats a les proves de la selectivitat que es van fer fa dues setmanes. Segons ens ha traslladat avui el director del centre, Salva Redon, han aprovat el 96,5% dels alumnes que s'hi presentaven, és a dir, 82 de 85. I ho han fet amb una nota d'accés, que és la nota mitjana global dels aptes, de 7,37, en tots dos casos lleugerament per sobre de les mitjanes catalanes. Escoltem Redon, que parla d'un orgull per al centre i per Premià de Mar.
4: Un any més ens hem de felicitar, ens felicitem des del centre, però ens hauríem de felicitar des del municipi. Els resultats han estat exitosos i ratifiquen el que és habitual en aquest centre i en aquest municipi, i és que els nostres alumnes rendeixen una mica per sobre de la mitjana de Catalunya, motiu d'orgull.
1: Les proves es van fer concretament els dies 9, 10 i 11 de juny i els estudiants premianencs les van anar a fer al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. Avui a la pàgina de Cultura ens mirem al Malik. Manel Ferrer.
5: Premià Mèdia celebrarà aquest dissabte el seu 40è aniversari amb la primera edició de la nit de Premià Mèdia, una proposta musical gratuïta que començarà a les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans i que coincidirà amb la nit de compres. La iniciativa reunirà tres artistes i formacions vinculades al municipi, Eloi Salat, Juno Sibling Duo, guanyadors del The Lightens 2025 i Fumi Suzuki and the Loopers. L'objectiu de la vetllada és celebrar les 4 dècades de trajectòria del mitjà de comunicació local, compartint la festa amb l'audiència i alhora donar protagonisme al talent musical de proximitat. Segons explica el coordinador de Premià Mèdia, Marc Rodríguez, la iniciativa també vol convertir el mitjà en un altaveu dels músics locals i reforçar el vincle amb els oients.
6: I ho farem amb una proposta, com la Shopping Night, de quilòmetre zero, apostant pel talent local que tenim a casa, apostant per músics emergents, però que ja tenen un recorregut i també molt de talent a casa i se'ls coneix perfectament com a premiarencs i premiarenques de talent.
5: La proposta també servirà per estrènyer els lligams amb el concurs de Lightens, ja que la banda guanyadora d'aquest certamen formarà part del cartell de la nit de Premià Mèdia. Més enllà de la commemoració del 40è aniversari, la voluntat és que aquesta iniciativa tingui continuïtat i es consolidi com una cita anual. L'acte és gratuït i començarà aquest dissabte a les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans. A més, es podrà seguir en directe per l'antena de Premià Mèdia.
1: I avui als esports ens els serveix la Laia Muñoz.
7: Primeres novetats del primer equip del Premià de Futbol de cara al proper curs. Manuel Murillo és el primer nou fitxatge del nou projecte de l'equip de Cristian Carriqui, un migcampista amb experiència que ha arribat per aportar, segons font del club, qualitat, feina i personalitat al mig del camp. El defineixen com un futbolista amb bona visió de joc i amb caràcter competitiu. Des del club s'han mostrat molt il·lusionats amb l'arribada de Murillo per afrontar el nou repte de Primera Catalana. A més, també s'han anunciat les renovacions de Mati, Òscar Vilanó, Ximo López, Daniel Peinado, Jordi González, Ferran Morales i el porter Jordi Casas.
1: Pel que fa al temps, diuen que la calor ens dona una treva, però aquí al Maresme és una treva molt vaga. No s'albiren tot el cap de setmana res que no sigui sol i ens mourem entre els 24 graus de mínima i els 29 de màxima.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
10: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
9: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
11: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Premià Mèdia ha superat per primera vegada les 100.000 visites a premiamedia.cat al llarg d'un mes.
3: La crisi de Rodalies, els temporals de vent o de pluja o l'incendi del carrer Núria han servit perquè ens escolliu per informar-vos.
4: Però les visites web no són l'únic indicador que confirma la tendència a l'alça dels canals digitals de Premià Mèdia.
5: Hem renovat el web perquè puguis trobar els nostres continguts de manera més fàcil i visual.
6: Apostem per nous espais de podcast i noves seccions amb entitats. I millorem registres a Spotify i a iVoox.
7: A TikTok doblem els seguidors. A Instagram superem els 5.000 seguidors i els nostres vídeos acumulen ja més de 600.000 reproduccions.
8: A YouTube s'han fet més de 3.800 reproduccions aquest mes, sumant 355 hores de visualització.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vivint.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
2: Anem a fer un repàs a la pregunta del dia. Sergi Ferrer, recorda'ns què preguntem avui.
3: Doncs us preguntàvem si us compraria unes ulleres amb intel·ligència artificial.
4: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
5: Avui i demà se celebra una nova edició de la Festa del Comerç, que convertirà el centre de Premià de Mar en un gran aparador i una festa musical. I també, i aquest és un dels arguments principals, una gran taula de plats cuinats a Premià de Mar, perquè per primera vegada la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans aplegarà només establiments locals. L'altre gran argument d'aquesta edició té a veure amb el carrer Jacint Verdaguer, un carrer que d'alguna manera aquest cap de setmana els veïns podran estrenar després de la reforma que s'hi ha fet. Ahir parlava de tot plegat el regidor de Comerç, Xavier Gatius.
6: Enguany hi ha novetats, passen coses. Jo destacaria el tema de la zona gastronòmica, que enguany només hi haurà comerços o restauració del poble. Per tant, estem molt contents. Diem que hi ha dos grans punts, o tres, si afegim al mercat. Un és Països Catalans, que és a Països Catalans és on estarà la zona gastronòmica i un escenari on hi haurà actuacions. I un altre, a Jacint Verdaguer, que tots sabem que Jacint Verdaguer doncs és aquest carrer que estem potenciant, que volem dinamitzar, i hi haurà altre escenari. Això és una novetat.
5: La Festa del Comerç arrenca, com diem, aquesta tarda a Gran Via, Jacint Verdaguer, plaça Països Catalans i Mercat de Sant Joan. Demà inclourà la nit de compres, antiga Shopping Night, i també la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música organitzat per l'emissora municipal a la plaça dels Països Catalans. L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havia anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges amb indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas. Ahir Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara queda una feina important.
7: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits, que és una tasca molt complicada, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi han diferents casuístiques. Ara falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem. Hi han diferents casuístiques. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges doncs han sigut molts menys.
5: En relació al pla local d'habitatge que, segons ens ha explicat aquesta setmana Premià en Comú Podem, ara es vol actualitzar, Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional. Bones notícies per als veïns de Narcís Monturiol 11-13, l'edifici que pateix fa setmanes una plaga de paneroles. En contra del que s'havia programat inicialment, el dia 3 de juliol, dijous de la setmana vinent, s'hi farà un tractament contra els insectes. Segons ens explicaven ahir els veïns afectats, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, titular d'aquest immoble amb 18 pisos de protecció oficial, s'havia compromès a fer aquesta actuació, però l'havia programada pel 21 de juliol, cosa que obligava els veïns a conviure amb les paneroles les tres setmanes més. Ahir, però, es van trobar uns cartells a l'escala que els informaven de la nova data i els convidaven a apuntar-s'hi i a indicar a quina hora es podrà entrar a cada pis. No serà pròpiament una fumigació, sinó que s'aplicarà a cada pis i a les zones comunes un gel insecticida que actua amb efectes retardats, de tal manera que els exemplars que el consumeixen no moren a l'instant, sinó que tenen temps de propagar-lo. S'estima que el procés es completa en dues o tres setmanes. Ho farà una empresa de control de plagues, subcontractada per l'Agència d'Habitatge. Els estudiants de l'Institut Premià de Mar han tornat a excel·lir en els seus resultats a les proves de la selectivitat que es van fer fa dues setmanes. Segons ens ha traslladat avui el director del centre, Salva Redon, han aprovat el 96,5% dels alumnes que s'hi presentaven, és a dir, 82 de 85. I ho han fet amb una nota d'accés, que és la nota mitjana global dels aptes, de 7,37, en tots dos casos lleugerament per sobre de les mitjanes catalanes. Escoltem Redon, que parla d'un orgull per al centre i per Premià de Mar.
8: Un any més ens hem de felicitar, ens felicitem des del centre, però ens hauríem de felicitar des del municipi. Els resultats han estat exitosos i ratifiquen el que és habitual en aquest centre i en aquest municipi, i és que els nostres alumnes rendeixen una mica per sobre de la mitjana de Catalunya, motiu d'orgull.
5: Les proves es van fer concretament els dies 9, 10 i 11 de juny, i els estudiants premianencs les van anar a fer al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. Avui, a la pàgina de Cultura, ens mirem al Malik. Manel Ferrer.
9: Premià Mèdia celebrarà aquest dissabte el seu 40è aniversari amb la primera edició de la nit de Premià Mèdia, una proposta musical gratuïta que començarà a les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans i que coincidirà amb la nit de compres. La iniciativa reunirà tres artistes i formacions vinculades al municipi: Eloi Salat, Juno Sibling Duo, guanyadors del The Lightens 2025, i Fumi Suzuki and the Loopers. L'objectiu de la vetllada és celebrar les 4 dècades de trajectòria del mitjà de comunicació local, compartint la festa amb l'audiència i alhora donar protagonisme al talent musical de proximitat. Segons explica el coordinador de Premià Mèdia, Marc Rodríguez, la iniciativa també vol convertir el mitjà en un altaveu dels músics locals i reforçar el vincle amb els oients.
10: I ho farem amb una proposta, com la Shopping Night, de quilòmetre zero, apostant pel talent local que tenim a casa, apostant per músics emergents però que ja tenen un recorregut i també molt de talent a casa i se'ls coneix perfectament com a premiarencs i premiarenques de talent.
9: La proposta també servirà per estrènyer els lligams amb el concurs de Lightens, ja que la banda guanyadora d'aquest certamen formarà part del cartell de la nit de Premià Mèdia. Més enllà de la commemoració del 40è aniversari, la voluntat és que aquesta iniciativa tingui continuïtat i es consolidi com una cita anual. L'acte és gratuït i començarà aquest dissabte a les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans. A més, es podrà seguir en directe per l'antena de Premià Mèdia.
5: I avui als esports ens els serveix la Laia Muñoz.
11: Primeres novetats del primer equip del Premià de Futbol de cara al proper curs. Manuel Murillo és el primer nou fitxatge del nou projecte de l'equip de Cristian Carriqui, un migcampista amb experiència que ha arribat per aportar, segons font del club, qualitat, feina i personalitat al mig del camp. El defineixen com un futbolista amb bona visió de joc i amb caràcter competitiu. Des del club s'han mostrat molt il·lusionats amb l'arribada de Murillo per afrontar el nou repte de Primera Catalana. A més, també s'han anunciat les renovacions de Mati, Òscar Vilanó, Ximo López, Daniel Peinado, Jordi González, Ferran Morales i el porter Jordi Casas.
5: Pel que fa al temps, diuen que la calor ens dona una treva, però aquí al Maresme és una treva molt vaga. No s'albiren tot el cap de setmana res que no sigui sol i ens mourem entre els 24 graus de mínima i els 29 de màxima.
12: Anys connectant veus, emocions i comunitat.
13: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
12: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.
14: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
15: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
16: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'Escola Popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
15: Hi ha l'Abubakar, també, que és, sí, en aquest cas, el fill de la Cadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
17: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
18: A la ludoteca,
17: no?
18: Exacte.
17: Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peixos.
14: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
19: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
20: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
18: Benvingudes i benvinguts a un nou Col·lectius en Xarxa. I, a més, avui, l'últim programa de la temporada.
21: Acaba la temporada 10, Lluís. Això ja va cap endavant. 210 programes, eh?
18: 210 programes. Que bé que acabi la temporada, també et dic.
21: També, per fer vacances. Necessitem... descansar una mica.
18: Vacancetes.
21: Clar que sí, clar que sí.
18: Ha estat una temporada intensa. Uh-huh. Hem parlat de moltes coses diferents, però, mira, he trobat com fils conductors.
21: Molt bé, que uneixen sempre, tots els episodis.
18: Històries.
21: Molt bé.
18: Les persones i les seves històries.
21: Sí.
18: I reptes dels nostres temps. Que...
21: podrien ser nostre o del programa Isabel Gemio, això d'històries, reptes, persones, no? És una... Però bé, m'agrada. Sí,
18: bueno,
21: sí,
18: ja que jo aspiro també a que ens posessin sofàs.
21: Ja ho
18: fa
21: veig.
18: Temps que volia.
21: Exacte,
18: una cosa
21: veritat,
18: com més
21: veritat,
18: així, però bueno, aquí estem.
21: Molt bé.
18: Deia, hem parlat de memòria històrica, de repressió franquista, mm-hmm, de molta literatura, que avui tornem a portar, de ballroom. Mm-hmm. Que vam descobrir aquest estil, bueno, per mi va ser
21: sí,
18: un descobriment.
21: Sí, per mi també.
18: De VIH i de dones, molt interessant, de dones heterosexuals també, pensament crític i educació, literatura queer, com mm-hmm, sempre, cultura popular, habitatge.
21: Important, i vam ser molt reivindicatius amb
18: molt,
21: aquest tema.
18: Molt, molt, molt. Mm-hmm. I de drets i de les tensions que travessa avui la nostra societat.
21: I el pitjor de tot, Lluís, amb això que has dit, amb tot aquest resum, ho he reflexionat molt, que fa uns quants episodis enrere i temporades enrere estan parlant de coses futuribles i que ja tenim aquí.
18: A veure, què vols dir?
21: No, o sigui, estàvem parlant de com l'extrema dreta se'ns anava apropant, bueno, i ja la tenim a sobre. Però és que ara nosaltres estem parlant de quan l'extrema dreta acabarà governant i jo crec que la temporada 11 o 12 ja ho tindrem a sobre.
18: Haurem de fer el col·lectiu en passamuntanyes,
21: exacte,
18: vols dir?
21: Exacte, gairebé. O intentar fer-lo, que ja serà un què.
18: Vinga. Hem tingut l'oportunitat també de conversar amb autors, activistes, professors, artistes, mm-hmm, persones que des dels seus àmbits contribueixen a construir una societat una mica més justa i una mica més habitable, mai millor dit. I per tancar aquesta temporada ens acompanya una persona que ja és gairebé com de la família del programa,
21: oi,
18: perquè
21: tant.
18: A més aquesta temporada també hi ha passat.
21: Exacte, també, sí. No es volia perdre aquest darrer dia.
18: No es volia perdre aquest
21: molt
18: darrer.
21: Molt bé. Doncs què,
18: comencem,
21: anem per feina?
18: Va.
21: Vinga, vam.
18: Avui, el Col·lectius en Xarxa, Triangles.
20: Comença el Col·lectius en Xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
18: I et deia que tanquem temporada, una temporada que hem parlat de filosofia, que em va agradar molt aquell programa, mm-hmm, recupereu-lo, de pensament crític, de VIH i salut comunitària, de memòria històrica, repressió, habitatge... I pensàvem que era bonic compartir aquest final amb algú que ja ha passat diverses vegades pel programa i que d'alguna manera també forma part d'aquesta petita comunitat que hem anat construint i ens visita de nou... Pablo Westling, què tal?
22: Molt bé i molt content, és veritat, ja com de la família, eh?
18: Clar, clar. Jo no sé quantes vegades, jo crec que has vingut tres vegades.
22: Segur. Tres vegades, una per llibre.
18: Sí, és veritat.
22: Moltíssimes gràcies perquè, ja mira, ja quasi trauré llibre i només per venir aquí. I
18: el... Escolta,
21: doncs, Pablo, et faig aquesta primera pregunta, abans de començar a entrar en matèria, perquè nosaltres reivindiquem molt, i ho hem dit moltes vegades, que tots els programes que s'assemblen als nostres, nosaltres que tinguin salut i vida, és importantíssim, sí, perquè vol dir que d'alguna manera doncs hi ha la permanència, no?, d'aquesta reivindicació. Per tu, com a autor i com a personalitat també vinculada al col·lectiu LGTBI, què representa o què significa que hi hagin programes com aquest i com a molts altres i que es mantinguin en actiu i que vagin sobrevivint temporada rere temporada, també?
22: Doncs, de primeres, com a oient, molt guai perquè es parlen de temes i és com un programa, el típic programa, no sé, com a la gent potser que li agrada el futbol, mm-hmm, doncs té el seu programa de futbol, doncs nosaltres tenim aquest programa que toqueu tots els temes que heu dit, tots interessen, d'una forma o altra, a gent com, no, del col·lectiu ens interessen. I d'altra banda, com a autor i com a persona que publica llibres amb personatges LGTBI, doncs tenir un espai i una finestra on poder presentar el llibre, explicar-lo, i tenir-vos a vosaltres, que us interesseu, i poder-lo parlar amb vosaltres, doncs... espectacular.
18: Perfecte.
22: I ara que has dit 10 temporades, molt guai, és veritat.
21: Sí,
22: que
21: sí,
22: guai,
21: sí. És que abans ho estàvem parlant i deia el Pablo que ara la ràdio faci també tele, però és que al principi era una cosa, vaja,
18: era
21: amb tres cosetes,
18: mòbil.
21: Sí.
18: Bueno, hem tingut molta sort.
21: És veritat.
18: Aquesta temporada vas passar pel programa Amamore,
22: sí,
18: i avui tornes per presentar-nos Triàngulo, que l'has publicat amb l'editorial Titània, una novel·la sobre relacions, amistat, desitjos, inseguretats i sobre la manera com intentem trobar el nostre lloc en un món que sovint ens demana tenir les coses com molt clares o molt més clares de les que tenim, no? I abans d'entrar de ple amb la novel·la, tu quins diries que són els reptes que tenim com a societat i com a col·lectiu actualment?
22: Doncs com a societat una mica, amb el que tu deies d'això de les decisions i tot, jo crec que d'alguna forma tenir coses una mica més segures, no? Jo crec que tenim com a nivell, i jo crec que també com a col·lectiu, jo crec que també tindríem a nivell vincles personals, doncs jo crec que també ens hauríem de donar una mica més de seguretat entre nosaltres mateixos i una mica més de permanència i tenir unes amistats, unes relacions potser una mica més fortes amb nosaltres mateixos, no? Permetre'ns una mica equivocar-nos, permetre'ns una mica, ja dic, com a amics, com a parelles, com a tot, i que no sigui tot tan volàtil. Perquè jo crec que sí que ens ajudem tots d'alguna forma, no? Hi ha associacions, hi ha programes, però a l'hora de la veritat jo crec que les amistats a vegades pequem de ser una mica potser massa superficials, coneixem molta gent però tampoc profunditzem, potser a vegades perquè també es comencen a barrejar temes d'amistats i temes d'amor, no sé per què, però jo crec que ens hauríem de donar entre nosaltres una mica més de seguretat i que puguem estar entre nosaltres una mica més còmodes. No patir, no dir, bueno, sí, jo tinc molts amics, però bueno, són tots de sortir, són tots de tal, sinó que entre nosaltres ens ajudem una mica també en afiançar una mica més el tema de, no, una, potser, ja que la societat no ens dona seguretat en moltes coses o no tenim estabilitat ja en feina, en pisos, en temes així, doncs almenys que en el tema personal, que sí que depèn 100% de nosaltres, doncs ens donem una mica d'aquest recolzament que potser a vegades ens falta.
21: I amb el que has pogut veure, Pablo, justament això, doncs escriu sobre relacions humanes, les amistats, les emocions, parlaves d'això, de que la gent té molts amics, però moltes vegades són amistats que no profunditzen, no? I que no es mantenen amb el temps. Per què creus que passa això? Que tenim potser molta facilitat per conèixer gent, però no després la facilitat per arrelar aquella amistat o aquella relació, no cal que sigui amorosa, pot ser d'amistat. Per què ens falla aquest darrer tram de consolidar, doncs, aquest vincle?
22: Jo crec... perquè tenim poc temps. Primer perquè per temes de feina i per temes de que tenim activitats i coses, potser tenim poc temps. I després jo crec, i crec que és una cosa que no ens adonem, el tema de les xarxes, dels mòbils, de tot, de potser fins i tot Netflix i tot, fa que ens agradi bastant estar sols. I em considero principal responsable, que moltes vegades potser prefereixes quedar-te a casa i veient algú, o potser que amb el mòbil ja estàs una mica desgotat de fer una mica de vida social, encara que sigui a través de xarxes, que potser et queda allò que es diu poca bateria social per quedar amb algú, per anar a veure amb algú, no? A mi em passa moltes vegades, jo ho reconec, i em sap molt de greu que potser hi ha gent que em diu quedem, i potser aquesta tarda em fa una mica de mandra. I ja la setmana que ve potser ja no tant, i em costa a vegades quedar. Jo crec que la gent ens costa quedar, perquè tenim mil alternatives per fer coses nosaltres sols. I jo crec que ens hauríem d'esforçar que no sé si és... Sí, esforçar-nos una mica més en deixar una mica la vida digital, que aquesta sí que és, no diria superficial, però poc real, és poc carnal, podríem
0: tangible,
22: dir.
0: Tangible, sí, sí.
22: Sí, tangible, tal qual. És molt, sí, sabem molt d'aquesta gent, sabem el que fan al cap de setmana, sabem el que ha fet, al final sabem com moltes coses, tenim com molta informació de molta gent, però no tenim una conversa, no tenim una cosa així de cara a cara, i jo crec que això ens treu energia pel tema personal. I jo crec que això ens ho podríem com intentar proposar o ser conscients que que perdem a vegades una mica, que tenim poques ganes de veure la gent en persona, perquè també potser és molt fàcil veure la gent a nivell digital, perquè la veus fins que et ve de gust, dius, ja està, ja m'he cansat de la gent, apagues. I jo crec que això fa que després ens veiem amb gent personal, a nivell així personalment, i ens cansem molt ràpid. I molt ràpidament volem tornar cap a casa, o la conversa no dura massa, i jo crec que això hauríem d'intentar tornar al cara a cara.
21: Total. Sí.
18: Ens passa també... Ens passa, sí, a que ens passin coses amb la gent, no?
22: Exacte.
18: I no quedar només per posar-nos al dia del
22: Exacte.
18: Que hem fet quan no estàvem junts, no? Que ens passin coses amb la gent, perquè és això el que fa després que hi hagin aquests llaços com més ferms, no? Que fa que tinguem... activitats o vides en comú amb els altres, perquè si no és això, quedem i ens posem al dia del que ens ha passat quan no estàvem junts. Però clar,
22: sí,
18: això
22: i de fet,
18: no uneix.
22: Jo vaig notar fa uns anys, jo em vaig apuntar a Panteres Grogues, que és una associació esportiva LGTBI, en principi per conèixer gent i una mica per fer... Jo em vaig apuntar a voleiplatja perquè em venia de gust fer voleiplatja i em vaig adonar que realment vaig aconseguir una cosa que no sabia que em faltava molt i és cada setmana quedar amb un grup de gent que al final també eren com bastant amics, perfecti, el que tu dius. Ja no quedàvem per parlar i explicar, evidentment ens explicàvem com havia anat la setmana, però no era quedar per posar-nos al dia, era per quedar per jugar. Després quedar per anar a prendre alguna cosa. I realment era les relacions eren, es materialitzaven. Mm. No era una relació del que tu dius, d'updating, no? I què, com estàs? A veure si... No. Era relació de coses que passaven, que jo crec que això és el que a vegades ens falta al final.
21: És que a més, amb això que dius ara, que al final era una mica l'excusa, no?, el fet de quedar amb un grup per fer un esport, perquè després doncs, quedaves per prendre alguna cosa i quedaves per fer altres activitats que res tenien a veure, però és veritat que això, en un moment de la nostra vida, ho hem fet, és a dir, sabem fer-ho, no? És a dir, no som una generació que els que estan naixent nous, els adolescents, ja els hi passa que no queden ni fan vincle amb persona. Nosaltres sí que ho hem fet en algun moment de la nostra vida, però en algun lloc s'ha perdut això, no? I és com reaprendre, no?, activitats que nosaltres hem fet i que sabem com es fan perquè en algun moment ho hem posat en pràctica, això, no?
22: Mm. I sí que és veritat que també el que passa és que jo crec que a mesura que va passant el temps, potser amistats que teníem han canviat com de rutina... Mm. I nosaltres també hem canviat de rutina, llavors ens és més difícil quedar amb aquestes persones perquè és com, entre cometes, incompatible el meu dia a dia amb el seu dia a dia. Jo dic per gent que potser ha tingut fills que dius, bueno, ja, és que si jo he de quedar amb tu abans de les 7 i tu després de les 7 no pots, que és quan jo surto a treballar. Yeah. I aquestes coses potser a vegades també compliquen, però jo crec que tot i així hem de fer l'esforç de, doncs, si el teu amic et convida al cumple del seu fill de 3 anys...
18: Mm-hmm. Yeah.
22: Tu no pensis, ui, és que ara tot de nens... No, doncs vaig al cumple. Mm. Em deixo... Jo crec que això ho hem de... I, evidentment, lluitar, mantenir les teves... O sigui, fer tu la teva vida. O sigui, no és més important tampoc l'aniversari de potser del nen de 3 anys que potser el teu cap de setmana amb els teus amics. Mm-hmm. Jo crec, però sí, jo crec que d'alguna forma hem de tenir menys mandra de veure'ns i de quedar i de viure cosetes.
18: Molt bé. Escolta, parlem de Triàngulo i comencem per la portada, perquè crida molt l'atenció.
22: Sí?
18: A mi m'ha agradat molt, la trobo maquíssima. Explica'ns una mica quin paper has tingut tu en la concepció
22: Amb les portades dels llibres em fico bastant poc, perquè jo és un tema que no domino. Mm-hmm. Jo, així com potser escriure, sí que reviso i sí que, evidentment, és el meu llibre i sí que em diuen correccions i sí que això em sembla bé, això no, això sí. A nivell, o potser de tema sinopsi, tot això sí que em fixo moltíssim, però la portada és algo que jo sóc, no sé, no m'hi fico gens, bàsicament perquè també trobo que és important, primer, que ho faci un especialista, una persona que sàpiga, després també confio molt en l'editorial, sap quines portades ha tret, sap quines portades li funcionen, sap pel teu tipus de llibre quina portada li convé, i sobretot, per mi hi ha una cosa molt important, i és que la portada l'ha de veure una persona que no sap res del llibre.
21: Clar.
22: Llavors, si jo dic com vull que sigui una portada, jo que em coneixo la història, que em conec els personatges, jo potser puc proposar una cosa que, evidentment, si coneixes la història, dius, uau, boníssima aquesta portada. Mm. Però una persona que no té ni idea de la història, potser veu la portada que jo proposo i no l'entén, o no... Llavors jo crec que és molt important deixar-se endur per una persona que potser no coneix tant i que digui, mira, si la teva història és aquesta, posa aquesta portada que atraurà a un públic que potser voldrà aquest tipus d'història o que ja representa bastant aquesta història.
18: I tu quan la vas veure vas dir... Sí?
22: No.
18: No, eh?
22: Jo, de fet, la vaig veure i em vaig espantar, perquè no sé per què... Jo no sé quina idea tenia, perquè jo no tenia una idea clara de portada, o potser sí que m'havia imaginat un to de portada. Sí que jo me'n recordo que m'havia imaginat una portada potser així una cosa fosca, una cosa de colors potser una mica granatoses, no sé per què. En el meu cap hi havia aquesta... Després també perquè les inicials, o sigui, Triàngulo, els tres protagonistes es diu Tiago, que és la T, l'altre es diu Álvaro, que és la A, i l'altre es diu Unai, que és la U. Llavors jo m'imaginava també que aquestes lletres estiguessin marcades. M'imaginava el dibuix d'un triàngulo. Jo m'imaginava com moltes coses que cap en concret. I llavors, quan em va arribar aquesta portada en blanc i negre ja em va espantar.
18: Yeah.
22: No sé per què la vaig veure. Després, les lletres aquestes, que jo no sabia si pretenien ser una cosa com més juvenil del que jo potser creia que era la novel·la. Després que estaven separades, però hi ha tres lletres, després dues, després quatre, el groc i gris... No sé, així de primeres... no sé, no la vaig veure gens clara i de fet em vaig espantar perquè vaig escriure perquè, a més, el que comentàvem abans va ser un llibre que es va avançar, havia de sortir a l'octubre, però al final van dir no, estaria bé que sortís al juny, llavors el procés d'edició i de portar i tot va ser com bastant ràpid.
18: Accelerat.
22: I llavors vaig dir que no, de primeres, llavors em van enviar diverses opcions i no sé si va ser quan van enviar diverses opcions que de sobte me la vaig mirar i vaig pensar està bé. M'agrada, i de fet em va començar com a encantar.
18: Sí, és que té moltes coses, o sigui, té moltes coses, té molts triangles dintre d'ella mateixa, no?
22: Sí.
18: El cos del saltador ja fa com una espècie de triangle,
22: sí, sí.
18: Les lletres estan separades també en tres.
22: Sí, sí.
18: Té com molts easter eggs.
22: Sí, sí, sí, i després, ja em va agradar, i després la vaig començar com a ensenyar, i la gent em deia... Ai, m'agrada molt, la gent sincera, eh? Aquella gent, a la meva mare, evidentment, li va encantar de primeres, perquè li agrada tot, però a la gent que més sincera em deia, doncs jo si veig aquesta portada, sí, li dono la volta al llibre i em miro de què va. I llavors ja et dic que aquesta va ser la primera opció, al final aquesta va ser la primera, després em van fer més, perquè com jo vaig demanar altres opcions, van fer d'altres, però no, va ser aquesta, i ja et dic, encantadíssim, i ja et dic, no sé, jo suposo que potser aquesta sorpresa al principi és el que l'ha fet potser especial, no?
18: Clar.
22: Perquè si hagués estat exactament la portada que jo esperava, potser hagués sigut una portada molt normal. Mm-hmm. Per això, jo prefereixo no ficar-me en el tema de les portades i que em recomanin i sempre ha sigut així.
21: Doncs, Pablo, anem a obrir el llibre, passem de la portada. Com neix la idea de Triàngulo? I no sé si hi ha algun moment concret en què penses aquí hi ha una història i ara cal explicar-la.
22: Doncs, no sé per què tenia clar que volia una història... o de tres. O sigui, jo volia, sobretot, explicar sempre en ficció... Jo intento posar en poques persones experiències de moltes. Al final, als personatges li passen coses que potser no li passen normalment a tres persones, li passen potser a 10 o 15 persones, doncs tot ho concentrem en aquestes persones. I sí que tenia ganes d'una persona que dubtés, una persona que estigués amb una altra, però de sobte se li aparegués una tercera i que tingués aquesta cosa de triangle una mica amorós. Però amb això jo el que volia representar és el que parlàvem abans una mica d'aquesta poca seguretat que ens donem, que sempre que si tenim una cosa i ja estem pensant en una altra, que si ens ve l'altra ja potser tampoc ens agrada. Que potser aquesta història no hauria de passar entre tres persones, potser passaria entre més, no? Que t'agrada una persona, després coneixes una altra, després comences amb aquesta altra, però et ve l'altra, i vas així com empalmant, no? Com si fos un Spider-Man de l'amor, però no sé per què, i tenia com, no sé, i el tema del triangle m'agrada molt, tres persones, que es concentri les històries en aquestes tres persones, no sé per què, m'atreia bastant. I la paraula triàngulo, a part que té tant de significat, que jo vaig buscar si hi havia llibres que es deien triàngulo, i no hi ha cap llibre que es digués triàngulo, i llavors jo deia, com pot ser que no hi hagi un llibre que es digui triàngulo, i trobo que ja el títol explica molt, un triàngulo, doncs una cosa entre tres, a part també el símbol del triangle que en el col·lectiu sempre ha significat tant, no sé, per mi, no sé, ho veia tot com molt adient tot, per això m'extranyava que no s'hagués fet, i llavors jo deia, pues fem-ho.
18: A la presentació que vas fer la setmana passada explicaves que ha estat un llibre que ha tingut com diversos processos de reescriptura i que ha estat especialment intens en aquest sentit i també diferenciant-lo una mica dels altres dos que tens. Què ha passat entre aquesta primera, aquest primer esborrany o primera novel·la i el que tenim ara?
22: Són tres personatges. Són el Tiago, l'Álvaro i l'Unai. I llavors la història, cada capítol el narra un personatge. Llavors potser el capítol el narra l'Álvaro, després l'Unai, després l'Álvaro, després el Tiago, i cadascú va explicant com el seu punt de vista de tot el que va passant. Tot és continu, i cadascú ho va explicant el seu punt de vista. Aleshores, està molt bé perquè tu veus la història d'un, després veus potser la mateixa escena però vista des de l'altre, mm-hmm. veus com acaba un després d'haver quedat i veus com ha acabat l'altre, llavors vas veient les dues parts. Això, aleshores, ells són tres narradors i cada capítol narra un. I vaig, no sé per què, tenia la... Jo volia que només llegint, sense veure el títol de la persona, tu mateix et fiquessis en els pensaments d'aquesta persona. Llavors, el que vaig haver de fer és ficar-me al cap de cada un d'aquestes persones i que fos el narrador de la història. Aleshores, per exemple, un té una narrativa, potser tot el que diu com a narrador és com molt maquiavèlic tot el rato. Li vaig dir això i segurament s'imaginaria que tal i tal i tal i tal. Però jo no, era una persona, és l'Unai en aquest cas, que pensa molt en el que creu que pensarà i en el que passarà i en les conseqüències. Després hi ha el Tiago, doncs, que tot és més frases curtes, que això que insulta, que parla malament. Llavors, aleshores era com intentar, no només en els diàlegs, que es veiés la forma de ser i de parlar, sinó també en la narració, en el text normal. Normal. Aleshores, això requeria una mica de, doncs, quan parlava el Tiago, doncs, fer unes descripcions potser una mica més bàsiques, més banals. Quan parlava l'Álvaro, que aquest sí que és guia turístic, quan està estudiant per ser guia turístic, doncs aquest sí que havia de fer unes descripcions potser una mica més profundes i parlar una mica més. I després fer a l'hora d'escriure que es veiessin les seves personalitats. L'Álvaro és una persona potser més innocent, més que acaba de sortir de l'ou, pràcticament, i que doncs, tampoc és molt conscient del que fa, i ara s'enamora, i ara es desenamora, i ara això li agrada, i ara no. I això s'havia de veure, i els seus dubtes s'havien de veure. I aleshores hi havia una primera escriptura en el que tots pensaven més o menys igual, tots tenien més o menys la mateixa idea, perquè, clar, era la idea meva, del narrador.
0: Yeah.
22: I ell vaig haver de fer, a part no només del vocabulari, una reescriptura en el que un li semblés molt bé que això fos blanc i l'altre li semblés molt bé que això fos negre i que xoquessin, i que eren dos caps completament diferents.
21: Ara has parlat d'aquesta reescriptura, no et preguntava el Lluís, i no és per ser derrotista, però en algun moment vas pensant abandonar el projecte o bé reconvertir-ho en una altra cosa, perquè dius, escolta, en aquesta reescriptura estic veient que ja els punts d'unió ja no s'estan apropant i més val tancar i anar a una altra cosa. Va passar això?
22: Abandonar, no, perquè m'estic adonant que sóc molt...
21: Sí?
22: I aquest projecte, sí. I aquest projecte va néixer fa uns quants anys. Sí que el vaig deixar reposar. Jo sabia que tard o d'hora tornaria. Va estar pobre un temps allà sense el calaix, no? A la carpeta del Word. Però el que sí que va haver-hi un moment que realment les històries se'n van anar una mica de... Llavors és un llibre en el que totes les decisions que prenen afecten a una cosa o una altra. Llavors hi ha decisions professionals que afecten a les decisions personals, hi ha coses que fan a nivell personal que afecten, i sí que va haver-hi un moment que jo per primera vegada vaig haver de seure i fer una escaleta, que és el que m'havien ensenyat als cursos d'escriptura, que jo mai havia fet perquè les altres històries, doncs, més o menys anaven més o menys bé i més o menys ja quadrava tot. Però aquesta va ser la primera que vaig dir, si vull que realment tot acabi, encaixi bé com un puzzle, que realment totes les accions tinguin una conseqüència directa, i vaig haver de seure i posar-me a fer una escaleta, veure que l'evolució a nivell professional de cada un, l'evolució a nivell personal de cada un, tot el que anava passant, i vaig haver de col·locar i acaba de fer i anar-li donant forma a tot. Però abandonar mai, això
0: molt
22: sí que
0: bé,
22: no.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bueno, tenia la seva tècnica, clar, perquè hi havia... bueno, és el que passa a vegades, no? Que has de deixar de ser tu escriptor qui expliqui la història i han de començar a explicar-la als personatges, i a més havien de ser uns personatges que tu volies que fossin molt marcats, que els lectors els reconeguessin també per la manera de què parlaven, i a més que s'entrellaçaven les històries i s'havia de poder veure aquest toma i daca entre uns i altres, i això té una tècnica i necessitava com aquesta estructura.
22: Sí, no, i a més que hi ha un punt que s'ha... O sigui, has d'entendre que aprengui les decisions que aprenen. O sigui, no, s'ha d'intentar que no tot sigui molt gratuït, que no diguin una cosa un dia i el dia següent diguin una altra, sinó que més o menys arribis a entendre, no deixa de ser una ficció, que evidentment passen coses, però que tu mateix...
18: Com a que hi hagi un arc,
22: sí, que hi hagi una evolució. Que tu com a lector entenguis de, vale, ara entenc que faci això, i ara entenc que canvi d'opinió, i ara, ostres, realment... I que, per exemple, si un comença a sentir una cosa per una altra, que tu també la sentis, clar. No? Si al primer capítol s'han trobat, en el segon han tingut una coseta, doncs ja que entenguis com pots començar a sentir alguna cosa per aquesta persona, però o sigui, tot el que s'explica, que tu també ho sentis.
21: Ara parlaves d'aquests tres narradors i aquestes tres maneres diferents d'explicar una mateixa història, però des d'un angle diferent. Quina dificultat o quines dificultats vas trobar a l'hora de construir aquests tres relats sense que s'acabés viciant la història ni que acabessin trepitjant el relat l'un de l'altre?
22: Doncs era, jo sobretot, jo és que llegeixo, el que escriu ho llegeixo molt, i a la que m'avorreixo jo d'alguna cosa l'esborro en seguida, i va ser al final el procés aquest de reescriptura i de reescalatatge. De fet, va haver-hi una cosa molt graciosa que em va passar, que molta història estava feta des del punt de vista d'un, i llavors vaig haver de reescriure capítols que potser havien passat entre dos, ja no l'explicava un, sinó l'explicava l'altre. I em vaig trobar que era molt difícil fer coses que, per exemple, si la història, per exemple, estem tu i jo, si l'explicaves tu ja sabies una cosa que havia de passar i llavors el lector ja la sabria. Però si l'explicava jo, llavors encara quedava...
21: Clar. Una mica de misteri,
22: una mica de misteri. Llavors, aquestes coses també la vaig haver d'equilibrar entre una cosa i l'altra. I sobretot això, que fos creïble. Per mi el més difícil és intentar que sigui versemblant tot el que passa.
18: Aquests personatges

0: amb la que m'he trobat, ja sigui, jo almenys, bueno, jo sempre he viscut a Barcelona i, bueno, des de que tinc 22 anys, que vaig, jo vivia a Sant Just i sempre he viscut a Barcelona i m'he relacionat amb nois a Barcelona i d'alguna forma és la vida que m'he trobat. Que jo a vegades penso, potser podria haver fet alguna altra cosa, potser em vaig equivocar, m'hauria d'haver apuntat, no sé, a vòlei uns anys abans, però no sé, al final la vida que em vaig trobar va ser una mica aquesta, la de, doncs, buscar per aquí, trobar algú, després conèixer algú millor i anar-me'n a aquesta persona, després que l'altra persona conegués algú diferent i em deixés, i va ser una mica el que em vaig trobar. I també, de fet, m'he trobat gent que ha marxat, o sigui, això és una història de persones que tenen oportunitats que no són a Barcelona. Mm-hmm. Un té una oportunitat, sí, a Londres, mm-hmm, l'altre té una oportunitat a Santiago, llavors, i això m'he trobat a nivell amistat i a nivell relacions, i a mi això m'ha afectat molt, de trobar-me gent que, amb qui estava bé però que ha marxat i de sobte, i a vegades penso potser hauria d'haver pres la decisió de marxar també, o potser, mm-hmm, aquesta persona hauria d'haver pres la decisió de quedar-se, no ho sé, són, yeah, i són aquestes coses, doncs, que potser són les que he viscut, les que també molta gent m'ha explicat i són les que al final he transmès totalment, mm-hmm, el que has dit tu, aquesta cosa de dubtar tota l'estona i de, sí, estic amb una persona però també vull l'altra, però vull aquesta experiència, però també vull treballar, però i jo crec que tot no es pot.
1: Clar. Per acabar, Pablo, quan les persones llegeixin Triàngulo, tanquin el llibre, què t'agradaria que s'enduguessin com a conclusió, com a experiència d'haver llegit aquesta història?
0: Sobretot que s'ho hagin passat bé.
1: Molt bé.
0: O sigui, com a, jo soc molt poc pretensiós amb els llibres, jo vull que la gent acabi de llegir-lo i digui que guai, i que s'ho hagi passat bé, que el recomanin, si pot ser, evidentment. Això el primer. I després, doncs, que hagin après una mica de la vida d'aquests nois, que s'hagin potser sentit identificats o potser hagin vist històries de gent propera i potser és això, tampoc... No demano massa més, que s'ho hagin passat bé, s'hagin identificat i que acabin amb un somriure i que diguin que guai.
1: Molt bé, doncs Pablo, gràcies per haver-nos acompanyat,
2: sí,
1: en aquest darrer episodi d'aquesta desena temporada. Tanquem amb tu el llibre de la desena temporada.
2: Exacte.
1: Tornarem, esperem, gràcies. Tornarem, espero, amb una onzena temporada,
2: veure,
1: i amb més històries per
2: més
1: explicar.
2: Més històries, sí.
1: Que vagi
2: marxem,
1: molt bé.
2: Amb Illusion de Dua Lipa, que
1: molt
2: ens proposa el Pablo.
1: Molt bé, doncs bon estiu, Lluís. Ens trobem,
2: bon estiu,
1: suposo, al setembre.
2: Sí.
1: Si tot segueix.
2: Si tot segueix.
1: I si no segueix, seran per coses bones.
2: Sí.
1: Però ens tornarem a trobar.
2: Ens tornarem a trobar.
1: I ho deixem aquí.
2: I ho deixem aquí,
1: Oh, m'encanta, amb un final obert. Quina cosa més maca. Que vagi molt bé. Bon estiu.
2: Adéu.
3: Col·lectius en xarxa. Un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Els Transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Catalunya es volca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 589 morts i quasi 3.000 ferits. Jordi Fortià.
2: D'aquests, 4 de les víctimes mortals són espanyoles, una d'elles la directora de l'oficina de Canàries. 106 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes. Des de Catalunya, el president Salvador Illa ha anunciat l'enviament de 15 bombers especialitzats en rescat.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
0: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo.
2: Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
2: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral. Albert Carrasco és coordinador de l'informe.
4: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura.
2: Sent la nostra cultura, viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. Arantxa Calvero és la directora general de l'Agència Catalana de Turisme.
5: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
0: I en esport, Joel Gomis, aquest diumenge es disputarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina.
6: Després d'unes setmanes d'incertesa, avui s'ha confirmat que es disputarà aquest partit que enfrontarà el Vilafranca amb el Manlleu. En l'anada disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La calor intensa no s'ha quedat avui frenada precisament una altra vegada. Hem passat dels 35 graus a moltes comarques i ens hem apropat als 40 graus de màxim en alguns indrets de l'Empordà, de la Garrotxa, també del Gironès, del Pla de l'Estany i, per una altra banda, el Pla de Lleida. Moltes temperatures passen dels 32-34 graus, per tant, una calor molt i molt intensa. Els núvols molt escassos, per tant, molta capacitat per escalfar-se l'ambient. En vista aquesta matinada, demà dissabte al matí, alguns núvols a l'Ebre, molt poc importants, i una nit enganxosa i xafogosa. Gran part del dissabte tampoc tindrem núvols. A últimes hores del dia, alguns entraran per Ponent, amb alguna gotellada o tronada seca, la nit de dissabte a diumenge, i el diumenge encara farà més calor. Tornarem a passar dels 40 graus al Segrià, però diumenge a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i algunes fins i tot també a Ponent, a darrera hora del dia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. La veritat és que parlem de força problemes en aquesta xarxa viària. Repassem algunes, no totes, vies que van carregades, en el cas de l'AP7, al sentit nord d'aquest tronc central de l'AP7, amb 8 quilòmetres de lentitud i d'aturades entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. En sentit nord, en sentit Girona, això aquesta zona del Vallès de l'autopista AP7. En direcció sud, hi ha hagut un accident a l'altura de Santa Maria de Palautordera. Parlem d'aturades de 2-3 quilòmetres, com et deia, en aquest cas, AP7, Santa Maria de Palautordera, en sentit sud, en sentit persona. Al camp sud d'aquesta mateixa autopista AP7 també presenta retencions en sentit Tarragona, ja a la zona de Castellbisbal, entre Castellví de Rosanes i Gelida, més endavant, arribant a Sant Sadurní d'Anoia. Per tant, el tram sud de l'autopista AP7, la veritat és que també s'ha carregat, sentit Tarragona. Autopista del Maresme, és una altra via carregada, lenta amb aturades, gairebé des de la zona de Premià fins a Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, autopista Maresme, una altra via amb molt volum de trànsit, i ens acaba d'entrar un accident que talla la C15 a Cabrera d'Anoia en els dos sentits de la marxa. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Catalunya es volca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 589 morts i quasi 3.000 ferits. D'aquests, 4 de les víctimes mortals són espanyoles, una d'elles la directora de l'oficina de Canàries. 106 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes.
4: Així ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors, que manté com a prioritat el rescat de víctimes. De fet, el primer avió amb els primers rescatistes de la UME i de la Comunitat de Madrid ja ha aterrat aquest migdia al país, una ajuda a la que se li ha de sumar l'anunciada avui pel president Salvador Illa amb 15 bombers especialitzats en infraestructures enfonsades. El president també ha explicat que ha ofert a Veneçuela un equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar en les tasques d'urgència entre la runa que ha deixat els terratrèmols.
0: I aquesta tarda, Salvador Illa s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb associacions de veneçolans a Catalunya per traslladar-los el seu suport. Entitats com Asocavent, que ja estan coordinant l'ajuda humanitària. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
5: Molt bona tarda. Una reunió que ha estat breu, on el president Illa i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, han mostrat el pèsam i el recolzament a les entitats veneçolanes. Illa ha transmès la clara voluntat de treballar plegats i d'oferir tota aquella ajuda necessària. En aquests moments caldrà esperar saber què es necessita més pel que fa a material, productes bàsics, aliments, que se'ls hi comunicarà des del govern veneçolà. Amb l'atenció posada a la infància, especialment vulnerable en aquests moments, des de les entitats han valorat molt positivament l'actuació i la resposta del govern català. Laura Rojas, membre del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Amb la voluntat de concentrar l'ajuda humanitària, les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han format la plataforma de coordinació SOS Venezuela Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Ho dèiem ara, 24 hores després dels greus terratrèmols, tots els esforços es concentren encara en recuperar gent sota la runa. Per fer-ho, tant el govern espanyol com el català hi ha enviat efectius especialitzats. Maite Polo.
7: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
8: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
7: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
9: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
7: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
10: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
7: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
11: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
7: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada. De seguida anirem a saber-ne l'última hora. A Tàrrega, però també, a l'Urgell, hi ha hagut un incendi de vegetació agrícola que ha afectat camps sense segar i rostolls, localitzat a la zona dels Plans.
4: Mentre ho han aconsellat els bombers, ha estat confinat Santa Maria de Montmagastrell, un poble agregat a Tàrrega. L'incendi està perimetrat però no estabilitzat, ja que encara hi ha represes interiors. L'origen del foc, que ha afectat prop de 40 hectàrees, estaria relacionat amb una màquina segadora.
0: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell.
12: La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
13: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
12: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
0: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255 mil persones amb prestacions.
4: Malgrat l'increment, la coordinadora de residències 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de Familiars i Usuaris de Residències, María José Carcelén.
14: No és suficient perquè Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació. Per tant, està bé, nosaltres estem contents de que hagi assumit l'Estat el 50%, però estem lluny, molt lluny, de solucionar el problema.
4: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
0: I a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor a càrrec d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família n'era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a ús turístic.
4: El desnonament s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, PP i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
15: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020. L'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema, el tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
0: Recuperem ara un dels titulars d'aquest divendres, controlat, com dèiem, aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora, però, ja no hi ha cap població confinada. Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
16: Els bombers s'han donat per estabilitzat el foc a primera hora de la tarda, cap a les 4, després d'encerclar pràcticament tot el perímetre amb línies d'aigua. Passades les 5, ja s'ha considerat que estava controlat, tot i que els bombers continuaran treballant-hi tota la nit per evitar que les flames revifin. L'incendi ha començat a cremar una zona de barrancs i ha avançat fins a la cadena de la serralada de Marina, generant un pirocúmul, una gran columna de fum visible des de Badalona, Barcelona i bona part del Barcelonès Nord. Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Així ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
17: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada. Una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que ens han ajudat moltíssim.
16: Segons els agents rurals, la principal hipòtesi de la investigació de la causa apunta cap a una possible intencionalitat en l'origen de l'incendi. De fet, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable.
3: Notícies en xarxa.
0: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari de juliol una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Beibé.
18: Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torns de servei, no només en situacions del risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Coronas és el portaveu d'Esquerra.
19: És una arma potser menys lesiva estadísticament, moment, però és una arma que pot resultar letal. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
12: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
20: Els demanem que quan portem de nou aprovació al reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
21: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, vostè hagués permès, diguem, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser.
12: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
0: I el Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 de juliol també tallaran el trànsit per dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès.
22: La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
23: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
22: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: En successos, detingut un home que ha ferit la seva mare amb un ganivet i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
4: Els fets han passat aquest matí. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
0: I en clau judicial, la Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
24: La investigació parteix d'una denúncia presentada per l'actual govern municipal que qüestiona la contractació dels treballs de reparació de la coberta i la neteja interior del centre, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. Segons la denúncia, les obres de la coberta s'haurien executat abans que el contracte fos aprovat formalment. L'equipament es va inaugurar el 30 de març de 2023, mentre que l'adjudicació es va aprovar l'endemà i els contractes es van signar 3 dies després. El govern actual sosté que els treballs ja estaven acabats i que s'haurien encarregat verbalment sense cobertura administrativa. Ho ha valorat l'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà.
25: Nosaltres vam ser coneixedors d'aquesta situació que s'havia produït en el mandat anterior. Vam fer el que tocava fer, que era posar un coneixement i també per una responsabilitat en la ciutadania.
24: L'exalcaldessa i actual portaveu de Junts per Tortosa, Meritxell Roger, ha assegurat que desconeix la investigació i ha negat qualsevol irregularitat.
26: És evident que esta denúncia respon a una utilització politico-partidista de la justícia per part del senyor Jordana i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament.
24: El Ministeri Públic ha demanat a l'Ajuntament els expedients de contractació i informació sobre altres treballs adjudicats al mateix contractista. L'espai Joan Moreira va tancar les portes l'abril de 2025, després que l'actual govern detectés deficiències en matèria de seguretat, accessibilitat i eficiència energètica.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una 20ena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. David Navarro.
27: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
1: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no?, d'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
27: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. Finalment es jugarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina. Diumenge el Vilafranca i el Manlleu s'enfrontaran en el partit decisiu que dictaminarà qui pujarà a l'elit de l'hoquei estatal. En l'anada, disputada el 30 de maig, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3. Després d'aquest primer partit, el Tribunal Administratiu de l'Esport va decretar la suspensió cautelar del play-off i no ha estat fins aquesta mateixa tarda que s'ha resolt l'expedient per part del Tribunal i s'ha sabut que es disputarà el duel. Diumenge, a 1:15 del migdia i en directe per la xarxa Més i les televisions locals, se sabrà quin és l'últim equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina. Precisament, el campió d'aquesta competició, l'Igualada, encara està de ressaca després de celebrar el títol aconseguit dimarts i passejar-lo per la capital de l'Anoia ahir. Un títol històric, tal com va assegurar l'arlequinat Marc Carol.
3: Mai és massa gros, és molt més gros del que hagués pogut imaginar quan vaig començar. Moltes gràcies per ser aquí, per estar cada dia amb nosaltres. Que la plaça estigui plena i que nosaltres estiguem aquí dalt és també, bo, sobretot gràcies a vosaltres. Tenim un grup increïble i que estem molt contents.
2: En bàsquet, divendres de moviments a la Lliga ACB. Cameron Hunt ha fet ús de la seva clàusula de sortida, no continuarà jugant amb el Joventut i ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga. Ferran Bassas ha renovat amb el Kitsanàs Manresa fins al 2028 i Miquel Sanz també continuarà jugant amb el Força Lleida fins al 28. Escoltem el director esportiu del Club del Segrià, Joaquim Prado.
4: Un jugador que ya nos ha dado un gran rendimiento en esta temporada y media que lleva con nosotros y que creemos que está en absoluta evolución, que sigue mejorando en su juego, que ya tiene experiencia en la categoría de nuestro equipo y que creemos que nos da y nos va a seguir dando muchas cosas tanto dentro como fuera de la pista.
2: Encara en bàsquet, aquest diumenge, la selecció catalana masculina jugarà contra la Gran Bretanya. Ho farà el Nou Congost de Manresa, 11:45 del migdia. En futbol, aquesta matinada, la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, jugarà el tercer i últim partit de la fase de grups contra l'Uruguai. En cas de puntuar, els de Luis de la Fuente tancarien la primera ronda com a líders del seu grup. En ciclisme, demà es disputa el Campionat d'Espanya de ruta, una prova que no correrà Paula Blasi, que va patir una caiguda entrenant ara fa uns dies. Aquesta situació l'ha fet no prendre sortida en aquesta prova. Per la seva banda, Mireia Benito va tornar a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva.
5: Cada any és diferent, no? Cada any és especial i sí que este any quizás no venia con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
2: Per acabar, un parell de punts, perquè diumenge a la xarxa Més es podran seguir les finals de la categoria júnior de la Granollers Cup, un dels torneigs d'handbol base més importants d'Europa. A la 1, la final femenina, i a les 2, la masculina. I a partir de les 4 de la tarda, també per la plataforma, es disputarà el Campionat de Catalunya de Lliure Júnior i Sènior de Patinatge Artístic a Torredembarra, una competició que reunirà alguns dels millors patinadors i patinadores del món, com Héctor Díaz, Arnau Pérez o Cira Vella.
1: Gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
6: Una cigarreta o un bosc cremant.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
8: Aquest 27 de juny...
9: Eloi Salat.
10: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
9: Juno Sibling.
11: Els plors i les cors.
9: Fumi Suzuki.
8: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia. Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
9: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
8: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
9: No t'ho perdis!
12: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
13: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres parlen de 920 morts i quasi 3.000 ferits, Jordi Fortià.
2: D'aquests, 5 de les víctimes mortals són espanyoles. Una d'elles, la directora de l'oficina de Canàries. 119 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes. Des de Catalunya, el president Salvador Illa ha anunciat l'enviament de 15 bombers especialitzats en rescat.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes d'estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
0: Controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo.
2: Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada.
0: Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.
4: Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Així ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
5: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada. Una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que s'han ajudat moltíssim.
0: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
2: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral. Albert Carrasco és coordinador de l'informe.
6: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
0: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura.
2: Sent la nostra cultura, viu Catalunya, compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. Arantxa Calvero és la directora general de l'Agència Catalana de Turisme.
7: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força i identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure a Catalunya.
0: I en esport, Joel Gomis, aquest diumenge es disputarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei lliga masculina.
8: Després d'unes setmanes d'incertesa, avui s'ha confirmat que es disputarà aquest partit que enfrontarà el Vilafranca amb el Manlleu. En l'anada, disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. La calor intensa no s'ha quedat avui frenada precisament. Una altra vegada hem passat dels 35 graus a moltes comarques i ens hem apropat als 40 graus de màxim en alguns indrets de l'Empordà, de la Garrotxa, també del Gironès, del Pla de l'Estany i, per una altra banda, el Pla de Lleida. Moltes temperatures passen dels 32-34 graus, per tant, una calor molt i molt intensa. Els núvols molt escassos, per tant, molta capacitat per escalfar-se l'ambient. En vista aquesta matinada, demà dissabte al matí, alguns núvols a l'Ebre, molt poc importants, i una nit enganxosa i xafogosa. Gran part del dissabte tampoc tindrem núvols. A últimes hores del dia, alguns entraran per Ponent, amb alguna gotellada o tronada seca, la nit de dissabte a diumenge, i el diumenge encara farà més calor. Tornarem a passar dels 40 graus al Segrià, però diumenge a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i algunes fins i tot també a Ponent, a darrera hora del dia. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: En aquesta xarxa viària, per exemple, aquestes obres a l'AP2, 4, 5 quilòmetres de lentitud, d'aturades, com et deia, a l'autopista AP2, entre la zona de l'Espluga de Francolí i Montblanc, en aquesta direcció, en sentit Barcelona i per obres. Pel que fa a l'autopista AP7, aquí hi ha uns 8 quilòmetres de lentitud i d'aturades encara ara, entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, i el tram sud de la P7, també amb trams d'aturada, sobretot entre Castellví de Rosanes, Gelida, arribant a Sant Sadurní d'Anoia. Aquesta és la zona més complicada de la P7 en sentit sud, en sentit Tarragona. També continuem parlant d'aquesta autopista al Maresme, continua molt plena, la veritat, amb aquests 10 quilòmetres ben bons de l'altitud.

0: Catalunya es bolca en l'ajuda humanitària cap a Veneçuela, on les xifres oficials parlen ja de 920 morts i més de 3.000 ferits. D'aquests, 5 de les víctimes mortals són espanyoles. Una d'elles, la directora de l'oficina de Canàries. 119 estan desapareguts i com a mínim 14 més estan sota les runes.
1: Això ho ha confirmat el Ministeri d'Afers Exteriors, que manté com a prioritat el rescat de víctimes. De fet, el primer avió amb els primers rescatistes de la UME i de la Comunitat de Madrid ja ha aterrat aquest migdia al país. Una ajuda a la que se li ha de sumar la anunciada avui pel president Salvador Illa amb 15 bombers especialitzats en infraestructures enfonsades. El president també ha explicat que ha ofert a Veneçuela un equip de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers per ajudar en les tasques d'urgència entre la runa que ha deixat els terratrèmols.
0: I aquesta tarda Salvador Illa s'ha reunit al Palau de la Generalitat amb associacions de veneçolans a Catalunya per traslladar-los el seu suport. Entitats com Asocavent ja estan coordinant l'ajuda humanitària. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
2: Molt bona tarda. Una reunió que ha estat breu, on el president Illa i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, han mostrat el pèsam i el recolzament a les entitats veneçolanes. Illa ha transmès la clara voluntat de treballar plegats i d'oferir tota aquella ajuda necessària. En aquests moments caldrà esperar saber què es necessita més pel que fa a material, productes bàsics, aliments, que se'ls hi comunicarà des del govern veneçolà. Amb l'atenció posada a la infància, especialment vulnerable en aquests moments, des de les entitats han valorat molt positivament l'actuació i la resposta del govern català. Laura Rojas, membre del Consell de Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
2: Amb la voluntat de concentrar l'ajuda humanitària, les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han format la plataforma de coordinació SOS Venezuela Barcelona.
0: Gràcies, Clàudia. Ho dèiem ara, més de 24 hores després dels greus terratrèmols, tots els esforços es concentren encara en recuperar gent sota la runa. Per fer-ho, tant el govern espanyol com el català hi han enviat efectius especialitzats. Maite Polo.
4: Els danys humans i materials són incalculables dos dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
5: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
4: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
6: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
4: Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
7: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
4: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
8: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
4: El Consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
9: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: I l'altre titular de la jornada ha controlat aquesta tarda l'incendi de Tiana, pel qual hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. Segons agents rurals, hi ha 48 hectàrees de massa forestal afectades. A aquesta hora ja no hi ha cap població confinada. Ràdio Ciutat de Badalona, Dani Mormuz.

0: Els bombers han donat per estabilitzat el foc a primera hora de la tarda, cap a les 4, després d'encerclar pràcticament tot el perímetre amb línies d'aigua. Passades les 5, ja s'ha considerat que estava controlat, tot i que els bombers continuaran treballant-hi tota la nit per evitar que les flames revifin. L'incendi ha començat a cremar una zona de barrancs i ha avançat fins a la cadena de la serralada de Marina, generant un pirocúmul, una gran columna de fum visible des de Badalona, Barcelona i bona part del Barcelonès Nord. Segons han explicat els bombers, la marinada ha empès les flames cap al flanc dret, però els camps de vinyes de la zona han contribuït a frenar la propagació del foc i ha facilitat les tasques d'extinció. Així ho explicava Pep Colàs, cap d'intervenció de bombers.
1: Cremava amb molta intensitat i empès per la marinada. Una marinada que s'ha reforçat després i que ha impactat en el flanc dret contra unes vinyes que ens han ajudat moltíssim.
0: Segons els agents rurals, la principal hipòtesi de la investigació de la causa apunta cap a una possible intencionalitat en l'origen de l'incendi. De fet, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable.
2: Gràcies, Dani. I a Tàrrega, a l'Urgell, hi ha hagut un incendi de vegetació agrícola que ha afectat camps sense segar i rostolls localitzat a la zona dels Plans.
3: Mentre ho han aconsellat els bombers, ha estat confinat Santa Maria de Montmagastrell, un poble agregat a Tàrrega. L'incendi està perimetrat però no estabilitzat, ja que encara hi ha represes interiors. L'origen del foc, que ha afectat prop de 40 hectàrees, estaria relacionat amb una màquina segadora.
2: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell.
4: La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
5: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
4: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
2: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari de juliol una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bebé.
6: Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions d'alt risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Coronas és el portaveu d'Esquerra.
7: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal. Per tant, el que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
6: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
8: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
9: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, vostè hagués permès, diguem, la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser.
6: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
2: I el Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns 6 entre Granollers i Els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 de juliol també tallaran el trànsit per dins la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès.
10: La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
11: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les tres etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes tres etapes, amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
10: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
2: En successos, detingut un home que ha ferit la seva mare amb un ganivet i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
3: Els fets han passat aquest matí. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
12: Notícies en xarxa.
2: I en territori, l'entitat ecologista ADENC ha presentat un recurs contenciós administratiu contra l'aprovació definitiva de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines, zona codinenca, Laia de Déu.
13: Tot i que els ecologistes reconeixen que cal treure el trànsit passant del mig de Sant Feliu, consideren que el projecte actual és il·legal i perillós per l'entorn. Toni Altaió, membre de l'ADENC, detalla els principals motius.
14: Un és que hi ha unes irregularitats des del punt de vista de tramitació que nosaltres pensem que són greus. L'altre motiu principal és que la variant té una afectació significativa en el que és el corredor, la connexió biològica entre els espais naturals protegits de Cingles de Bertí de Gallifa i més enllà, entre Sant Llorenç del Munt i el Montseny.
13: A banda de l'impacte ambiental sobre el corredor biològic que connecta el Montseny i Sant Llorenç del Munt, l'entitat acusa la Generalitat de fragmentar expressament els expedients de la C-59 per evitar una avaluació ambiental conjunta. Després de gairebé 20 anys de tràmits i retards, des de l'ADENC lamenten haver hagut d'arribar als tribunals. Mentre que el procés judicial continua el seu curs als jutjats, l'ADENC ha engegat una campanya de finançament col·lectiu a través del seu web per cobrir els 4.000 euros de despeses legals que costa tirar endavant aquest recurs.
2: No deixem de parlar d'obres perquè l'ampliació de l'estació de Sants a Barcelona obligarà a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans.
3: Un espai que es reobrirà a finals d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per a l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
2: Judit Vallès.
10: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
2: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president Salvador Illa. En un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino.
12: El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala política dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
15: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb involució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
12: Un informe del govern eleva més de 262.000 els beneficiaris dels fons captats.
2: Una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans d'àmbits com l'arquitectura, les arts visuals, el cinema, la música o la moda. David Navarro.
16: La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix als residents.
17: A descobrir un país que s'expressa a través de la seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no?, d'un poble. I per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure Catalunya.
16: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda. L'Ali finalment es jugarà el partit de tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina. Diumenge el Vilafranca i el Manlleu s'enfrontaran en el partit decisiu que dictaminarà qui pujarà a l'elit de l'hoquei estatal. En l'anada, disputada el 30 de maig, ara fa un mes, els de l'Alt Penedès van guanyar per 2-3. Després d'aquest primer partit, el Tribunal Administratiu de l'Esport va decretar la suspensió cautelar del play-off i no ha estat fins aquesta mateixa tarda que s'ha resolt l'expedient i s'ha sabut que es disputarà el duel. Diumenge a 1:45 del migdia i en directe per la xarxa Més i les televisions locals se sabrà quin és l'últim equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina. En waterpolo, Martina Tarré, portera de 23 anys, ja parla com a nova jugadora de l'Astralpul Sabadell. Tarré ha explicat els motius del seu fitxatge pel conjunt ballesà a l'enjoc.
3: Veníem un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no?, que el Sabadell, pues, té moltes facilitats i, òbviament, té jugadores molt grans que podrien tirar només de talent, però que ell, pues, el que vol és treballar des del treball, el dia a dia, i fer un equip, no?, que sigui molt competent, però que sigui un equip i que actuï conjuntament, i això és el que a mi m'agrada.
2: I en waterpolo masculí, l'Atlètic Barcelonet ha fet oficial els primers canvis per l'any vinent. Unai Leyma i Gergel Iburian no continuaran al conjunt mariner. En futbol, aquesta matinada, la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, jugarà el tercer i últim partit de la fase de grups contra l'Uruguai. En cas de puntuals, de Luis de la Fuente tancarien la primera ronda com a líders del seu grup. Pel que fa a partits amistosos de clubs, l'Espanyol i el Sabadell es veuran les cares i els arlequinats també s'enfrontaran al Castelló durant la pretemporada. El Girona jugarà contra l'Olot i el mateix Castelló i el Nàstic de Tarragona davant l'Europa. Pel que fa als moviments estivals, el Girona ha fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco, qui marxa al Japó per jugar amb el Yokohama Marinos. A la segona federació masculina, el Reus ha renovat Ricardo Bath fins al 2029. El Manresa i Víctor Matobo es desvinculen i Albert López no continuarà a l'Olot. A la segona federació femenina, la EM de Lleida ha confirmat la renovació de l'atacant Alba de la Fuente. En ciclisme, demà es disputa el Campionat d'Espanya de ruta, una prova que no correrà Paula Blasi, que va patir una caiguda entrenant ara fa uns dies. Aquesta situació l'ha fet no prendre sortida en aquesta prova. Per la seva banda, Mireia Benito va tornar a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva.
4: Cada any és diferent, no? Cada any és especial, i sí que este any quizás no venia con la confianza que había venido otros años, no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios y estoy muy emocionada porque al final, pues quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
2: I un últim apunt en handbol, l'Ali, perquè el Barça ja coneix els seus rivals per la primera fase de la Champions League del curs vinent. Els blaugranes s'enfrontaran al Montpellier francès, al Dinamo de Bucarest i a l'Arús danès.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Hogueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Que passin molt bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Aquest 27 de juny...
2: Eloi Salat.
3: Quan ets petit et vols fer més gran, però quan et fas gran et vols fer petit.
2: Juno Sibling.
4: Els plors i l'escuma.
2: Fumi Suzuki.
1: Aquests seran els protagonistes de la nit de Premià Mèdia.
3: Se m'acaben opcions.
1: Una nit on la ràdio i la cultura es donaran la mà per celebrar els nostres 40 anys.
2: T'esperem el 27 de juny a partir de les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans.
1: Música en directe, ràdio i moltes sorpreses.
2: No t'ho perdis!
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Avui i demà se celebra una nova edició de la Festa del Comerç, que convertirà el centre de Premià de Mar en un gran aparador i una festa musical. I també, i aquest és un dels arguments principals, una gran taula de plats cuinats a Premià de Mar, perquè per primera vegada la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans aplegarà només establiments locals. L'altre gran argument d'aquesta edició té a veure amb el carrer Jacint Verdaguer, un carrer que d'alguna manera aquest cap de setmana els veïns podran estrenar després de la reforma que s'hi ha fet. Ahir parlava de tot plegat el regidor de Comerç, Xavier Gatius.
2: Enguany hi ha novetats, passen coses. Jo destacaria el tema de la zona gastronòmica, que enguany només hi haurà comerços o restauració del poble. Per tant, estem molt contents. Diem que hi ha dos grans punts, o tres, si afegim al mercat. Un és Països Catalans, els Països Catalans és on estarà la zona gastronòmica i un escenari on hi haurà actuacions. I un altre, a Jacint Verdaguer, que tots sabem que Jacint Verdaguer doncs és aquest carrer que estem potenciant, que volem dinamitzar, i hi haurà altre escenari. Això és una novetat.
1: La Festa del Comerç arrenca, com diem, aquesta tarda a Gran Via, Jacint Verdaguer, plaça Països Catalans i Mercat de Sant Joan. Demà inclourà la nit de compres, antiga Shopping Night, i també la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música organitzat per l'emissora municipal a la plaça dels Països Catalans. L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havia anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges amb indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas. Ahir, Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara queda una feina important.
3: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits. És una tasca molt complicada, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques. Ara falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem. Hi ha diferents casuístiques. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges doncs han sigut molts menys.
1: En relació al pla local d'habitatge que, segons ens ha explicat aquesta setmana Premià en Comú Podem, ara es vol actualitzar, Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional. Bones notícies per als veïns de Narcís Monturiol 11-13, l'edifici que pateix fa setmanes una plaga de paneroles. En contra del que s'havia programat inicialment, el dia 3 de juliol, dijous de la setmana vinent, s'hi farà un tractament contra els insectes. Segons ens explicaven ahir els veïns afectats, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, titular d'aquest immoble amb 18 pisos de protecció oficial, s'havia compromès a fer aquesta actuació, però l'havia programada pel 21 de juliol, cosa que obligava els veïns a conviure amb les paneroles tres setmanes més. Ahir, però, es van trobar uns cartells a l'escala que els informaven de la nova data i els convidaven a apuntar-s'hi i a indicar a quina hora es podrà entrar a cada pis. No serà pròpiament una fumigació, sinó que s'aplicarà a cada pis i a les zones comunes un gel insecticida que actua amb efectes retardats, de tal manera que els exemplars que el consumeixen no moren a l'instant, sinó que tenen temps de propagar-lo. S'estima que el procés es completa en dues o tres setmanes. Ho farà una empresa de control de plagues, subcontractada per l'Agència d'Habitatge. Els estudiants de l'Institut Premià de Mar han tornat a excel·lir en els seus resultats a les proves de la selectivitat que es van fer fa dues setmanes. Segons ens ha traslladat avui el director del centre, Salva Redon, han aprovat el 96,5% dels alumnes que s'hi presentaven, és a dir, 82 de 85. I ho han fet amb una nota d'accés, que és la nota mitjana global dels aptes, de 7,37, en tots dos casos lleugerament per sobre de les mitjanes catalanes. Escoltem Redon, que parla d'un orgull per al centre i per Premià de Mar.
4: Un any més ens hem de felicitar, ens felicitem des del centre, però ens hauríem de felicitar des del municipi. Els resultats han estat exitosos i ratifiquen el que és habitual en aquest centre i en aquest municipi, i és que els nostres alumnes rendeixen una mica per sobre de la mitjana de Catalunya, motiu d'orgull.
1: Les proves es van fer concretament els dies 9, 10 i 11 de juny i els estudiants premianencs les van anar a fer al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. Avui a la pàgina de Cultura ens mirem al Malik. Manel Ferrer.
5: Premià Mèdia celebrarà aquest dissabte el seu 40è aniversari amb la primera edició de la nit de Premià Mèdia, una proposta musical gratuïta que començarà a les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans i que coincidirà amb la nit de compres. La iniciativa reunirà tres artistes i formacions vinculades al municipi: Eloi Salat, Juno Sibling Duo, guanyadors del The Lightance 2025, i Fumi Suzuki and the Loopers. L'objectiu de la vetllada és celebrar les 4 dècades de trajectòria del mitjà de comunicació local, compartint la festa amb l'audiència i alhora donar protagonisme al talent musical de proximitat. Segons explica el coordinador de Premià Mèdia, Marc Rodríguez, la iniciativa també vol convertir el mitjà en un altaveu dels músics locals i reforçar el vincle amb els oients.
6: I ho farem amb una proposta, doncs, com la Shopping Night, de quilòmetre zero, apostant pel talent local que tenim a casa, apostant per músics emergents però que ja tenen un recorregut i també molt de talent a casa i se'ls coneix perfectament com a premiarencs i premiarenques de talent.
5: La proposta també servirà per estrènyer els lligams amb el concurs de Lightance, ja que la banda guanyadora d'aquest certamen formarà part del cartell de la nit de Premià Mèdia. Més enllà de la commemoració del 40è aniversari, la voluntat és que aquesta iniciativa tingui continuïtat i es consolidi com una cita anual. L'acte és gratuït i començarà aquest dissabte a les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans. A més, es podrà seguir en directe per l'antena de Premià Mèdia.
1: I avui als esports ens els serveix la Laia Muñoz.
7: Primeres novetats del primer equip del Premià de Futbol de cara al proper curs. Manuel Murillo és el primer nou fitxatge del nou projecte de l'equip de Cristian Carriqui, un migcampista amb experiència que ha arribat per aportar, segons font del club, qualitat, feina i personalitat al mig del camp. El defineixen com un futbolista amb bona visió de joc i amb caràcter competitiu. Des del club s'han mostrat molt il·lusionats amb l'arribada de Murillo per afrontar el nou repte de Primera Catalana. A més, també s'han anunciat les renovacions de Mati, Òscar Vilanó, Ximo López, Daniel Peinado, Jordi González, Ferran Morales i el porter Jordi Casas.
1: Pel que fa al temps, diuen que la calor ens dona una treva, però aquí al Maresme és una treva molt vaga. No s'albiren tot el cap de setmana res que no sigui sol i ens mourem entre els 24 graus de mínima i els 29 de màxima.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo Mi Corazón en Bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa. Salvatore Adamo, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
0: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
2: La que a mí me toca más en español es En Bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad de la

0: Salvatore Adamo. Es mi vida. Nascut el 1943 a Itàlia, a la població de Comiso. Però ell és italo-belga, perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys. Es mi vida. ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Ah, bona memòria, Ferran. El tema New Country. Doncs es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El teu instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gol de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

La cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924. Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, Estats Units, i ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole, que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu, no som massa joves...

George Benson i Judith Hill, el 2013, en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965. Però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz, considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons com Ansiedad.

0: I què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció. I tu, quien sabe por dónde andará. La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona. Que lejos estás de mí. Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia. Que lejos estás de mí. Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes. Quan jo tenia uns mesos, la meva mare em cantava aquesta cançó de Nat King Cole, que feia molt poc que s'havia publicat i que es diu Cachito.
1: Cachito, cachito, cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio.
0: La curiositat no és que me la cantés la meva mare, que això m'ho va recordar quan jo era més gran, sinó que, quan encara era més gran, em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar a censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres.
1: Cachito, cachito, cachito mío.
0: Doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor va creure que el cantar Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútils, eh?

0: I més d'un oient deu estar pensant: aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió: la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, se está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.
3: Oh, quédate con la radio.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un e-mail? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: hola Albert, novament t'escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tant omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure tan breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

0: someone love me.
1: Hello, és un gran lantorro. Tell me how to win your heart. Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 el 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser Yes, It's a Rainy Night in Georgia, de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970.
2: Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Avui i demà se celebra una nova edició de la Festa del Comerç, que convertirà el centre de Premià de Mar en un gran aparador i una festa musical. I també, i aquest és un dels arguments principals, una gran taula de plats cuinats a Premià de Mar, perquè per primera vegada la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans aplegarà només establiments locals. L'altre gran argument d'aquesta edició té a veure amb el carrer Jacint Verdaguer, un carrer que d'alguna manera aquest cap de setmana els veïns podran estrenar després de la reforma que s'hi ha fet. Ahir parlava de tot plegat el regidor de Comerç, Xavier Gatius.
2: Enguany hi ha novetats, passen coses. Jo destacaria el tema de la zona gastronòmica, que enguany només hi haurà comerços o restauració del poble. Per tant, estem molt contents. Diem que hi ha dos grans punts, o tres, si afegim al mercat. Un és Països Catalans, els Països Catalans és on estarà la zona gastronòmica i un escenari on hi haurà actuacions. I un altre, a Jacint Verdaguer, que tots sabem que Jacint Verdaguer doncs és aquest carrer que estem potenciant, que volem dinamitzar, i hi haurà un altre escenari. Això és una novetat.
1: La Festa del Comerç arrenca, com diem, aquesta tarda a Gran Via, Jacint Verdaguer, plaça Països Catalans i Mercat de Sant Joan. Demà inclourà la nit de compres, antiga Shopping Night, i també la nit de Premià Media, un petit festival de música organitzat per l'emissora municipal a la plaça dels Països Catalans. L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havia anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges amb indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas. Ahir, Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara queda una feina important.
3: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits. És una tasca molt complicada, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi ha diferents casuístiques. Ara falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem. Hi ha diferents casuístiques. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges doncs han sigut molts menys.
1: En relació al pla local d'habitatge, que segons ens ha explicat aquesta setmana Premià en Comú Podem, ara es vol actualitzar, Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional. Bones notícies per als veïns de Narcís Monturiol 11-13, l'edifici que pateix fa setmanes una plaga de paneroles. En contra del que s'havia programat inicialment, el dia 3 de juliol, dijous de la setmana vinent, s'hi farà un tractament contra els insectes. Segons ens explicaven ahir els veïns afectats, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, titular d'aquest immoble amb 18 pisos de protecció oficial, s'havia compromès a fer aquesta actuació, però l'havia programada pel 21 de juliol, cosa que obligava els veïns a conviure amb les paneroles tres setmanes més. Ahir, però, es van trobar uns cartells a l'escala que els informaven de la nova data i els convidaven a apuntar-s'hi i a indicar a quina hora es podrà entrar a cada pis. No serà pròpiament una fumigació, sinó que s'aplicarà a cada pis i a les zones comunes un gel insecticida que actua amb efectes retardats, de tal manera que els exemplars que el consumeixen no moren a l'instant, sinó que tenen temps de propagar-lo. S'estima que el procés es completa en dues o tres setmanes. Ho farà una empresa de control de plagues, subcontractada per l'Agència d'Habitatge. Els estudiants de l'Institut Premià de Mar han tornat a excel·lir en els seus resultats a les proves de la selectivitat que es van fer fa dues setmanes. Segons ens ha traslladat avui el director del centre, Salva Redon, han aprovat el 96,5% dels alumnes que s'hi presentaven, és a dir, 82 de 85. I ho han fet amb una nota d'accés, que és la nota mitjana global dels aptes, de 7,37, en tots dos casos lleugerament per sobre de les mitjanes catalanes. Escoltem Redon, que parla d'un orgull per al centre i per Premià de Mar.
4: Un any més ens hem de felicitar, ens felicitem des del centre, però ens hauríem de felicitar des del municipi. Els resultats han estat exitosos i ratifiquen el que és habitual en aquest centre i en aquest municipi, i és que els nostres alumnes rendeixen una mica per sobre de la mitjana de Catalunya, motiu d'orgull.
1: Les proves es van fer concretament els dies 9, 10 i 11 de juny i els estudiants premianencs les van anar a fer al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. Avui a la pàgina de Cultura ens mirem al Malik. Manel Ferrer.
5: Premià Mèdia celebrarà aquest dissabte el seu 40è aniversari amb la primera edició de la nit de Premià Mèdia, una proposta musical gratuïta que començarà a les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans i que coincidirà amb la nit de compres. La iniciativa reunirà tres artistes i formacions vinculades al municipi: Eloi Salat, Juno Sibling Duo, guanyadors del The Lightens 2025, i Fumi Suzuki and the Loopers. L'objectiu de la vetllada és celebrar les 4 dècades de trajectòria del mitjà de comunicació local, compartint la festa amb l'audiència i alhora donar protagonisme al talent musical de proximitat. Segons explica el coordinador de Premià Mèdia, Marc Rodríguez, la iniciativa també vol convertir el mitjà en un altaveu dels músics locals i reforçar el vincle amb els oients.
6: I ho farem amb una proposta, doncs, com la Shopping Night, de quilòmetre zero, apostant pel talent local que tenim a casa, apostant per músics emergents però que ja tenen un recorregut i també molt de talent a casa i se'ls coneix perfectament com a premiarencs i premiarenques de talent.
5: La proposta també servirà per estrènyer els lligams amb el concurs de Lightens, ja que la banda guanyadora d'aquest certamen formarà part del cartell de la nit de Premià Mèdia. Més enllà de la commemoració del 40è aniversari, la voluntat és que aquesta iniciativa tingui continuïtat i es consolidi com una cita anual. L'acte és gratuït i començarà aquest dissabte a les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans. A més, es podrà seguir en directe per l'antena de Premià Mèdia.
1: I avui als esports ens els serveix la Laia Muñoz.
7: Primeres novetats del primer equip del Premià de Futbol de cara al proper curs. Manuel Murillo és el primer nou fitxatge del nou projecte de l'equip de Cristian Carriqui, un migcampista amb experiència que ha arribat per aportar, segons font del club, qualitat, feina i personalitat al mig del camp. El defineixen com un futbolista amb bona visió de joc i amb caràcter competitiu. Des del club s'han mostrat molt il·lusionats amb l'arribada de Murillo per afrontar el nou repte de Primera Catalana. A més, també s'han anunciat les renovacions de Mati, Òscar Vilanó, Ximo López, Daniel Peinado, Jordi González, Ferran Morales i el porter Jordi Casas.
1: Pel que fa al temps, diuen que la calor ens dona una treva, però aquí al Maresme és una treva molt vaga. No s'albiren tot el cap de setmana res que no sigui sol i ens mourem entre els 24 graus de mínima i els 29 de màxima.
8: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
9: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
10: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir: la música és l'art més directe. Entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
11: Hola, Albert. Mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
10: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no? Salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens. L'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador, a punt de ser noquejat, podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava a persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigis, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Et vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai! No t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

l'amic Francisco García Domènech, que ens diu en el seu correu: hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons, van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí. Les van fer expressament per la banda sonora i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la pel·li. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dusty Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

sí, Francisco García. Aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres, per exemple, l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi, personalment, sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del graduado Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat de la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega, un fet pel qual va declarar: vaig néixer grega i moriré grega, mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu en Tino: l'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo, aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: és el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis. Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien, o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

La veu de Melina Mercuri des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltem també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els hi agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner. Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: El cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.

0: Los niños del Pireo, de la pel·lícula Nunca es domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles. Fa temps que vaig seguint. Dic Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans quan marcaves amb el disc del telèfon? Aquesta és la versió de luxe de la cançó. I just...

aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil a 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes, elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just call to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per el mestre Stevie Wonder expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona i... i busca tenir una aventura. Ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan jo feia Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: I don't want to do it. No ho vull fer. No està gens malament, bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir, vés en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor. Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, al mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music. Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles. Sí, sí, amb avió. Si pots tenir el mòbil en modo avión, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya, el Coco t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res, les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Black Keys, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons teus amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola, Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí, la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70 era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez. Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant de Los Bravos.

Black is Black, 1966. Bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967.

Baby, baby, baby, out of time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farlow, que era una miqueta diferent.

of Time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té a veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar. La cançó és del 67. Que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai. Aquesta versió no es troba enlloc d'internet. Però el Coco la té per tu.

Out of Time. Curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, sense Los Bravos, el 1979, 12 anys més tard, a la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara, com a introducció, posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona. Clar que jo... Va sonar fa poc, però jo em canso d'escoltar-la. Em va costar 40 anys trobar el disc. No perquè fos difícil, que també. I've wrestled women to the floor. Perquè només tenia un fragment gravat de la ràdio. Done all these things and probably more. I no sabia el nom de l'intèrpret ni el títol de la cançó. Have you ever cried and not shed tears? Have you ever drank a lot of beer? Era la primavera de 1973. I've done these things and so much more. Wishing I had rose on the floor. Cantava Sam Nelly.

0: Rosalie.
1: Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email d'Eduardo Moreno des de Barcelona. Have you ever loved but not known how? Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy, refereix-se a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No m'ho hagués imaginat mai, però en fi. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresme, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sí, perquè la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerència para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí. Ramalam, ding dong. Ramalam, ding ding dong. Ramalam, lam, lam, lam, lam, ding dong. Ramalam, lam, lam, lam, lam, ding. Ramalam.

Ding Dong, original del 79, que volia recordar aquell rockabilly tan guapo, tan fresc de finals dels anys 50, amb Rocky Sharp and the Ripleys, que vaig tenir l'ocasió d'entrevistar en directe. Eren molt divertits. I, malauradament, Rocky Sharp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, eh? A cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now, de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Soc el Víctor, de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. 920 persones mortes, 3.360 persones ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Les Nacions Unides han xifrat avui en 50.000 les persones desaparegudes durant el sisme. El govern veneçolà també deixa la xifra de 1.400 infraestructures afectades. El govern espanyol ha elevat a 5, a més, el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president Salvador Illa i el conseller d'Acció Europea i Jaume Duch s'han reunit al Palau aquesta tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats han valorat molt positivament la resposta del govern català i han posat èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocavent.
2: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets, l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat una plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar i concentrar l'ajuda humanitària. I el Departament de Disciplina de l'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona ha obert un expedient a una entitat vinculada al fons New Amsterdam Developers per no haver ofert lloguer social en el desnonament d'una persona vulnerable. Es tracta del desallotjament d'una veïna amb tres fills menors del número 60 del carrer Buenos Aires, que es va dur a terme el 20 de maig. La tramitació d'aquest procediment pot acabar amb una sanció d'entre 9.001 i 90.000 euros. I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat amb aranzels al 100% als països europeus que apliquin la taxa digital a les multinacionals tecnològiques nord-americanes. Ho ha dit en una entrada a la seva xarxa social, Truth Social, on ha subratllat que l'aplicació de les tarifes serà immediata i que afectarà tots i cadascun dels béns d'aquests països. Alhora ha dit que els aranzels es superposaran a tots els pactes que hi hagi amb el país en qüestió. La Comissió Europea ha respost a Trump, que actuarà de forma ràpida i decidida si aplica les tarifes. I el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona tancarà aquest diumenge la seva etapa al Tinglado 4 del Port de Tarragona i ha estat des de 2018. Fins diumenge hi ha jornades de portes obertes i s'organitzen activitats perquè els visitants puguin acomiadar-se d'aquest espai.
0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

Benvinguts i benvolguts. Sóc el senyor Sommer i això que escoltes és el 29è episodi de la 9a temporada de Sèrie R. Ja en portem uns quants. I això és un programa de cine en sèrie i en sèrio. Com ja sabeu, els col·laboradors del programa van i venen. Però qui m'ha acompanyat des de sempre, des del primer programa de la primera temporada, és la nostra mascota. És en Trufó. La veritat és que esta novena temporada hem tingut entrevistes molt top, entrevistes amb directors molt potents de l'escena nacional, i esta setmana us portem una grata sorpresa perquè tenim Sèrie R a dos directors dels que ens sentireu parlar. Són Luis Galindo i Ángel María Chivite, que mos parlaran de la seva nova pel·lícula. De fet, la primera que fan en Elcom Films, la seva productora, i és El Convento, a partir del 10 de juliol, a les vostres pantalles més properes. I aneu-hi, perquè patireu de terror. Sèrie R és un programa preparat i cuinat des de Ràdio Ràpita que també podeu escoltar recuperant el podcast que trobeu a radioràpita.cat, a iBooks i també a Spotify. Des de Sèrie R volem donar les gràcies a tots els nostres oients d'altres poblacions de Catalunya, ja que gràcies a la xarxa estem a les seues emissores. Com a inquilins d'una emissora del segle XXI, som algo més que un programa de ràdio, i és que el programa no se'ns acaba quan marxem d'aquí de l'emissora. Podeu seguir atents a les novetats de les nostres xarxes socials, a Instagram, on som r/sèrie, o on potser que trobéssiu, no és segur, però potser que trobéssiu més informació que la que tenim temps de donar-vos durant el programa.

La música té molta importància des de fa un temps a Sèrie R i és que sempre us diem quina és la música que ens acompanyarà durant el programa i avui, fet que tenim una entrevista en dos directors d'una pel·lícula de terror, ens ha vingut ganes d'escoltar a Carpenter. I Carpenter començarà la seva sessió de Sèrie R amb Bela Lugosi.

La música inquietant, sempre inquietant, de un dels ídols del programa de sèrie R, de John Carpenter, el director i músic, del que avui sentirem un grapat de cançons. Però ara hauríem de marxar a veure quines són les millors estrenes de la setmana segons el nostre criteri, segons el criteri de sèrie R. Així que llums, càmeres i acció.

0: Estic segur que quan sentiu esta sintonia, esta melodia que mos regala Sèrie R, vos fiqueu molt contents i contentes perquè sabeu que aneu al cine, sabeu que aneu a plantar-vos davant d'aquella cartellera que tant estimeu i aneu a triar una pel·li. Nosaltres hem triat algunes que volem compartir en Batros. Per exemple, 15 proves d'amor. És una pel·lícula francesa de 96 minuts, dirigida per Alice Duard en la seva primera pel·lícula en solitari, i que té com a intèrprets a Ella Gamf, a Monia Chokri i a la més coneguda Noémie Lvovsky. No sé si ho dic bé, però és Noémie Lvovsky. Sí, crec que ho he llegit bé. I mos parla esta pel·lícula de que Céline espera el seu primer fill. Però no és ella qui està embarassada. En 3 mesos, la seva dona, Nadia, donarà a llum a la seva filla. Sota la mirada dels seus amics, de la seva mare i de la llei, Céline busca el seu lloc i el sentit de la legitimitat mentre lluita contra un sistema que li posa traves per aconseguir. L'únic que desitja, ser la mare de la seva pròpia filla. Una pel·lícula que està portant molta controvèrsia, però alhora està portant molt bones crítiques. De fet, és una de les pel·lícules remarcables de la setmana perquè ve molt ben avalada. Sentirem un ratet del tràiler, tot i que és en francès, però sempre és agradable sentir cine en francès en versió original.
1: Va avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être là pour ton... tous les jours.
2: Vous avez fait comment, alors?
1: Ben, on a fait l'amour.
2: Ah, oui, non.
1: C'est une fille.
3: Oui.
1: Ah, c'est bien, tant mieux.
4: Et t'as pas peur d'être jalouse?
1: Jalouse de quoi?
5: Tu peux me garder Erika, s'il te plaît?
1: Ah non, je... voilà.
5: Je voulais t'entraîner, non?
6: Attends, reste là, on est solidaires maintenant.
7: Attends, mais c'est toi le babysitter, hein? Moi, je suis pas payée pour ça, hein?
8: C'était pas instinctif de t'imaginer coucher...
0: Bueno, no abusessem. Cine de qualitat, cine de crítica social i cine... presentat a Cannes i que això ja és un segell de qualitat. Així que aneu al cine a veure 15 proves d'amor. I seguim amb més cinema i ara esta vegada cine d'aquí. Aneu a veure també Viva, la pel·lícula d'Aina Clotet, la directora i més coneguda per la seva faceta d'actriu en pel·lícules com, per exemple, Els nens salvatges, Rastres de sàndal, Durante la tormenta o La hija de alguien, per exemple. També apareix a la sèrie Hierro, etc, etc. Els Encants, Cites Barcelona, o sigui que és una actriu ja reconegudíssima que està explotant una mica ja la faceta com a directora. La pel·lícula es diu Viva, com veus, dèiem, és una pel·lícula espanyola, de catalana en este cas, de 112 minuts, i protagonitzada per ella mateixa, per Marc Soler, ella mateixa, l'Aina Clotet, que quede clar, per Marc Soler, Naibi Dacli, la Lloi Bertran, i per exemple, també tenim a Guillermo Toledo entre l'equip de protagonistes de la pel·lícula, amb una música de Clara Aguilar i la fotografia de Neil Moore. Ens parla la pel·lícula d'Aina Clotet, Viva, de que en un futur marcat per la sequera extrema, la Nora, una dona a les portes dels 40, enfronta el retorn de la seva vida després de superar un càncer de mama. I veurà trontollar els seus plans amb la irrupció de Max, un noi de 23 anys amb qui comença una relació amorosa. Una pel·lícula també presentada al Festival de Cannes, a la Setmana de la Crítica, i que està tenint també crítiques bastant positives. Us deixo amb el tràiler per a que valoreu el que sentiu i perquè així podreu decidir si realment val la pena que anéssiu al cinema o no. Des d'aquí, és una de les pel·lícules triades per Sèrie R per a fer una espenteta per a que entresseu a veure esta pel·lícula. I aneu als cines, per favor, se disfruta molt més.
9: Bebedura!
10: Who wouldn't like to live 120 years?
11: Vostès som uns somiadors, but we're not the only one.
12: Cosí, és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
13: Jo vaig notar com electricitat.
14: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
15: No te preocupes, todo ha pasado ya.
16: Però és que és com que m'asfixio, saps?
2: Mira, una crisi és normal.
3: Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
4: La vida és això.
15: És impossible no vibrar amb ningú més.

0: tota la vida per davant.
1: Tu també tens tota la vida per davant.
2: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
3: Vale. Adéu. Gràcies, mama. Ens truquem, eh?
4: Bueno, l'Aina Clotet dirigint Viva. Estes dos no són les úniques pel·lícules que recomanem aquí a Sèrie R, perquè també teniu en cartellera a partir d'aquest cap de setmana, a partir de divendres, una pel·lícula mexicana dirigida per Michael Franco, de 100 minuts, que s'anomena Dreams. És una pel·lícula protagonitzada per Jessica Chastain, que tots recordareu per mil pel·lícules com Interstellar o, per exemple, Marte, L'àrbol de la vida, etc. I aquí la pel·lícula de Michel Franco mos parla del romanç que floreix entre una dama decalada de l'alta societat i un jove ballarí de ballet mexicà. Creient que el seu amant li donarà suport, creua la frontera per perseguir els seus somnis a San Francisco. Però quan l'ambició i l'amor xoquen amb la realitat dura, ell s'ha d'enfrontar a la veritable naturalesa de la seva relació. Michel Franco és el director d'altres pel·lícules que haureu vist segur, com per exemple Memory o la genial Sundown, la pel·lícula en Tim Roth i Charlotte Gainsbourg, que a mi me va apassionar, i és un director a seguir, és un director a repassar la seva filmografia, a tirar enrere i veure Després de Lucía, Després de A los ojos, El último paciente crònic, amb Tim Roth també, i és un director de qui se'n sentirà parlar en un futur no molt llunyà. Passem a sentir una mica el tràiler i així ens fem una idea.
5: Y gracias a mi preciosa hija Jennifer, que ha trabajado a mi lado para hacer de esta fundación lo que es hoy. ¿Qué pasa con los mexicanos?
6: Es que hay que subvencionar a estadounidenses.
7: Es un bailarín. Trabaja en mi fundación en Ciudad de México.
8: Gracias por la entrada. Me ha gustado mucho.
7: La próxima vez iremos juntos.
9: ¿Puede hablarme del tipo de relación que los une?
10: ¿Está en tu programa?
7: No.
9: ¿Dónde aprendiste a bailar?
8: En México.
9: Allí también mendigabas en la calle.
11: Nos conocemos, ¿verdad? El profesor de ballet.
5: Yo solo quiero que seas feliz. Pero hay límites, ¿sabes a qué me refiero?
9: Yo vine para estar contigo, pero no quiero esconderme todo el tiempo.
10: Nos vamos.
8: ¿Te avergüenza que te vean conmigo?
9: No creo que te importe lo que me pase.
7: Voy a decirte algo. Luego decides si quieres que sigamos juntos. Dime si quieres que vuelva después.
10: ¡No!
7: No me conoces para nada.
4: Segons uns rètols que apareixen durant el tràiler, la pel·lícula més potente de Michel Franco hasta la fecha. No sé si us irà o no, però la Jessica Chastain està impressionant el tros que es pot veure el tràiler i sembla una pel·lícula que valdrà la pena anar al cinema i utilitzar 2 hores de la vostra vida, o a veure quan dura realment, utilitzar 100 minuts de la vostra vida per a disfrutar de Dreams, la pel·lícula de Michel Franco protagonitzada per Jessica Chastain, Isaac Hernández, Rapper Friend i Marshall Bell, entre altres. Bueno, i per anar acabant ja en esta secció d'estrenes i passar a xerrar un rato en los directors del convento, a la nostra entrevista d'aquest programa, us parlarem de Caso 137, una altra pel·lícula francesa. Se n'estrenen unes quantes cada setmana, en este cas dirigida per l'alemà Dominic Moll, que ha treballat quasi sempre a França, una pel·lícula de 115 minuts, que a França se li va ficar, o se li ha posat el títol de Dossier 137. protagonitzada per Lea Drucker, Joan Blanc, Antonia Buresi, Etienne Guillou-Cavern i Justaiji Malanda. La música d'Olivier Marguerite i la pel·lícula ens parla d'Estefanie, que és una agent de policia d'assumptes interns i que és assignada a un cas relacionat en un jove greument ferit durant una tensa i caòtica manifestació a París. Si bé no troba proves de violència policial il·legítima, el cas adquireix un caire personal en descobrir que la víctima és de la seva ciutat natal i transformar el cas 137 en alguna cosa més que un simple número. Dir-vos que el seu director, Dominic Moll, només en la primera pel·lícula que va fer, en la seva òpera prima, ja té el cel guanyat en vida per a mi, perquè va dirigir l'any 2000 Harry, un amigo que os quiere, aquella pel·lícula tan inquietant en Sergi López com a actor protagonista. Després va treballar amb Charlotte Gainsbourg a Le Mink, va treballar en Vincent Cassel a El Monje i ha anat treballant des de llavors en pel·lícules que han anat guanyant en qualitat i sobretot en crítica, o sigui, en valoració crítica, perquè Solo las bestias va tindre molt bona crítica, va tindre molt d'èxit a la taquilla, i després va vindre La noche del 12, i ara ens porta este cas 137 en Lea Drucker al cap d'este repartiment que completa la pel·lícula. No és l'única francesa que hi ha aquesta setmana, ja us hem dit un parell, però és que també s'estrena El placer és mío, una pel·lícula de Rim Kerchi amb François Closet, que ens explica com Fanny i Tom fa 20 anys que són feliçment casats i tot i això un dia surt a la llum un secret revelador, i és que Fanny mai ha tingut un orgasme. Tom, enginyer de professió, decideix posar-li fil a l'agulla per crear l'invent que revolucionarà el plaer femení. Tot un desafí, sí, tot un desafiament. La parella s'embarcarà aleshores en una aventura que transformarà la seva relació per sempre. I també tenim una altra pel·lícula per ahí de terror, que és sueca, que es diu Habitación número 13, que us posarà els pèls de punta. Totes aquestes estrenes que us hem dit esta setmana les tindreu a partir de divendres durant tot el cap de setmana, i esperem que duriguen unes quantes setmanes més, i per a que duren a la cartellera heu d'anar a veure-les i heu de fer gasto. Així que hem acabat en les estrenes i anem a parlar en els dos directors, Luis Galindo i Ángel María Chivite, de El convento.

I si sou fidels oients de Sèrie R, sabeu que no marxem sense recordar que podeu participar en nosaltres i comentar al nostre Facebook, X o Instagram. I que si voleu recuperar este programa o qualsevol altre, feu en els podcasts que trobareu a radioràpita.cat, a iVoox o a Spotify. Apaguem el projector i encenem les llums de la sala. Gràcies a tots els nostres oients i torneu. Sigueu feliços i bon cinema.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Avui i demà se celebra una nova edició de la Festa del Comerç, que convertirà el centre de Premià de Mar en un gran aparador i una festa musical. I també, i aquest és un dels arguments principals, una gran taula de plats cuinats a Premià de Mar, perquè per primera vegada la zona gastronòmica de la plaça Països Catalans aplegarà només establiments locals. L'altre gran argument d'aquesta edició té a veure amb el carrer Jacint Verdaguer, un carrer que d'alguna manera aquest cap de setmana els veïns podran estrenar després de la reforma que s'hi ha fet. Ahir parlava de tot plegat el regidor de Comerç, Xavier Gatius.
2: Enguany hi ha novetats, passen coses. Jo destacaria el tema de la zona gastronòmica, que enguany només hi haurà comerços o restauració del poble. Per tant, estem molt contents. Diem que hi ha dos grans punts, o tres, si afegim al mercat. Un és Països Catalans, que és a Països Catalans és on estarà la zona gastronòmica i un escenari on hi haurà actuacions. I un altre, a Jacint Verdaguer, que tots sabem que Jacint Verdaguer doncs és aquest carrer que estem potenciant, que volem dinamitzar, i hi haurà escenari. Això és una novetat.
1: La Festa del Comerç arrenca, com diem, aquesta tarda a Gran Via, Jacint Verdaguer, plaça Països Catalans i Mercat de Sant Joan. Demà inclourà la nit de compres, antiga Shopping Night, i també la nit de Premià Mèdia, un petit festival de música organitzat per l'emissora municipal a la plaça dels Països Catalans. L'informe amb 141 pisos presumptament buits que la regidoria d'habitatge va lliurar la setmana passada a la taula d'habitatge no era pròpiament el cens d'habitatges buits que s'havia anunciat en el seu moment. Segons ens indiquen fonts municipals, es tracta d'una relació d'habitatges amb indicis de desocupació, però ara caldrà fer les comprovacions oportunes i verificar cada cas. Ahir Pep Ripollès, primer tinent d'alcalde i que participava a la taula com a responsable d'habitatge del Consell Comarcal, es felicitava que s'hagi fet aquesta feina, però admetia que ara encara queda una feina important.
3: Ara ja tenim una xifra, però tenim una xifra en la qual ens falta picar portes i veure que realment aquests habitatges són buits, que és una tasca molt complicada, perquè és evident que per molt que els pisos estiguin buits hi han diferents casuístiques. Ara falta el que deies, fer la inspecció de cada habitatge, perquè ara ja tenim l'habitatge i el cens i tenim l'adreça, cosa que abans no teníem. Hi han diferents casuístiques. Ara s'ha demostrat que d'aquells 500 i pico d'habitatges doncs han sigut molts menys.
1: En relació al pla local d'habitatge, que segons ens ha explicat aquesta setmana Premià en Comú Podem, ara es vol actualitzar, Ripollès defensava la necessitat de posar al dia aquest document a tenor de l'evolució que ha fet l'escenari habitacional. Bones notícies per als veïns de Narcís Monturiol 11-13, l'edifici que pateix fa setmanes una plaga de paneroles. En contra del que s'havia programat inicialment, el dia 3 de juliol, dijous de la setmana vinent, s'hi farà un tractament contra els insectes. Segons ens explicaven ahir els veïns afectats, l'Agència d'Habitatge de Catalunya, titular d'aquest immoble amb 18 pisos de protecció oficial, s'havia compromès a fer aquesta actuació, però l'havia programada pel 21 de juliol, cosa que obligava els veïns a conviure amb les paneroles les 3 setmanes més. Ahir, però, es van trobar uns cartells a l'escala que els informaven de la nova data i els convidaven a apuntar-s'hi i a indicar a quina hora es podrà entrar a cada pis. No serà pròpiament una fumigació, sinó que s'aplicarà a cada pis i a les zones comunes un gel insecticida que actua amb efectes retardats, de tal manera que els exemplars que el consumeixen no moren a l'instant, sinó que tenen temps de propagar-lo. S'estima que el procés es completa en 2 o 3 setmanes. Ho farà una empresa de control de plagues, subcontractada per l'Agència d'Habitatge. Els estudiants de l'Institut Premià de Mar han tornat a excel·lir en els seus resultats a les proves de la selectivitat que es van fer fa 2 setmanes. Segons ens ha traslladat avui el director del centre, Salva Redon, han aprovat el 96,5% dels alumnes que s'hi presentaven, és a dir, 82 de 85. I ho han fet amb una nota d'accés, que és la nota mitjana global dels aptes, de 7,37, en tots dos casos lleugerament per sobre de les mitjanes catalanes. Escoltem Redon, que parla d'un orgull per al centre i per Premià de Mar.
4: Un any més ens hem de felicitar, ens felicitem des del centre, però ens hauríem de felicitar des del municipi. Els resultats han estat exitosos i ratifiquen el que és habitual en aquest centre i en aquest municipi, i és que els nostres alumnes rendeixen una mica per sobre de la mitjana de Catalunya, motiu d'orgull.
1: Les proves es van fer concretament els dies 9, 10 i 11 de juny i els estudiants premianencs les van anar a fer al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, a Barcelona. Avui a la pàgina de Cultura ens mirem al Malik. Manel Ferrer.
5: Premià Mèdia celebrarà aquest dissabte el seu 40è aniversari amb la primera edició de la nit de Premià Mèdia, una proposta musical gratuïta que començarà a les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans i que coincidirà amb la nit de compres. La iniciativa reunirà tres artistes i formacions vinculades al municipi, Eloi Salat, Juno Sibling Duo, guanyadors del The Lightens 2025 i Fumi Suzuki and the Loopers. L'objectiu de la vetllada és celebrar les 4 dècades de trajectòria del mitjà de comunicació local, compartint la festa amb l'audiència i alhora donar protagonisme al talent musical de proximitat. Segons explica el coordinador de Premià Mèdia, Marc Rodríguez, la iniciativa també vol convertir el mitjà en un altaveu dels músics locals i reforçar el vincle amb els oients.
6: I ho farem amb una proposta, com la Shopping Night, de quilòmetre zero, apostant pel talent local que tenim a casa, apostant per músics emergents, però que ja tenen un recorregut i també molt de talent a casa, i se'ls coneix perfectament com a premiarencs i premiarenques de talent.
5: La proposta també servirà per estrènyer els lligams amb el concurs de Lightens, ja que la banda guanyadora d'aquest certamen formarà part del cartell de la nit de Premià Mèdia. Més enllà de la commemoració del 40è aniversari, la voluntat és que aquesta iniciativa tingui continuïtat i es consolidi com una cita anual. L'acte és gratuït i començarà aquest dissabte a les 8 del vespre a la plaça dels Països Catalans. A més, es podrà seguir en directe per l'antena de Premià Mèdia.
1: I avui als esports ens els serveix la Laia Muñoz.
7: Primeres novetats del primer equip del Premià de Futbol de cara al proper curs. Manuel Murillo és el primer nou fitxatge del nou projecte de l'equip de Cristian Carriqui, un migcampista amb experiència que ha arribat per aportar, segons font del club, qualitat, feina i personalitat al mig del camp. El defineixen com un futbolista amb bona visió de joc i amb caràcter competitiu. Des del club s'han mostrat molt il·lusionats amb l'arribada de Murillo per afrontar el nou repte de Primera Catalana. A més, també s'han anunciat les renovacions de Mati, Òscar Vilanó, Ximo López, Daniel Peinado, Jordi González, Ferran Morales i el porter Jordi Casas.
1: Pel que fa al temps, diuen que la calor ens dona una treva, però aquí al Maresme és una treva molt vaga. No s'albiren tot el cap de setmana res que no sigui sol i ens mourem entre els 24 graus de mínima i els 29 de màxima.
8: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
9: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
8: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants. Premià Mèdia.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio. Un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent, amb Pere Sánchez, del control tècnic.

El folk dels Estats Units són músiques i, sobretot, cançons que segueixen la tradició dels primers anys d'aquest estat que tant ens ha entretingut i ens segueix entretenint a base de bé. Hem de pensar en gent com Woody Guthrie, Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan, els bluesmen en general. El gran aplec d'aquest folk americà és i ha estat des de 1958 el Festival de Newport.

0: Chelsea Morning, el matí de Chelsea, al barri de Nova York. L'ha interpretat en directe la Joni Mitchell l'any 1969 al Festival de Folk de Newport, i per cert, aquesta cançó era la favorita de Bill i Hillary Clinton, i per això li van posar Chelsea a la seva filla. Newport és una ciutat que està situada a Rhode Island, és a dir, entre Nova York i Boston, a la costa. Allà s'hi celebrava des de 1954 un festival de jazz, Festival de Jazz de Newport, i l'organitzador, el senyor George Wine, va copsar que s'estava esdevenint al país un renaixement del folk, el que es va anomenar Folk Revival, en el qual nous artistes, com Pete Seeger, recuperaven cançons de les arrels, com les de Woody Guthrie, Lead Belly o Big Bill Brunzi.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El darrer Folk Festival de Newport de la primera època va ser a l'any 1969. Van discontinuar el festival per problemes econòmics i per un comportament poc cívic de l'audiència, molt probablement causat perquè el cartell se'ls havia emplenat de rock and roll.

School Days és el padrí del rock and roll, Chuck Berry, en directe a Newport. El rock and roll havia arribat al festival de folk a través del blues, que és folk i tradició americana. Sentim blues, Baby Please Don't Go, Muddy Waters, el 1960.

Muddy Waters, de nom real McKinley Morganfield. Aquest senyor, com tants d'altres músics negres de blues, va néixer al Mississippi, que és on han de néixer, i va emigrar a Chicago, que és on han d'emigrar. I allà Muddy Waters va adquirir la reputació d'inventar el blues elèctric, o blues de Chicago, són sinònims, que seria l'estil de música que arribaria a Europa i a Anglaterra, concretament, a Londres, més concretament, i donaria lloc a Eric Clapton, els Rolling Stones, John Mayall i tots els peluts que van fer famós el blues i en van inundar el món.

L'organitzador del Festival de Jazz de Newport, vist el creixent revival de la música folk, va convidar en una edició a alguns artistes populars de folk, com Odetta o Pitziger, a actuar una tarda durant el Festival de Jazz. La ballada va tenir èxit i per això, a l'any següent, amb l'ajuda de Pitziger i Albert Grossman, que era el mànager de Bob Dylan i altres músics de folk i de rock, van organitzar el primer festival de folk de Newport. El festival inaugural va incloure gent com Pete Seeger, The Kingston Trio, i Sonny Terry i Brownie McGee, entre altres. Però l'actuació més notable va ser el debut sorpresa d'una tendra noia de 18 anys, de nom Joan Baez. Ara la sentirem fent duo amb Donovan, l'any 1965.

0: El Festival de Folk de Newport té fama de programar artistes no anunciats. Potser la més notable d'aquestes aparicions, com us hem dit abans, és el debut per sorpresa l'any 1958 de Joan Baez, amb 18 anys. La noia es va fer tota una senyora i més tard, 7 anys després, l'any 1965, va ser ella qui va presentar i apadrinar un jove Donovan, com hem pogut sentir.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El primer festival de Newport va incloure, doncs, Pete Seeger, Sonny Terry i Brownie McGee, Odetta, Bob Dylan, la Paul Butterfield Blues Band i Peter, Paul and Mary, entre altres. Ara sentirem els bluesmen Brownie McGee i Sonny Terry amb el tema My Baby Don't Change the Lock on the Door.
2: Blue, this is the mucilage that ties, you might say, jazz and folk music together, and we have two titans of the blues. This is a cliche, but true. Here then, Brownie McGee and Sonny Terry.

Sonny Terry i Brownie McGee, La meva nena va canviar el pany de la porta. És un blues humorístic en què Sonny Terry resulta que no pot entrar a casa a la nit i la seva dona li diu: la teva clau ja no encaixa en aquest pany, Sonny.

L'actuació de Bob Dylan al Festival de Folk de Newport de l'any 1965 va ser la primera en què el que ja es considerava portaveu d'una generació de la cançó protesta es va acompanyar d'instruments elèctrics. Va marcar així un canvi radical en la seva direcció artística i per la seva influència en la direcció del rock.

De res. Maggie's Farm és Bob Dylan a Newport l'any 1965. En les edicions de 1963 i 1964, en solitari o acompanyat per Joan Baez, ja s'havia consagrat com a artista de folk. Però en aquesta actuació es va electrificar i va canviar el signe dels temps, el signe del folk i del rock en general, fins al punt que un grup de puristes del folk, encapçalats pel mateix Pete Seeger, van reaccionar contra l'aparició d'un Dylan elèctric i van intentar boicotejar la seva actuació, tallar-li l'electricitat. Però la cosa anava endavant i la diversitat va seguir tirant i Newport va transcendir el folk i va incloure al cartell gent com Chuck Berry, el 66, rock and roll, el blues elèctric de Muddy Waters o B.B. King, Janis Joplin a l'any 68 o la Paul Butterfield Band que sentirem ara.

0: Blues with a Feeling. És la banda de blues de Paul Butterfield. Va ser el primer cop que els fans del folk sentien un grup de blues elèctric d'alta potència. Entre aquests fans hi havia un habitual del festival, Bob Dylan, que va convidar la Paul Butterfield Band a recolzar-lo en la seva actuació de l'endemà mateix. Bob Dylan va interpretar 4 cançons amb aquesta banda elèctrica i la resta ja és història.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Als primers anys 60, la música folk va encapçalar el moviment pels drets civils als Estats Units. Odetta Holmes, de nom artístic simplement Odetta, va ser apel·lada la veu dels drets civils. Va influir en moltes de les figures clau del renaixement del folk dels 60, com Dylan o Labaeth. La sentim a l'Odetta.
2: Feel kind of like a little girl going to her first party. This is so exciting.

Cotton Fields at Home és Odetta al Newport Folk Festival de 1959. Odetta va interpretar folk, blues, jazz i espirituals. La seva influència és tan gran que fins i tot es diu que va ser per causa d'ella que Bob Dylan es va convertir en cantant de folk. Va dir Bob Dylan: "Vaig sentir un disc d'Odetta en una botiga, i en una botiga de discos, i en aquell mateix moment vaig sortir i vaig bescanviar la meva guitarra elèctrica i l'amplificador per una guitarra acústica." És a dir, que si ens hi fixem, això vol dir que Dylan va ser elèctric abans que acústic, i no al revés, com creien els puristes del folk de Newport. El Festival de Folk de Newport és el que ens ocupa avui, amb actuacions com la de José Feliciano, "I'm Satisfied with My Baby".

0: José Feliciano, I'm satisfied with my baby. Aquesta actuació a l'edició de l'any 1964 del Festival de Folk de Newport va ser la consagració de José Feliciano, fins en aquell moment un cantant desconegut que actuava pels bars i els pubs. El Festival de Festivals de Folk Americà que estem repassant avui ha estat un aparador privilegiat per nous cantautors com Leonard Cohen, Donovan, Joni Mitchell o aquest Phil Oakes.
1: His name is Phil Oakes and he's the most prolific young gentleman. Come over here, Phil.

0: La balada de Meg Evers és en Phil Ochs, un dels grans cantautors de la història, avui ja oblidat. Agut, sardònic, activista, va ser considerat un cantant de protesta a l'època dels clubs de folk del Greenwich Village de Nova York, però ell preferia ser considerat un cronista. Treia les seves històries del diari i de les revistes.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El Festival de Newport no es va celebrar entre els anys 1969 i 1985. Una de les actuacions de la darrera edició de la primera època va ser la dels Everly Brothers. First you tell me that you care, now you're gone, you got me crying, no use denying.

0: If I could look inside your heart, maybe I could find a reason that you were leaving. You done me wrong.
1: Great!
2: You Done Me Wrong, M'has Fet Mal, són els germans Don i Phil Everly cantant amb el seu pare, Ike Everly, al Festival de Newport. El Festival de Folk de Newport s'ha caracteritzat sempre pel seu eclecticisme. No només hi ha folk, sinó que també hi ha blues, country, tot el que tingui arrels nord-americanes. Per tant, un dels que no podia faltar era en Johnny Cash, amb el seu blues de la presó de Folsom.

0: Johnny Cash, sense cap mena de dubte, un dels grans de la cançó americana. L'hem sentit al Festival de Folk de Newport, un festival que va començar l'any 1959 i encara es celebra avui en dia. Ha viscut la cançó protesta, l'electrificació de Bob Dylan i ha llançat i consolidat una munió de cantautors i grups amb el factor comú de la música basada en els arrels del subcontinent nord-americà, posterior a la colonització dels blancs, és clar, faltaria més. Acabem amb una dona negra, Nina Simone, una actuació de 1960, quan Newport es va ampliar a 3 dies i es va posar èmfasi en la diversitat, especialment en el taller de blues. La sentim amb el tema Trouble in Mind.
1: We add the singing and the piano playing of Miss Nina Simone. Nina Simone.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Parlem d'aquesta escola popular, d'aquest projecte educatiu. Què vol dir això de vocació emancipadora, Tamara?
3: Bueno, doncs nosaltres vam començar l'escola popular fa 5 anys. Estem enxarxades amb altres escoles populars d'arreu de Catalunya que tenen com aquesta idea d'educació popular, d'un espai de formació, però que alhora també sigui un espai de lluita, un espai on generar consciència crítica.
2: Hi ha l'Abubakar, també, que és, en aquest cas, el fill de l'Acadi, que és qui avui també està portant els seus comentaris, no?, en aquesta entrevista. És un dels entrevistats més joves que hem tingut mai.
4: I que també participa a l'escoleta, a la ludoteca.
5: A la ludoteca,
4: no? Exacte. Mentre tenim el grup de dones, tenim un espai de ludoteca pels peques.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
6: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, reguem.

0: transistors, els podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
3: Podria dir que hi ha hagut un increment, ara sí, de compra-venda de vehicles de segona mà. Les branques que ens separen molt clarament les diferents circumstàncies és si comprem amb una empresa, un concessionari, o si comprem a un particular. Canvia bastant. Canvia bastant, sobretot, amb la garantia legal. Quan compres a un particular, són 6 mesos.
2: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: Sí, de fet, la novel·la és un homenatge a tota aquella gent que, vinguda des dels confins més llunyans de l'univers, perquè llavors Granada era molt lluny, van venir a aquest país buscant una vida més digna i l'han fet gran. I les germanes Jiménez, que viuen a Premià de Mar, el van fer gran com elles en sabien, que és creant una escola com l'Escola El Pilar, que fa 60 anys...
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: També hi ha una altra qüestió, que és que el port no era tan gran com és ara. El port era infinitament més enllà, on hi ha la torre del Club Nàutic, no?
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Mèdia els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Mèdia, 95.2 FM.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Quan comences coses noves, quan necessites saber què passa, quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar, quan somies nous projectes, quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus, sempre som al teu costat. La Xarxa. Busca'ns a les televisions i ràdios locals i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
0: Dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrant.

0: Ens hem fet grans, molt grans. Premià Mèdia, 40 anys.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu, 40 anys vibrant.

0: 40 anys connectant veus, emocions i comunitat.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys.

0: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
1: Doncs estic molt content de poder participar en aquesta fundació, en aquesta competició de la ACB. I és una oportunitat molt gran per a mi. És un orgull, no m'ho crec, la veritat. Doncs és una nova competició inclusiva organitzada per la Fundació ACB i està dirigida a persones amb discapacitat intel·lectual. En aquesta competició es reuneixen 18 equips, cadascun representant un club de la Lliga Endesa i amb l'objectiu de promoure l'esport inclusiu.
0: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
3: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La Porta de l'Escenari. I això és millor que en el teatre.
2: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
3: Anem al teatre.
4: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Estàs escoltant?
1: Escoltant la ràdio, un dia qualsevol, el matinal Premià Mèdia.
2: A nivell mensual, podríem dir que més o menys en convien usuaris que agafen el vehicle de forma regular. 3,5-4 euros de preu hora de mitjana i al dia 35 o 40 euros. Avui us expliquem com fer servir el vehicle elèctric de Premià de Mar. Una vegada us hagin validat, disposareu a l'aplicació de mòbil amb el vostre compte d'usuari i ja podreu començar a fer la reserva.
1: Matinal Premià Mèdia. De dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia, a Premià Mèdia.
2: Una vegada dins del cotxe, li donem a engegar el cotxe i tenim el que seria la conducció endavant, endarrere i el punt mort.
3: Jazz. Quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
4: Ladies and gentlemen...
3: programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
5: Jazz It.
3: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazz It.

0: dels transistors als podcasts. 40 anys de ràdio a Premià de Mar.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.
2: Vols conèixer els millors plans de la teva comarca? Saber qui són els protagonistes del moment i estar l'última amb l'actualitat del Maresme? Ho trobaràs aquí, a l'Ona Maresme.
3: Ona Maresme, cada tarda de 3 a 5 a la teva ràdio local.
4: Diruza karrak bihotzik ez du lotuko duteko gorota estua.
5: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.
0: Premià Mèdia celebra 40 anys vibrants.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
0: 40 anys amb tu. 40 anys vibrants.